Seguim a Nits de Ràdio, seguim en una nit especial de Juernes en la que no tenim tecnologia i videojocs, però perquè ja estem acabant aquesta temporada i el Dani Martín ja el teníem de vacances, però tenim molts, molts continguts interessants, perquè ara de seguida tindrem una entrevista que ens ha preparat el José Agustín Gómez. Ja sabeu, sempre llibres que toquen doncs històries i els

cinema, novel·les i cinema, aquesta relació tan fantàstica. Després podem escoltar el reportatge que ens ha preparat en David Morales sobre una mítica sèrie de dibuixos animats. Per tant, tindrem molta nostàlgia en aquest segon tram del Nits de Ràdio d'avui, i així ens anem preparant pel que és l'arribada d'aquest ja divendres 17 de juliol en el tram despertador, en el que podrem tenir els nostres tribuneros. Per tant, ja sabeu, fins a les 6 us seguim acompanyant aquí a Nits de Ràdio. La pregunta que li fem a José Agustín Gómez és a veure de quin personatge, actor o actriu, ens parlarà avui. De seguida ho sabrem. Això és Nits de Ràdio.

Avui parlem d'una sèrie on tot comença amb una traïció creativa i una pregunta incòmoda. A finals dels anys 50, Bill Hanna i Joe Barbera, els mateixos homes que havien creat Tom i Jerry i guanyat 7 premis de l'Acadèmia per aquells curtmetratges, van rebre una oportunitat que fins llavors semblava impossible: crear la primera sèrie d'animació per a la televisió en horari de màxima audiència. Algú havia de ser el primer a posar dibuixos animats en prime time. I van decidir que serien ells. I ho farien amb un crit que tothom recordaria. Yabba Dabba Doo! I és que parlem dels Picapedra.

0: En Hannah i en Barbara s'havien conegut el 1937 treballant com a veïns d'escriptori a la Metro-Goldwyn-Mayer. Però el 57 l'estudi els va acomiadar i tots dos van fundar llavors Hanna-Barbera Productions. Des d'aquella nova empresa van mirar cap a la televisió. El repte era clar, calia inventar un format d'animació per adults que funcionés en mitja hora setmanal, amb els recursos limitats que permetia el pressupost televisiu, molt menor que el del cinema. La solució que van trobar seria la pedra fundacional de la comèdia animada moderna. La inspiració per al concepte va venir de la sèrie de televisió més popular del moment. Bill Hanna va reconèixer obertament que The Honeymooners, la sitcom de Jackie Gleason, havia influït decisivament en la creació dels Picapedra. En aquell moment era la sèrie més popular de la televisió i, pels seus gustos, la més divertida. Els personatges li semblaven fantàstics i això va influir enormement en el que van fer. El seu soci, Barbara, en canvi, deia que no recordava haver mencionat The Honeymooners quan van vendre el projecte. Una versió una mica difícil de creure, considerant que els paral·lelismes entre les dues sèries eren extraordinàriament evidents.
1: Vamos, mi amor. Come tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita. Es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami. El potaje de cactus es muy bueno. Oh, Pebbles. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles? Ella siempre lo come cuando tú se lo das.
2: Bueno, es que conmigo no puede ponerse sus moños porque soy muy enérgico.
1: Bien, bien. Mientras tú le das de comer a Pebbles, yo recogeré la mesa.
2: Muy bien. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Esos alimentos infantiles berber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿qué será? ¿De qué sabor será? Me sabe como a lentejas con chorizo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Ay!
1: ¿Cómo se está comiendo su potaje, Pebbles, Pedro? ¡Oh, está vacío! ¡Ah! Tú sí le conoces el modo, Pedro.
0: Fins i tot hi va haver el plantejament d'ambientar la sèrie entre nadius americans o en el si de l'imperi romà. Però un dia un dels col·laboradors va arribar amb un esbós d'un home i una dona vestits de pells d'animals. Instantàniament van saber que era això, recordava William Hanna. L'edat de pedra, la humanitat en la seva versió més primigènia, però amb cotxes, televisors, frigorífics i tots els electrodomèstics de l'Amèrica suburbana dels anys 50. La contradicció era on hi havia la gràcia. Pedro Picapiedra era Ralph Kramden a The Honeymooners, però amb un dinosaure de mascota. El nom del programa va passar per diverses versions. Primer va ser The Flagstones, però aquell cognom ja apareixia en una tira còmica anomenada High and Lois. Llavors va ser The Gladstones, fins que van arribar els Flintstones, un nom que sonava bé i no pertanyia a ningú. Joe Barbera va viatjar a Nova York i durant 8 setmanes consecutives va intentar vendre el projecte a tots els anunciants i cadenes que el volguessin escoltar. L'últim dia, ja exhaust i desanimat, el va presentar als executius de la ABC. Només 15 minuts després d'un pitch que durava 90 minuts, la cadena va dir que sí. 8 setmanes de portes tancades i al final, una mitja hora de presentació que ho va canviar tot. La sèrie es va estrenar el 30 de setembre del 1960 a 8:45 del vespre. Va ser el primer programa d'animació en horari de màxima audiència de la televisió americana i la primera sitcom animada de la història. Però el que molts no saben és que la sèrie no anava destinada als nens. Va ser el primer programa animat en incloure rialles enregistrades, com qualsevol comèdia de situació per adults. I va ser, també, la primera parella animada en aparèixer junts al llit i en tractar el tema de la maternitat. Eren Pedro i Vilma, no uns dibuixos per a la mainada. Eren adults de classe treballadora amb problemes d'adults.
3: Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tiene conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro?
2: Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día.
3: ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca?
2: Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano.
3: La solución es muy sencilla, Pedro.
2: ¿Ah, sí?
3: Claro, pídele un aumento a tu patrón.
2: Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo.
3: Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la

0: oficina y exígele más.
1: ¿Más?
0: Te lo mereces, Pedro.
1: ¡Sí!
0: Tú eres un experto con la excavadora.
1: Sí.
0: Y ahora tendrás otra boca más que alimentar.
1: Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela.
0: Bien hecho, Pedro.
1: Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto.
0: Bien, ¿y qué esperamos?
2: Prova irrefutable de l'enfocament adult és el que es veia entre capítol i capítol. Durant les primeres dues temporades, un dels patrocinadors principals era la marca de cigarretes Winston. Cada capítol acabava amb en Pedro, o en Fred, com en deien a la versió americana, encenent una cigarreta a la Vilma mentre cantava el seu eslògan publicitari. Anuncis de tabac, protagonitzats per dibuixos animats, en horari de màxima audiència. Avui sona broma, eh? Però en aquell moment era perfectament normal. Quan el personatge de la Pebbles va néixer al 1963 i la sèrie es va orientar cada vegada més al públic infantil, Winston va retirar discretament el seu patrocini. La mateixa sèrie que havia debutat venent tabac acabaria anys més tard associada a unes vitamines infantils de colors. I ara ve un episodi que tothom en el show business americà coneixia, però que ningú no s'atrevia a dir en veu alta. Jackie Gleason, el creador i protagonista de The Honeymooners, va reconèixer clarament en una entrevista a la revista Playboy l'any 86 que havia considerat molt seriosament demandar Hanna-Barbera. Però el seu amic i actor de doblatge Henry Corden li va transmetre el que els seus advocats li havien dit. Podries probablement fer que traguessin els picapedra de l'aire. Però vols ser conegut com el tio que va fer desaparèixer en Pedro Picapiedra? El que va prendre una sèrie que tant els nens com els pares estimaven? Gleason s'ho va rumiar i va decidir deixar-ho córrer.
3: Aquí está el piedriórico de la tarde, querida suegra. Léalo usted primero. Use mi silla, mi querida suegra. Yo me sentaré en una piedra. Pero es que yo insisto, queridísima suegra, en que se coma el filete más grande.
4: Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá.
3: Trato de serlo a costa de un gran esfuerzo.
4: Lo sé, cariño. Y creo que ya está queriéndote.
3: Espero que así sea.
5: ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
3: Lo lamento, querida suegra. No esperaba que usted sacara su delicado pie. Amo a mi suegra, amo a mi queridísima.
2: Mentrestant, a l'estudi hi havia un home que feia malabarismes impossibles amb la veu, en Mel Blanc. La veu de Bugs Bunny, del Porky Pig, de Speedy González i d'una trentena més de personatges donava vida a Pablo Mármol. El 24 de gener del 61, Blanc va tenir un accident de trànsit al Sunset Boulevard de Hollywood. Va patir una triple fractura de crani que el va deixar en coma durant 3 setmanes, a més de fractures amb dues cames i la pelvis. Diuen que un neuròleg de la Universitat de Califòrnia de la UCLA va intentar treure'l del coma adreçant-se a ell no com a Mel, sinó com a Bugs Bunny. I va rebre una resposta feble però perfecta, amb la veu inconfusible del personatge. Blanc va agrair públicament a Bugs Bunny haver-li salvat la vida. Blanc va poder tornar a la sèrie molt abans del que s'esperava. Els productors van instal·lar un estudi d'enregistrament provisional al costat del seu llit d'hospital per a tot el repartiment i ell va gravar les seves rèpliques des d'allà. Dawes Butler el va substituir en 5 capítols de la segona temporada mentre durava la recuperació. Quan Blanc va tornar, la veu d'en Pablo havia canviat. Havia passat d'un to nasal i agut a una veu més greu i rodona. L'accident havia deixat empremta fins i tot en el personatge.
4: Oh, la playa empedrado. ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty?
6: Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños.
4: Incluyendo a los esposos. Mira, Pedro.
3: No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Ey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Vilma!
4: Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad.
3: ¡Ah, no! ¡No, Vilma, por favor! ¡No! ¡Ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar si me está haciendo cosquillas! ¡Vilma, ay, por favor!
4: Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.
2: Les dues primeres temporades dels Picapedra es van rodar a color, però l'ABC les va emetre en blanc i negre. 6 temporades, 166 capítols i una sintonia, Meet the Flintstones, que ha sonat als caps de generacions senceres. La sèrie va mantenir el seu rècord com la sèrie animada més llarga durant dècades, fins que el 1997 els va superar una altra família disfuncional americana, els Simpson. I és que Matt Groening sempre ha reconegut el deute, la mateixa estructura de matrimoni exasperat, fills i veïns insuportables, però amb un Homer en comptes d'un Pedro. De Piedradura a Springfield, hi ha menys quilòmetres del que sembla.

va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 1955. S'inaugura a Anaheim, a Califòrnia, Disneyland. Disneyland és un parc temàtic ubicat a Anaheim, a Califòrnia, als Estats Units. Va ser el primer parc d'aquest tipus construït per The Walt Disney Company i l'únic que va ser dissenyat i construït sota la supervisió directa de Walt Disney. La història d'aquest parc icònic és tan fascinant com el mateix parc, ple de desafiaments, innovacions i èxits. A finals dels anys 1940, l'empresa de Disney es trobava en una situació financera precària. Per això, Disney va decidir diversificar el seu model de negoci amb la construcció d'un parc d'atraccions. Inicialment, el parc s'havia d'ubicar al costat dels estudis d'animació a Burbank, a Califòrnia, i portaria el nom de Mickey Mouse Park. No obstant això, després d'encarregar un estudi al consultor Harrison Bush Price, es va seleccionar un camp de taronges a Anaheim com a lloc ideal per al parc. Disney va finançar el projecte amb els seus propis diners i amb fons proporcionats per Western Publishing i la cadena televisiva ABC. Aquesta última va signar un acord amb Disney per produir el programa de televisió Disneyland, que va permetre promocionar el parc abans de la seva inauguració, i això va ser un factor clau del seu èxit inicial. Disneyland va obrir les seves portes a la premsa i a convidats especials el 17 de juliol del 1955, poc més d'un any després de començar la construcció. L'ABC va transmetre la inauguració en directe en un programa especial titulat Dateline Disneyland, que va tenir una durada de 94 minuts i que va ser vist, atenció, per 90 milions de televidents. La cobertura de l'esdeveniment va ser catalogada com la major concentració d'equip de gravació per part d'una sola cadena de televisió, i aquest dia va ser conegut després com el dia de la dedicatòria, ja que Disney va fer un discurs de benvinguda en el qual va incloure la següent dedicatòria. Deia així a tots els que entren en aquest meravellós lloc: benvinguts. Disneyland és el vostre món. Aquí l'edat reviu els grans records del passat i els joves podran apreciar el desafiament i la promesa del futur. Disneyland està dedicada als ideals, als somnis i als esdeveniments difícils que han forjat els Estats Units, amb l'esperança que sigui una font d'alegria i inspiració per a tot el món.

Però conforme anava transcorrent el dia, es van anar presentant alguns problemes que van afectar la inauguració. Per exemple, les fonts d'aigua potable i algunes atraccions no van funcionar adequadament i va haver una fuita de gas que va portar al tancament momentani de Fantasyland i alguns restaurants no van poder satisfer l'alta demanda per part dels consumidors. Això se li va sumar la temperatura de 37,7 graus centígrads que feia Anaheim aquell dia, cosa que va provocar que es fongués l'asfalt en alguns sectors de Main Street, dificultant el pas així de les persones. Temps després, Disney va reconèixer que aquell dia va ser desastrós.

desastrós i diversos mitjans van coincidir a qualificar-lo com una decepció, coneixent-se com el Diumenge Negre de Disneyland. En la seva primera setmana, 161.657 persones van visitar el parc. El primer any va tenir 3,6 milions de visites i va generar ingressos de 10 milions de dòlars. A començaments del 1957 ja s'havien registrat 10 milions de visitants. La popularitat del parc va contribuir significativament a millorar la situació financera de Disney Productions, que va duplicar els seus ingressos en el primer any d'obertura. Avui dia, Disneyland continua sent un dels destins turístics més emblemàtics i estimats del món que s'inaugurava, tal dia com avui, un 17 de juliol del 1955.

0: Una setmana més, és temps de veure com de dividida està l'audiència sobre temes que són absolutament fonamentals per la societat, temes que tenen dividit a la gent. Ara estava pensant que potser hauríem de fer impostos a Andorra sí, impostos a Andorra no.
1: Ostres!
0: Perquè aquest tema és, bueno, l'hem de fer amb perspectiva, vull dir, l'hem d'analitzar amb calma.
2: Jo preferiria un altre lloc, les Illes Caiman, i aquí
0: sí,
2: som.
0: Sí, home, exacte. Se va al Caiman, se va al Caiman, que diuen, se va per a Barranquilla. Però aquesta setmana crec que aquell tema està massa candent, i aquest també, el que tocarem aquesta setmana. Però abans toca saber qui va guanyar la setmana passada, que teníem l'audiència dividida entre Dalí i Picasso. I el resultat ha sigut un empat! Sí, senyor! Bravo! Un empat! Per tant, podem considerar que ha guanyat Dalí...
2: Oh, clar, home!
1: Ai, tots anant...
2: Surrealisme!
0: I que també ha guanyat Picasso.
1: Picasso! Jo sé que a la gent de Catalunya el tema de les senyoretes d'Avinyó els va
0: sí,
1: tocar
0: senyor,
1: la fibra.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Les senyoretes del carrer Avinyó, que hauria d'haver sigut el títol definitiu. I ara sí, arriba el moment de dividir altre cop el món en dos. I és que era un tema candent, potser més candent abans, quan la gent podia quedar i podia conèixer gent i es podia veure.
2: La gent encara ho fa, encara
0: sí,
2: ho fa.
0: Ja, m'imagino que sí, m'imagino que el jovent tant, encara troba les seves...
2: El Tinder treu foc.
0: Clar, troben les seves formes de conèixer-se, de poder tenir aquesta primera cita, i quan dic una primera cita no és fer una frase de Pablo Coelho, sinó de poder quedar i amb algú que acabes de conèixer o que portes un temps parlant-hi, es produeix aquesta primera cita i la gran pregunta, el gran dilema, la gran reflexió seria si considereu, aneu votant a un telèfon que no tenim, no, en tot cas, podeu anar fent el Twitter, que ja tindrem ja tenim l'enquesta penjada. Seria votar si sou partidaris de sexe la primera cita o no. Avui és ting-dong.
1: Nits punt sí, nits punt no.
0: Nits punt sí, nits punt no.
2: I anirem... Rombos, rombos.
0: Avui tenim molts rombos. Oi, sí. Algun dia hem de parlar, Yark i Fernando Esteso, del que significava el primer. Perquè jo el primer algun cop encara me'l vaig saltar, encara el vaig poder... Però quan hi havia dos ja era targeta vermella, ja era expulsió, ja havies d'anar cap... Ja no podies veure la pel·li. Clar, això el jovent ara no s'ho ha trobat. Vull dir, jo crec que també els pares hem sigut molt més tolerants o molt més, no sé, justos, no? De dir que, escolta... Bueno, és un tema que tractarem. Però
1: ara
0: no...
1: posen allò de Peggy i diuen Peggy era una porqueta, no?
0: Sí, la Peggy, Peggy 12, Peggy 14, on està el límit? Depèn de quan surti d'això. Bueno, en fi, en qualsevol... Bueno, sí, també anem a dir que segons quines pel·lícules espanyoles que es feien als 80 i als 90 no en passaria cap el d'això, perquè tot s'ensenyava pit i cuix, en fi, en altres temps, l'època del destape.
1: Home, ja hi va haver aquí la discussió Pajares Esteso.
0: Pajares Esteso, exactament. Sí, sí, sí. Ja va ser aquell cinema.
2: Estem tocant tots els pals,
0: Tots els pals, sí, sí, sí, vull dir que, a veure, el món es pot explicar, haurem de treure un llibre amb totes les reflexions i que al final del llibre hi hagi un qüestionari. Allò, depenent de quants has i quants bés has sumat, doncs pots definir la teva personalitat, no? Depenent de si has triat cafè, pajares, sexe a la primera cita, doncs lo normal és que triessis doncs Dalí o Picasso, no? Bé, en qualsevol cas avui toca el tema de sexe en la primera cita i per tant estic absolutament convençut que Morales haurà triat sí i Thaís Buford no.
1: Doncs no.
0: Oh, m'encanta. Avui promet molt.
1: En aquest cas, Thaís és la que sí i jo el que no.
0: M'encanta, m'encanta. Clar, perquè aquí...
2: Us hem sorprès, us hem sorprès. Encara podem sorprendre-us.
0: Oh, m'encanta, m'encanta aquesta sorpresa perquè crec que encara seran més sucosos els arguments a favor i en contra de que hi hagi... doncs això, alegria en el primer encontre. Per tant, ja que ens rasguem les vestidures, i jo sóc partidari això, de si ens hem de modernitzar, doncs fem-ho. Que comenci la Thaís Buffon.
2: Vinga, va, així començo, va.
0: Espera, que ara m'he de canviar els guions de lloc.
2: Això.
0: No m'imaginava jo que clar...
2: T'hem sorprès, eh?
0: No, clar, el que passa és que sí que a l'esquerra em queda...
2: Sempre estic jo, no?
0: Clar, i a l'esquerra és el del sí, i la dreta és més de no, eh? Ja m'enteneu, és més conservadora la dreta, eh? En fi,
2: bueno, va, vinga, va, comencem. Vinga, anem al gra, anem al gra, exacte, perquè anem tots molt atabalats, ens falten hores al dia, com per perdre temps, i hem de ser productius. Per tant, cal fer una llista mental o física, és igual, on anar tatxant o posant X als quadradets, com més us agradi, tot allò que voleu saber de la persona que teniu al davant.
0: Val, ja t'entenc.
2: A la primera cita, no?
0: Ja t'entenc.
2: I més, òbviament, si és una cita cegues, perquè no saps a

absolutament res. Llavors, per exemple, quin menjar li agrada, com vesteix, com parla, desprèn alguna olor corporal, agradable, desagradable, en aquest cas, avortar missió. Quines idees polítiques té?

0: Estrany però guai, estrany i que espanta. En aquest cas, avortar missió o no, depèn dels teus gustos. Avorrit, divertit, excessiu, inexistent. És important provar el producte, estimats i estimades, sí, per no endur-nos decepcions o ensurts, que hauríem pogut estalviar-nos abans. Durant aquelles hores que, vist en perspectiva, segurament hauríem aprofitat millor fent, no sé, la declaració de renda, anant al dentista que ens arreglés un queixal o depilant-nos amb cera freda.
1: Imagina't. Bravo aquest primer argument. No sé si després igual ho toques aquest tema. Tocar el tema avui serà complicat. Però és com una mica com el període de prova de, pues això, dels streamings.
0: Ah, els 14 dies. 14 dies per llei, no?
1: Clar.
0: O sigui, per llei tens 14 dies, que ho sapigueu, a més, pots provar qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí, i si no, període de subscripció, canceles, ja t'has baixat totes les sèries, i en aquests 14 dies, fent el símil, t'has baixat totes les sèries que volies i veus si aquestes sèries et ve de gust seguir-les veient al llarg dels mesos o tota la vida, o si ja has vist prou aquesta sèrie i dius, hasta aquí el capítol, l'epílogo.
2: Això serveix per les rajoles de xocolata?
1: Amigo.
0: És que en principi...
1: És el substitutiu, bueno, el xocolata.
0: L'hauries de vomitar. No, les que t'has menjat o les que et queden?
1: Clar.
2: Bueno, jo vaig i vaig provant, escolta.
1: Sí. Oi.
0: En principi tens 14 dies per provar les coses. Sí,
1: val.
0: Sí.
1: Bueno, pues
0: i tant,
1: mira.
0: I tant. Si no t'agrada, t'han de tornar els diners, com abans el Cort d'Inglés, recordeu?
1: Ai, sí.
0: Abans
1: si
0: només
1: no
0: ho feia el Cort d'Inglés, ara ja per llei s'ha de fer.
1: Si le devolvemos el dinero. I tant,
0: sí,
1: meravellós.
0: Sí, i tant.
1: Impressionant, doncs vinga, tinc friso de ganes de veure com David Morales defensa el no.
2: Doncs, d'entrada, només fer referència a un tuit que vaig veure ahir. Ai. I que era d'una mare que li escrivia al seu fill per saber si havia vist has vist la final de la Super Blowjob?
1: Ah, sí?
0: No.
2: Referint-se a la Super Bowl. Però vaja, coses que passen.
1: Sí. S'ha de vigilar molt,
0: Aquestes mares que
1: sí.
0: Fan...
1: Sí. Aquesta associació d'idees, com se llama això, la Blow? Super Blow.
2: Entro amb els arguments. El sexe, Thaís, és el resultat d'una atracció, que més enllà del que és purament físic, porta també lligams emocionals. Per gaudir-lo plenament cal que hi hagi confiança. A més, t'explico, segons una enquesta de Parship, un 40%
1: però
2: dels homes...
1: Parship què és?
0: De què?
2: Parship.
1: Però de Parship de pare o de Parship de mare? De què?
2: No, home, Parship és un portal per trobar parelles.
1: Bueno, el portal es fa bastant, això, també.
0: Ah, vale, que ve de Partnership. Vale,
2: clar,
0: vale.
2: Partnership, Parship.
0: Però ho han fet més curt perquè era massa llarg i la gent no sabia de la trajana.
2: Exacte.
0: Vale.
2: Doncs, segons una enquesta que han fet, un 40% dels homes i un 44% de les dones són convencionals. Res de sexe en la primera trobada. Un primer contacte sí, però sense anar més lluny. D'altra banda, un 33% dels homes i un escàs 15% de les dones responen sí a la pregunta de si tenir sexe durant la primera cita. Val. I un tercer grup que pensa que és adequat un temps prudencial abans d'iniciar qualsevol tipus de contacte físic. Concretament, un 24% de les dones i un 9% dels homes. I després hi ha un altre grup que seria aquest.
1: A veure.
3: Pues ya lo, qué guaca. Y yo no he dicho. Se llama Chihuahua. Yo, bueno, yo, ella sí. Me ha dicho que sus novias, sus amigas le llaman Chihuahua.
4: ¿Y qué te ha dicho?
3: Que contigo no, bicho. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Y ya de repente, Chihuahua, toca tus cojones, ¿sí? Dice que no. No solo no te dice que no. Donde te dice, contigo no, bicho. Contigo no, bicho.
5: ¡Hija de una llena! Nunca, jamás, en su miserable vida, un tío levantado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo le iba a dar cariño. Ni cariño, un cochino beso, un cochino beso, solo, no pedía más.
2: Aquest és el grup de vamos que no te toco ni con un palo, ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera cita. I és que al final, Thaís, si aquella persona t'interessa, no t'has de mostrar com un facilón o una facilona, que no es pensi que ets una guarrindongui o un guarrindongui que estima tot el que li passa pel davant, a menys que siguis un concursant de la Isla de les Tentaciones o de Mujeres y Hombres y Viceversa. Però a més, Thaís, no sé si ets conscient que hi ha...
0: Això és un altre subgrup.
2: No sé si ets conscient, Thaís, que hi ha personatges... com aquest que sentirem ara, que es dediquen a impartir cursos amb consells per aconseguir sexe en la primera cita, gent com aquesta.
1: Ostres.
6: Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo muchas ganas de hablar de este tema y sé que a vosotros os va a encantar.
4: Porque es de esos típicos que, bueno, a ver, nos conocemos. Sé que sois unos

0: Cachondos y os va a molar mucho. ¿Cómo conseguir tener sexo en la primera cita? Vamos.
1: ¿Tener sexo?
2: Me encanta.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Latorre. Por si he llegado aquí por casualidad, me dedico hace mucho tiempo al tema de las relaciones, al ligoteo, a la seducción. En especial he mejorado mis relaciones y creo que las de
3: cientos de otros hombres, si no miles, no lo sé.
0: El tener sexo en la primera cita no depende solo de ti. Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. También depende de la cita. Lo más importante es que establezcas un marco sexual desde el principio.
2: Fixa.
0: Y un marco sexual desde el principio no es que os veo que me vais a hacer el burro. Un marco sexual desde el principio no es hablarle de guarrerías. No. Un marco sexual desde el principio es que desde el principio la toques. Es que desde el principio vuestra distancia sea corta. Que desde el principio unas miradas intencionales. Tiene que quedar claro que tú eres un hombre sexual y que quieres una relación sexual.
4: Jo, després de sentir això, Thaís...
2: I de denunciar la conta...
1: Un diu que estàtica que és un empotrador. O sigui, ja la primera cita no té sexe, sinó que s'emporta una hòstia.
4: Hola, empotradores.
2: Sí, experto en ligoteo i artes amatòries. Aquest el que té és un guantasso que no se l'acaba. Aquest el que té...
1: És un poeta.
2: Aquest el que no té és àvia, saps què vull dir? Vull dir, experto en empotrar.
1: No m'estranya que no tingui àvia.
2: No, experto en empotrar.
1: Ha fotut el camp l'àvia, tenir un net així.
2: Home, tu t'imagines? Diu, no, diu, ojo, os voy a dar un dato impresionante. Depende de la otra persona también. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
1: Hola, violadores.
2: Exactament. Mira, jo crec que per menys s'haurien de tancar comptes de Twitter i de YouTube i d'això. Per tant, aquest ara li anirem a fer una visita, ja ho veuràs tu. Posarem en comentarios. És usted un... Bueno, és igual.
4: Un empotrador.
2: Un empotrador, sí. Ai, per favor.
4: Doncs jo crec que amb aquest argument, Thaís, ja està tot dit.
2: Sí, no, està tot dit en general, vull dir, jo ja desmit d'això no sé com seguir.
1: Però hi ha molta gent normal, entre cometes.
2: Sí,
1: també n'hi ha d'anormals, eh? O bueno, a veure, també depèn de gustos, no?
2: Sí.
1: En fi.
2: Sí, bueno.
1: Jo aquest també l'havia vist a YouTube, eh? I també m'he espantat quan l'he vist.
2: Ara vosotros empotradores, eh? És que és una mica... Mare meva.
1: En fi, puc seguir?
2: Sí, anem amb el segon.
1: Obviant aquest personatge,
2: sí.
1: Jo crec, estimat contrincant, que si aquestes alçades al segle XXI encara ens estem plantejant si sexe a la primera cita sí o no, és un tabú, és per un tabú massa arrelat, que no hi ha manera d'arrencar de les nostres ments directa o indirectament cristianitzades, i això és cert. La Pieri Salvatore és una youtuber d'allò més maca, que no diu empotradores ni que són tonteries, bestieses, perdó, i que parla clar i castellà, ens ho explica perfectamente aquí.
5: El sexo en la primera cita. El sexo es una palabra que hoy por hoy la dices y todavía hace ruido. Siglo XXI. Siglo XXI. Año 2020. Y todavía la palabra sexo es tabú para muchos. Podemos definir al sexo como ese hermoso y placentero acto en el que dos cuerpecitos se dan
2: cuerpecito.
5: Qué bueno, está como que la cosa a mayor cantidad. En fin, como ese hermoso acto donde dos personas se dan con todo y quedan exhaustos después de hacerlo riquísimo. El caso es que creo que por temas de religión, de crianza, de moral y sociedad y toda esta cuestión, el tema del sexo es aún más tabú incluso para las mujeres. Nos crían con eso desde pequeñas de que uno no debe entregar su cuerpecito antes del matrimonio,
1: bla, bla, bla, bla, bla, no sé qué.
5: Bullshit que nadie cumple, excepto Eva Luna, claro está. Que, por cierto, espero que
1: Eva Luna la está viendo muy bien. Aquesta hora ja s'està 8 minuts explicant el perquè tenim aquesta mena de preocupació. O sigui, primer, això és cert, primer que diu cuerpecitos, o sigui, no diu hombre-mujer, que això ja hem evolucionat una mica més.
2: Això és veritat, eh?
1: Vull dir, en el sentit de dir, per què han de ser home i dona? Vale. Per què ha de ser l'home més sexual que la dona? Vale. I si la dona és més sexual que l'home, és una facilona, és una guarra, és una guarindonca?
2: Corpecitos. Ai. Parlem de corpecitos.
1: Corpecitos. Ja parlem de corpecitos i parlem, sisplau, ja del segle XXI, que
2: ja
1: cansa.
2: I vale, ja de bullshit, m'ha encantat.
1: Vale. Prou bullshit, exacte.
2: Prou bullshit, home.
1: Escolta, això no vol dir que el sexe sigui obligatori? obligatòria a la primera cita.
2: Correcte.
1: És clar que no. El que sí que hauria de ser obligatori és deixar d'actuar com a l'edat mitjana, on tothom havia de fer l'acord abans d'entrar en temes més íntims. I és clar, després s'escrivien obres com Tirant-lo Blanc, amb passatges eròtics, pujadíssim de to que riu tant de 50 sombres de Grey.
2: És veritat.
1: No, estimat contrincant, no. Evolucionem, deixem-nos de cotilles socials. Quan dic cotilles és la cotilla de la que t'apreta, eh? No sí, la cotilla sí, que no... ella explica secret. No, sí. I sobretot...
2: No la abuela del visillo, que està allà mirant.
1: No la vieja del visillo. I sobretot deixem-nos ja de cotilles religioses i solucionem l'atracció sexual a la primera de canvi. Per què no? I decidim després si volem anar pujant de marxa o ens quedem en punt mort.
2: Hi ha molta gent de punt mort, Hi ha molt punt mort.
1: Hi ha medicines, per això.
2: Sí, hi ha molta gent de punt mort que això no, aquest tema no l'aixequen després ja. Bueno, anem amb el segon argument, a veure si escoltem més empotradores o com va la cosa. Digues, David.
4: Ai, Thaís, fa uns dies llegia el tuit d'un noi que deia: he tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender. I és que té tota la raó. En la primera cita, mans, mascareta i distància. És que és impossible mantenir relacions sexuals sense posar-se en risc, Thaís. Distància, com a mínim allunyats a metre i mig.
2: Perdona, David, anava a dir que si hi ha una distància sobretot de 2 metres, és impossible que hi hagi sexe. Bé, depèn d'aquí, perquè igual n'hi ha algun, saps que...
4: Home!
2: El del WhatsApp, aquell a 2 metres igual te'ls agafa, Digues.
4: Però vaja, distància, una persona normal i corrent. Com a mínim allunyats metre i mig, bailar de lejos no és bailar, Thaís.
1: Què bailar? Si també està tot tancat.
4: Mascareta, per evitar compartir aerosols, i encara et diré més, fluids. Clar. I mans, vamos, que un 5 contra 1 ho soluciona tot, s'autosatisfà un mateix. I és que, Thaís, estem en època de nova normalitat. I el que indiquen alguns estudis és que la nova normalitat hauria de ser una sexualitat amb mascareta, almenys segons una investigació liderada per experts de la Universitat de Harvard, que conclou que per tenir relacions sexuals segures és convenient portar aquesta protecció a la boca. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine.
2: Ja està tot dit. És que clar...
4: I això lliga molt bé amb un article publicat al blog de Quirón Salut, que indica que en cas de relacions sexuals amb no convivents de la mateixa bombolla...
2: Home, hauria de ser la majoria, si és primera cita, saps què vull dir?
4: Clar, en aquest cas, doncs, diu, si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro. Això ja totalment em quadra amb el que van publicar a Annals of Internal Medicine. Thaís!
2: Efectivament, és molt d'anals, això, sí.
1: Ai, per favor.
2: Ai, que bo. Ai, és veritat. Of Internal Medicine, sí. És el que té. És molt internal. Sí.
4: Què dic? Que és molt impersonal, que és poc apropiat per una primera relació.
2: Clar.
1: I és que llavors no pots tenir res més.
2: Clar, perquè t'imagina't tant...
4: Ostres. Un dels primers factors més limitants, clar, són els petons, que suposen un dels primers elements de relació sexual compartida. Segons Francisca Molero, presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia, clar, en la majoria de les cultures el petó amorós i eròtic és la primera expressió d'atracció i excitació sexual.
1: Exacte.
4: Això implica un alt grau d'intimitat i amb la mascareta, doncs, evidentment això es perd. Per tant, a la primera cita no pots tenir sexe. No.
1: Bueno, però això també, si ens vacunem aviat, pot canviar, espero.
2: Sí.
1: Què et anava a dir? Llavors, què has d'esperar? O sigui, primer has d'anar a viure amb aquesta persona abans de tenir sexe, segons tu.
4: Clar.
1: Amb la cara, que, a més a més, has d'anar a viure. Sí.
4: Clar, no evidentment.
1: No li veuràs mai la cara. És que, David, no li veuràs mai la cara.
4: Sí. Ha de ser de la...
1: Imagina't quan ja portis aquests 14 dies de bombolla, ja pots treure't la mascareta i t'endús un susto.
2: Ai, per favor. Ja sabia jo que ens prendríem mal en aquest.
1: Prendríem mal.
2: A veure, ai, anem amb el tercer argument, Thaís.
1: M'ha encantat allò d'anals, Internal Medicine.
2: És que clar.
1: Sí. Ai, vinga, va, seguim, vinga, tercer argument. Escolta, mira, jo encara diria més, sexe abans d'acabar la primera cita.
2: Toma ja, toma
1: ja. Sexe al lavabo del restaurant, al lavabo de la disco, a les butaques de darrere de tot del cinema, al guardarroba del cinema, del teatre, és igual, al vestuari del club de tennis, al cotxe en exposició d'un centre comercial, al teu cotxe, al seu cotxe, al cotxe que acabeu de birlar. És igual. S'han escrit milers i milers d'escenes de cine on els protagonistes practiquen el sexe, practicar, com si es tractés d'un esport olímpic,
2: Mira, l'altre dia reestrenaven Crash,
1: Oh, sí,

0: Fantàstica pel·lícula. Doncs sí, i el practiquen amb pesos per la seva libido.
1: Sí.
0: I quina millor manera d'acabar una cita que amb focs artificials?
1: Val.
0: Sí, si la cita ha estat bona, és un bon fi de festa.
1: Clar.
0: Si no ho ha estat, doncs mira, segon round i potser el sexe és bo. I si no ho és, doncs mira, si més no hauràs cremat calories, sí, i produït endorfines, que sempre va bé per la pell, eh?
1: Ara, se m'estava... Igual creem una nova tendència. Igual que hi ha aquí, abans de les campanades de fi d'any, allò es programa perquè just a les 12 exploti l'estrella de la mort de Star Wars, o just al moment en què es cau el dolent de la jungla de cristal, eh? Allò que comença, doncs comencem la pel·lícula a les 10:22, perquè així coincidirà. Doncs potser el dia del piro musical t'ho fas venir bé perquè jo més o menys acabi quan comenci el piro musical de la Mercè.
0: Però això ho feia la gent quan hi havia els aplaudiments a les 8 de la tarda. Del vespre. Home, que et penses que no?
1: Clar,
0: i tant.
1: Clar. Allò seria anat bé. Mira com aplaudeixen. Veus, veus com he estat bé que estan aplaudint els veïns, eh?
0: Clar, està però molt bé. Allà coincidir seguríssim.
1: Fantàstic, fantàstic. Anem amb el tercer, de que no hi hagi piro musical a la primera cita.
2: A veure, sentim les paraules sàvies de Wallace en el seu canal de YouTube.
3: Bueno, acostarse en la primera cita. Si eres hombre, por supuesto que sí. Es más, busca intensificar las emociones de tu chica hasta que sea ella quien te suplique que la lleves a tu casa.
2: Pero
3: si eres mujer, escucha con atención. Quiero que tú también seas libre y que disfrutes de la vida. Por eso voy a brindarte el entrenamiento que transformará tu vida para siempre. Sígueme en Instagram para no quedarte fuera. En teoría, si te acuestas con ese chico en la primera cita, no pasa nada. Pero en la práctica, eso es otra historia. La realidad es que para las mujeres el sexo juega un papel diferente que para los hombres.
1: Ah.
3: Mientras que los hombres simplemente buscamos placer, en las mujeres, además de placer, también surgen emociones que hacen que se impliquen con el chico en cuestión. Por eso, si tienes sexo con un chico en el momento que sea, siempre, o la mayoría de veces, va a suponer una conexión emocional.
0: Ajá.
2: Veus? És que...
0: Sap molt
1: de les dones, sí. Sí,
0: sí, sí, en l'altra vida no ha estat dona, ja t'ho dic.
2: El sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons un estudi del psicòleg social Gurit Bimbom. Però, clar...
1: Bailemos el bimbom, bimbom, bimbom. Es una alegre sensació. Perdona, David, em sap greu parar aquest moment bimbom, però hem de fer una petita pausa i abans que no puguin continuar els informatius, perquè deuen estar bailant el bimbom escoltant tot això, de seguida tornem aquí al Món es divideix en dos, aquí a Nits de Ràdio Onda Cero Catalunya. De seguida tornem.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim practicant o no sexe a la primera cita amb Thaís Buford, David Morales, que estan debatint. I ara estava amb un argument a favor, no, en contra de la primera cita, David Morales, que ens havies parlat del doctor Bimbom.
3: Sí, sí, sí, deia que el sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons aquest estudi del psicòleg social Gurit Bimbom.
2: Però clar, és algú que habla así, no? Bailemos el Bimbom.
3: En la primera cita, Thaís, pots estar segura que aquella persona és idònia per intentar una cosa més seriosa? Ai, Thaís, que després t'enduràs una decepció, que ja saps la dita aquella de prometer i prometer hasta meter i després de metido y bien metido nada de lo prometido. Però això no s'ha de mantenir relacions sexuals en la primera cita, perquè no hi ha prou confiança ni coneixement de l'altra persona. Et diré més, has pensat en les malalties de transmissió sexual? Moltes persones no noten símptomes d'infecció, de manera que poden no saber infectats i així, de sexe en la primera cita, van escampant les malalties. En diu, des del portal de l'Hospital Clínic, una de les seves doctores.
4: Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos.
2: El Tinder.
4: También aumenta, evidentemente, el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
3: Wow. Clar, persones que no coneixes, gent... És que...
5: Això no és una cita, estimat, això. No. Ja t'estàs marxant de tema, eh?
3: Thaís, jo et dono consells... Mira, et donaré uns consells a tu i a tots els oients.
5: Ai, gràcies. Vinga.
3: Piénsate bien en tu primera cita si te lo cepillas, a menos que quieras acabar con ladillas. No tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui a trossos la tita. Piénsalo bien si en tu primera cita te morrea, ja que en la cama podria contagiar-te gonorrea.
2: Això és això deia el poeta, eh? Això,
5: sí, bueno, frases, escolta, en farem, no sé, memes d'aquests que surten per tot arreu. No, si em sembla molt bé, hi ha una cosa que se'n diuen, bueno, hi ha alguns elements que ajuden, que no és... No sé, preservatiu, cosetes d'aquestes, eh?
3: Sí, però no són 100% efectius per tot, eh?
2: És de Pablo Coelho, aquesta no tinguis sexe en la primera cita, menys que vulguis que et caigui la tita? Jo crec que és de Pablo Coelho, això.
5: Si no és la primera cita, a la segona cita...
2: Clar, quin és el número de cita?
3: No, has de conèixer bé la persona.
5: Vale, i quan la coneixes bé, saps si té alguna malaltia que no sap ni si té ell? Llavors, quan... És que...
3: Sí, perquè llavors li demanes el test.
2: Ah,
3: perquè ja quan agafes confiança és el moment de demanar un test.
5: Hòstia, jo no sé vosaltres, però jo no anava demanant test. En mi època moza, eh?
2: No, jo,
5: clar. Saps? Vull dir, és que era com molt raro, eh?
2: Sí.
5: Bueno, en fi.
2: Bueno, és un debat interessant.
5: Sí,
2: molt interessant. Anem amb l'últim argument a favor del sí.
5: Sí, bueno, és un argument molt, molt festiu, eh?
2: Val.
5: Sí, jo vull posar-vos una cançó mítica que li vull dedicar al meu contrincant.
2: Sí?
5: Que defensa que cal esperar fins no sé quan, eh?
2: Val.
5: A... tenir sexe, que per cert és una gran expressió calcada de l'anglès, eh? Va por ti, Morales.

0: s'ho va prendre, o sigui, es pensava que era seriós.
1: Sí.
0: El grup és una paròdia absoluta de la MTV, que em sembla que va ser l'any 2006, si no recordo malament, així, sí. que van treure el disc, bueno, van treure aquesta cançó, que va ser un hit absolut. Molta gent es pensava que eren bueno, gent...
1: Sí, sí, els nous Beach Boys, però de... Sí, els Pepe Boys, eh?
0: És fantà... I per això li volia jo, doncs dedicar al Morales, perquè sí, perquè l'argument que estàs tu defensant és això, és amo a Laura.
1: Ara...
0: Aquest retrogradisme, si és que existeix la paraula, carrincló, fantàstic.
1: Jo t'he de dir que, clar...
0: És la gana, la primera cita, com si vols... Ja et dic jo, com si vols acabar abans la cita i vinga, ves al lío, clar que sí, home.
1: Clar que sí. Jo et dic que el 2006 encara s'esperava el matrimoni, ara no hi ha ni matrimoni, ja com aquell qui diu, saps? Vull dir que ja...
0: Tampoc el pots celebrar massa multitudinàriament, no sé que tinguis molts diners i siguis l'Eugènia de no sé qui,
1: ah, sí,
0: de no sé
1: sí,
0: quantos.
1: Sí, sí, Cayetano de Xonsis.
0: Sí.
1: Anem amb el darrer argument, si és que li queda algun, per dir que no hi hagi sexe a la primera cita,
2: sí,
1: David
2: sí,
1: Morales.
2: Sí. A veure, coses com t'estimo però necessito més. Si ens estimem i ens anem a casar, per què esperar per tenir relacions? Vull saber el que se sent. Estem passant per un mal moment en la nostra relació i intentarem salvar-la amb ajuda del sexe. Si no em fico al llit amb ell, el meu xicot em deixarà. Qui no ha sentit alguna vegada un amic o una amiga dir alguna cosa així? I és que avui dia sembla que si tens 20 anys i no has provat el sexe encara, és que o ets raret, o et faràs capellà o monja, o estàs reprimit, o t'has de desinhibir i gaudir d'una mica de la vida, o definitivament és que ets d'un altre planeta. Però us heu plantejat per què l'Església continua dient que el sexe ha d'esperar fins al matrimoni? Algun motiu important hi haurà d'haver perquè l'Església continuï defensant el sexe com una cosa sagrada reservada als matrimonis?
0: Sagrada!
2: Si el que voleu és estimar, amb amor del bo, si aposteu per un amor que vagi més enllà d'un rotllo d'estiu o un embolic de dissabte a la nit, bé que no me'l toc de queda de dissabte a la tarda, si aspireu a estimar algú per sobre de tot, a compartir la vostra vida amb aquesta persona per sempre, no podeu tenir sexe a la primera cita, heu d'esperar que Arbus. Al canal Arguments de YouTube tienen aquest vídeo molt aclarido.
3: Oh. Bueno, hay una infinidad de ámbitos donde puedes conocer mejor a la otra persona antes de una relación sexual. Además, la relación sexual es la expresión de amor a la persona a la que ya conoces, a la que ya quieres y a la que ya te has entregado para toda la vida, con todo, con lo bueno, con lo malo, con tus mañanas de lunes y las ojeras, con tus fiestas de los sábados, con todo. Y por eso el acto sexual es una expresión muy fuerte con la que el cuerpo está diciendo, me doy entera. Y eso tiene sentido cuando ya te has dado entera.
4: Más que prohibir las relaciones prematrimoniales, creo que lo que la Iglesia te propone es un modo de vida alternativo. Si un noviazgo es algo temporal, ¿para qué te vas a dar por completo a esa persona?
2: ¿Claro?
4: Quizás cuando estás saliendo con esa persona, es la persona. Pero realmente eso no se ve hasta que eso se solidifica, hasta que hay un compromiso, que es en el matrimonio.
5: Como provisional, ¿no? Se queda en una cosa de probar a ver qué tal con las personas, ¿no? Con las parejas. Y entonces, no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi novio hubiera probado a 5 o 4 más.
1: Ah, 5 o 4,
2: que
1: su
2: novio hubiera probado a 4 o 5. Quina barbaritat, que hubiese probado ahí.
0: Vestits, les persones.
2: Sí.
0: Per tot
2: això, Thaís, només em queda un darrer argument que em sembla que ja hem pogut sentir també amb música.
1: A veure, un moment.
6: Cantar contigo me llena de alegría.
1: Los happiness es feien dir.
6: Dejemos todo lo demás para otro día.
2: Ara aquesta cançó cobra un nou sentit després d'haver sentit aquests arguments d'aquests nois.
1: Sí.

0: pobra Laura, eh? La d'aquella època era terrible.
1: Sí, perquè
0: era
1: clar...
0: Era terrible.
1: Era, sabies que no, no anaves... No, bueno, anaves allò sense contacte, eh? A mi tot això m'està recordant a les mítiques flors... Flors Maria, no sé si les coneixeu. Estava buscant, aviam si tenien alguna cançó dins el seu extens repertori sobre llegar-me al matrimoni. No l'he acabat de trobar, eh? Ja buscarem algun motiu per poder escoltar aquestes. Que tu les coneixes, Thaís?
0: No.
1: Val. Ara miro de...
2: Eren unes germanes, totes.
1: Són unes germanes que canten i...
0: Ah.
1: Bueno, sí. És... Mira,
0: espera,
1: confiesa't.
2: Són les germanes Bellido Durán. Alba, Maria, Flor, Estel, Victòria, Patricia i Montserrat.
1: Vete a confessar. Escoltarem el tema Vete a confessar, que jo crec que és important. Go to confess. Posen també en English subtitles. Posa.

0: de posar la, heu de mirar la cara de felicitat que posen, és una cosa. En fi,
1: Déu-n'hi-do, necessita... Sí, no, no tinc qualificatius.
0: Bueno, i tenen un extens repertori, eh? Ja les... Hem de mirar, David, d'anar-les posant.
1: Com es deien?
0: Flors Mariae. Són les germanes Bellido, sí, efectivament.
1: Ai, mare.
0: Sí, sí, sí, sí. És espectacular. No tinc paraules. Els Amo a l'Aura es van quedar molt curts en comparació amb això. Bueno, ha estat apassionant aquest, aquest debat sobre sexe a la primera cita. Hauria sigut ja allò... metateatre, que algú en aquests moments, mentre ens estava escoltant, estigués tenint una primera cita, s'haguessin vist per primer cop i estiguessin tenint aquesta conversa, no? De si tenir sexe o no a la primera cita, i mentre s'escolten Nits de Ràdio, en qualsevol cas, els hi hem donat arguments a favor i en contra. Per tant, esperem que, bueno, s'hagin posat d'acord, no sigui que un hagi dit que sí, l'altre no, perquè si no ja la tenim liada aquesta, eh? Bé, podeu votar al Twitter, sé que aquesta serà la que batrà tots els rècords de votació, ja ho sé, per tant, tinc moltes ganes de veure els resultats que coneixerem la setmana que ve. Gràcies, Thaís Buforn, i fins la propera setmana.
1: Adeu, adeu.

Hi ha un clàssic que durant anys i anys ens ha revisitat tots els estius i que, amb bon grat, l'hem recuperat. I és que avui parlem d'una sèrie espanyola que va marcar una generació sencera als 80 i que encara avui fa que molts sospirem amb nostàlgia quan sentim aquella sintonia inconfusible de Carmelo Bernahola. Preparats per fer un viatge a Nerja, amb bicicleta, crema solar i una colla d'amics que semblaven viure l'estiu perfecte? Doncs som-hi, que això és com obrir una capsa de records i trobar-hi una cinta vella de VHS, perquè avui parlem de Verano Azul.

Verano Azul és una sèrie de televisió espanyola dirigida pel genial Antonio Mercero que es va emetre entre l'octubre del 1981 i el febrer del 1982. 19 episodis d'una hora cadascun, plens d'aventures, d'amors d'estiu, lliçons de vida i algun drama que ens va fer plorar com si no hi hagués un demà. La història segueix una colla de joves d'entre

0: A 8 i 17 anys, Quique, Javi, Pancho, Bea, Desi, Tito i Piranya. Que passen les vacances en un poblet de la Costa del Sol, concretament a Nerja, amb algunes escenes rodades a Vélez Màlaga, a Motril i al Muñécar. Acompanyats per dos adults entranyables, en Xanquete, un pescador savi i una mica rondinaire, i la Júlia, una pintora solitària amb un cor d'or, aquesta colla viu un estiu ple de descobriments, d'amistats i algun disgust que encara ressona en la memòria de tots. Comencem pel context de la producció, que no és poca cosa. Verano Azul no es va fer en dos dies, no. El rodatge va durar 16 mesos, des de l'agost del 1979 fins al desembre del 1980. Sí, ho heu sentit bé. Un any i mig per rodar una sèrie de 19 capítols. I no era precisament barata. Es diu que va ser una de les produccions més cares de l'època per a televisió espanyola. Entre l'escriptura del guió, la cerca de localitzacions, el rodatge i el muntatge, van passar gairebé 3 anys fins que la sèrie va veure la llum. I per què tant de temps? Doncs perquè Mercero era un perfeccionista. Volia captar l'essència de l'estiu amb aquella llum mediterrània que fa que tot sembli més bonic. I això significava rodar en exteriors, aprofitant el paisatge natural de Nerja. A més, treballar amb un elenc tan jove no era senzill. Els nanos eren autèntics, amb totes les virtuts i els desastres que això comporta. I això ens porta les anècdotes que són el suc d'aquesta història.
1: ¿Qué creíais, que no os había visto? Pues claro que sí. Un momento. Permitidme que me concentre. Tengo poderes. Voy a descubrir vuestros nombres. Mírame a los ojos. Fijamente, sin parpadear. Y ahora dame tu mano. Sí. Tu nombre empieza por J. ¿A que sí?
2: Sí.
1: Lo veo. La corriente psíquico-magnética que nos une me lo dice. Javier. Exacto. Tú te llamas Javier.
2: Sí.
1: A ver tú. Mírame a los ojos. La mano. No lo veo.
0: Una de les curiositats més sucoses del rodatge és que els actors infantils no eren professionals. La majoria eren nens corrents escollits perquè tenien aquella espurna de naturalitat que Mercero buscava. Per exemple, Miguel Joven, que feia de Tito, era un nen de Nerja que ni tan sols havia somiat amb ser actor. L'equip de càsting el va trobar gairebé per casualitat. I avui dia, en Miguel encara viu a Nerja i fa de guia turístic explicant anècdotes de la sèrie. Imagineu el pobre nano, amb 8 anys, rodant escenes sota el sol abrasador de la Costa del Sol, mentre l'equip li deia, va, Tito, una mica més d'entusiasme quan cridis el Piranya. I parlant del Piranya, en Miguel Ángel Valero, el seu sobrenom a la sèrie venia de la seva fama de devorar menjar com si no hi hagués un endemà. Diuen que durant el rodatge l'equip havia de tenir sempre entrepans a mà perquè el nano no es desmaiés d'una escena a l'altra. Però hi havia coses complicades en el rodatge. Tenia els seus drames i alguns de ben sonats. Una de les anècdotes més recordades és el caos amb les bicicletes, que eren gairebé un personatge més de la sèrie. Els nanos pedalejàvem com bojos pels carrers de Nerja i més d'un cop van acabar amb genolls pelats o bicicletes fetes pols. I aquí diu que l'equip tècnic va haver de comprar recanvis a dojo perquè les bicis no sobrevivien a l'energia dels nens. I no només això, en una escena es veu que el Piranya va caure de la bici i va acabar plorant de debò. Però Mercero, que era un mestre aprofitant els moments espontanis, va decidir deixar-ho a l'edició final perquè era massa autèntic. Pobre Piranya, menjant pols i immortalitzat per a la posteritat.
3: ¡Pez es muerto!
4: ¡Ahí va, ahí va!
5: ¡Otro! ¡Y otro más!
3: Todos los peces han muerto hoy.
6: Nos los llamamos
7: quietos.
8: ¿Sabes lo que significa esto?
9: ¿Qué?
10: Que ha llegado el fin del mundo.
9: Para los peces.
10: Para todo bicho viviente. El mar está envenenado. El comandante Cousteau ya había avisado de que el mar está enfermo. Y ahora...
9: ¿Y ahora qué?
10: Y ahora esto. Ahí lo tienes, majo.
11: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por ahí?
12: ¿Qué
11: pasa?
0: Un altre moment mític del rodatge va ser l'episodi de la cova, inspirat en la famosa cova de Nerja, que a les sèries es deia Cueva del Gato Verde. La història recreava el descobriment real de la cova al

0: 1959 per part d'un grup de nens, però rodar-hi no va ser tan màgic com sembla a la pantalla. L'equip va haver de lidiar amb la humitat, la foscor i els nens que evidentment no paraven quiets. Diuen que en una escena en Tito i en Piranha es van posar a fer bromes mentre rodaven i l'equip va acabar rient tant que van haver de repetir la presa diverses vegades. I no ens oblidem del famós episodi de la mort de Chanquete, que va ser un drama dins i fora de la pantalla. L'actor Antonio Ferrandis, que interpretava el pescador, era tan estimat pels nens que quan van rodar l'escena del comiat, les llàgrimes eren 100% reals. Fins i tot Mercero va confessar que va ser una de les escenes més difícils de dirigir perquè tothom estava emocionalment esgotat. Pel que fa a l'acollida, Verano Azul va ser un fenomen absolut. Quan es va emetre, Televisió Espanyola era l'única cadena de televisió a Espanya. Així que no és d'estranyar que aconseguís fins a 20 milions d'espectadors. Però no era només qüestió de falta de competència. La sèrie tocava temes universals com l'amistat, el primer amor, la pèrdua i fins i tot problemes socials com l'especulació urbanística que apareix en l'episodi on la colla lluita per salvar el vaixell d'en Chanquete, la Dorada. La cançó No nos moverán es va convertir en un himne i encara avui aquí no pot escoltar-la sense recordar aquella escena. La sèrie va ser tan impactant que es va exportar a països com Portugal, França, Polònia, Bulgària, Iugoslàvia i fins i tot a països de Llatinoamèrica on també va triomfar. Curiosament, mai es va emetre als països de parla anglesa, cosa que fa que sigui un tresor una mica amagat per a molts.
1: Tómate la leche, Tito.
2: No!
3: Mamà?
1: Què?
3: Mamà?
1: Què? Que te tomes la leche.
2: No me gusta.
3: Mamá.
1: Ya voy, hija, ya voy. Agustín, abre.
4: Momento.
1: Agustín, tengo prisa.
4: ¿Pero a qué viene tanta prisa?
1: Déjame pasar.
4: ¿Qué hay, gran hombre?
5: Hola.
1: Agustín, Beatriz ya es mujer.
0: A Nerja, la sèrie és pràcticament una religió. Hi ha un parc Verano Azul amb plaques dedicades als personatges. Una estàtua d'en Chanquete i fins i tot el vaixell La Dorada aparcat com a monument. Els carrers tenen noms com Calle Antonio Ferrandis Chanquete i llocs com el Chiringuito Ayo on es va rodar l'episodi de La Paella són punts de peregrinació per als fans. I no només això, la sèrie va capturar l'esperit d'una Espanya que acabava de sortir de la dictadura amb una societat que començava a obrir-se al món i a descobrir-se a si mateixa. Com diu Miguel Joven, el Tito era una sèrie sobre nens de vacances, però també sobre una societat que aprenia a ser lliure. I sí, potser avui algunes coses semblen una mica ingènues o fins i tot políticament incorrectes, però qui no ha somiat alguna vegada en pedalar amb els seus amics sota el sol i viure un estiu etern? Pel que fa a l'equip tècnic, cal destacar la música de Carmelo Bernaola, que era com una abraçada sonora que et transportava directament a la platja. I la direcció de Mercero, un mestre orquestrant emocions. Sabia quan deixar espai per a la comèdia i quan apretar les teves cordes emocionals. No és casualitat que la sèrie s'hagi reemès tantes vegades i que encara sigui un èxit en plataformes digitals.
6: Oiga. ¿Qué ha sucedido?
7: Métase en su asunto, amigo.
8: ¡Mira otra vez esos!
9: ¿Qué día llevan? No cruzaría 7 veces con ellos.
10: Se estarán dando un carbeo.
11: Pues busca de quién es el de la torta, buscando el trabajo.
9: Qué hombre, esos son del manicomio de los remedios.
10: ¿Dónde está eso?
9: Ahí, en los Pinares, cerca de Villaplana.
8: ¿No habéis visto a un hombre que hace dibujos en la arena?
12: ¿Aquí?
13: No.
8: Pues esta mañana estaba. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Pi?
12: ¿Y Bea, dónde anda?
8: No, anda, navega, allá está.
12: ¿Dónde?
8: Allá, descubriendo América, ¿no lo ves?
12: ¿Pero por qué se ha ido tan lejos?
10: ¿Se habrá quedado dormida?
0: Una darrera anécdota abans de tancar. Durant el rodatge, els nens es van obsessionar amb fer bromes a l'equip, sobretot al pobre càmera, que més d'un cop va acabar amb la sorra a les lents perquè algú havia decidit que era divertit atacar amb pistoles d'aigua. I la veritat és que aquesta energia trapella és el que fa que Verano Azul sigui tan especial. És una sèrie que no només et fa riure i plorar, sinó que et recorda com era ser jove, lliure i amb tot l'estiu pel davant. Així que si mai passeu per Nerja, no oblideu de fer una foto a la Dorada i brindar amb una paella al Chiringuito Ayo, perquè, com deia en Chanquete, la vida és com el mar. De vegades t'acaricia i de vegades et dona un bon cop. I Verano Azul és una mica així, una carícia que mai no s'oblida.
5: ¡Se te ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! ¡Ha muerto Chanquete!
13: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: que prepara 6 programes simfònics amb Judiana Gómez, Cristian Vázquez i Martí Mon com a directors convidats. Després d'haver actuat a la vetllada multitudinària del Papa Lleó XIV, torna a projectar-se internacionalment a l'octubre amb els concerts d'obertura a les ciutats txeques de Teplice i Praga.
1: Són notícies d'aquest dijous 16 de juliol.

0: aquesta marxa comencem la nostra secció de tecnologia avui amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ben acompanyat que vens avui.
1: Sí, avui sí.
0: Ada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha anat el curs?
2: Bé.
0: Com ha crescut l'Ada, eh? Sí. De quan va venir la primera vegada, ara fa potser 5 anys o 4.
1: Sí.
0: És que hem de dir que avui és un dia especial.
1: Sí, avui...
0: S'ha passat molt ràpid.
1: Ha passat ràpid, sí.
0: 100 seccions.
1: 100 seccions ja, sí. Segut.
0: És una bestiesa, 100 seccions.
1: Sí, va a poc a poc, va sumant.
0: No. Escolta, i que en siguin 100 més, eh?
1: Exacte.
0: Nosaltres encantats de tenir-te aquí. És la darrera secció de la temporada, així que, com sempre, faràs un resum una mica del que ha estat la temporada. I has decidit començar amb aquesta cançó que crec que ni tan sols l'has decidit tu.
1: No l'he decidit jo avui, no. Vaig dir-li a l'Ada, Ada, posa'ns una cançó d'estiu, ja que és, no?
0: Clar.
1: L'últim d'estiu.
0: Prèvia d'estiu. I per què has triat aquesta cançó, Ada?
2: Perquè té com un estil molt d'estiu. I...
0: Sí.
2: Doncs el videoclip està gravat en una platja.
0: Ah, molt bé.
2: I llavors...
0: Ja estem en moda vacances, sí. Tots. Doncs molt ben triada que està aquesta cançó. Com dèiem, Àlex, ja que és la secció número 100 i que és la darrera de la temporada, aprofitem i fem una miqueta de repàs del que ha estat aquests últims mesos. Hem parlat de moltes coses i molt variades.
1: Sí, moltes coses. No hem fet gaire jocs de taula, recordem que
0: sí,
1: hi ha 8 temporades que
0: veritat,
1: han fet més, d'aquest com no n'hem fet cap, però bueno, això ha anat com...
0: Però és que ho hem substituït per una altra secció que ens ha agradat
1: sí,
0: molt,
1: Sí, hem fet allò, vam fer, sí, ja en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: Vam fer com un trimestre, no podríem
0: sí,
1: dir gairebé
0: sí.
1: De... Sí. A veure, no ho diré molt a mordre, però recordem que, per exemple, vaig estar repassant tot el que havíem parlat i vaig veure que ja vam parlar un cop de la caiguda aquella d'Amazon que va passar
0: sí.
1: I que vam estar parlant de com... que per què havia passat o què intuïem de per què podia haver passat.
0: I
1: vam dir, ostres, és que només Amazon, clar, ja és un terç del tràfic d'internet passa per la infraestructura d'Amazon. No? I vam dir, realment internet és una... o va ser creat per ser molt obert, no? De, ostres, si hi ha un atac nuclear, poder, sempre ho hem parlat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que poder anar a redirigir el tràfic i tal, però al final de tot, resulta que entre Microsoft, Amazon i demés, tenen tot el tràfic ja...
0: Clar,
1: que caigui un d'aquest, doncs ja sí que tot va... cau avall, no? Però bueno.
0: Vam veure com ens va afectar aquesta caiguda. Bueno, anava a dir, parlant de caigudes, però no ho lligaré així. També vam parlar d'escales mecàniques.
1: Sí, recordem que vam dir que va iniciar-se com una atracció turística,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I que la gent es queia i no sabia... Una cosa que a nosaltres ara ens sembla superraro, no? Que dius,
0: però no sabien fer-la servir, no?
1: Que no sabien, però si només t'has de pujar i...
0: Sí, sí, sí.
1: I ja està, no? Ostres, va crear molta problemàtica. Vam veure allò de que, ostres, la dificultat que tenia en que es poguessin plegar les escales,
0: sí.
1: Perquè clar, si no, com dones la volta en una escala, no? I com que ara, sempre que anem amb escales, diem allò que si vas a l'esquerra és per anar més ràpid, i que allò era perquè les escales antigues sorties pel lateral.
0: Clar.
1: No sorties recte com ara. Llavors, al sortir pel lateral, què passava? Que la gent que corria molt i anava per fora, acabava xocant amb els que, o sigui, amb els que anaven per la dreta, xocaven amb els de l'esquerra,
0: sí.
1: Si anava més ràpid que l'altre a l'hora de sortir, no?
0: Clar.
1: Llavors van dir, ostres, però és que els de ràpid vagin per un cantó i els nens per un altre. Vam parlar així, creies això de caure, d'aquell nen que va perdre la sabata, que al final no li va passar res,
0: sí.
1: I, bueno, que com van anar no, canviant-ho tot, no?
0: Ara estava pensant que és una mica com el telefèric, vull dir, que pujar-te un arrastre, no?, que es diu, quan vas a esquiar, a mi em costa moltíssim, no sé mai com fer-ho, però suposo que en aquella època devia passar el mateix, no?
1: Sí.
0: Ara la gent pensarà, és molt fàcil, no?, pujar-se, però en aquella època pot ser...
1: L'Ada, sempre que anem a esquiar, busca un arrastre.
0: Ah, sí? Per què? T'agrada més?
2: Sí.
0: Però si és, a mi em sembla complicadíssim. Bueno, fa molts anys que no vaig esquiar, també t'ho dic, però és complicadíssim, no tens por de... No sé. Ara m'està mirant l'Ada com dir, no té cap complicació, Doncs la mateixa complicació que les escales mecàniques. Escolta, Ada, tu has intentat mai parar una escala mecànica?
2: Parar?
0: Sí.
2: Bueno, una així, mica perquè, tipus...
0: És el típic joc que fem tots els...
2: Sí, perquè, tipus, em puja on per apujar-se les mans, em puja allà i llavors espera una mica.
0: No es pot
2: I
0: fer això,
2: ja baixo.
0: Vigila, que no et facis mal, no et passi...

0: inventar aquí falta alguna cosa.
1: Alguna cosa, no? I va fer allò el, com un coixí, uh-huh. no? I llavors la, els constructors de vehicles van dir que no era, que no necessitava, que amb el cinturó pues, ja, no, ja tiràvem, no? Per què més, no? Fins que bé, a poc, sobretot Mercedes va millorar molt el sistema, uh-huh. i bé, ja vam dir que s'han salvat milions de vides gràcies a l'airbag. Recordem que vam dir que és simple, però que inicialment era un gas tòxic, sí. i que deies, ostres, no sé si és millor morir de l'impacte o morir del gas. Llavors això s'ha anat substituint, i que recordem que quan s'infla molt ràpid, però a cap de 100 mil·lisegons ja es desinfla, mm-hmm. perquè no quedis ofegat. Clar, si quedes inconscient, la gent quedava amb el nas contra el coixí, i clar, es morien ofegats, no, de l'impacte, no? Vull dir, bueno, pues han anat mm-hmm. evolucionant. I també vam parlar de la brújula i del GPS. Sí. Ostres, que els seus vikings, no? Que anaven amb aquells cristalls per mirar on estava el sol, i amb sí. això sabien cap on havien d'anar els dies de... que hi havia núvol i de més, no? I bueno, vam estar parlant de tot, no? Tota l'evolució fins que tenim el GPS, és que... Bueno, d'alguna manera també salven vides, no?
0: Home!
1: Com a mínim, sí, els avions van millor que...
0: Que és veritat que hem parlat de durant totes aquestes temporades, durant aquestes 100 seccions, hem parlat de molts invents destructius, que tenien una bona finalitat al principi, però després s'han fet servir per les guerres, no? Però també hem parlat de coses positives, doncs això, com l'airbag, que ha salvat milions de vides. I un tema que està molt de moda, com són les fake news.
1: Fake news també vam parlar-ne, recordem que semblaven que les fake news havien de ser d'ara, sí. i que són més, no, són més sí, velles sí. que el Napeu, que ja vam dir que de les primeres que es consideren era la de la Pisistrat, que era un polític d'Atenes, no? que va ser desterrat, i el que va començar a inventar tot d'històries contra els polítics que l'havien desterrat, uh-huh. i llavors, clar, li faltava encara el que tota bona fake news té, que era la part emocional. Uh-huh. I va fer allò de dir, vaig a buscar-me una noia guapa, la vaig a vestir d'Atenea, uh-huh. i la poso dintre en un carro, i dic que Atenea va dir que sí, que jo... sóc el salvador d'Atenes, i per tant haig de tornar, no? I la va passejar per allà, i tothom va anar-la a adorar, i la volien tocar, i de més, i clar, t'ho diràs a la gent, gràcies a que era una bona fake news, va votar perquè tornés de l'exili, no? Per això et dic que les fake news llavors sí que ja van anar evolucionant. Vam parlar en aquest de fake news també d'allò de que Mozart i Salieri no eren rivals, tot i que tothom es pensa...
0: És la història que ens ha arribat...
1: Sempre, però no ho veiem, també és una fake news, no? Bueno.
0: Sí, sí. Mira, millors fake news que moltes de les que corren ara, que no se les creu. Tu què? Com ho portes això de les fake news, Ada?
2: No sé, no miro la tele. Tipo,
0: molt bé.
2: Les notícies.
0: Ni xarxes socials, ni...
2: Sí, les xarxes socials, sí.
0: Doncs aquí hi ha moltes fake news, eh? I ara amb la intel·ligència artificial, no, Àlex?
1: Sí.
0: Ens la intenten colar per totes bandes.
1: Però bueno, molta xarxa social, com que miren molt de K-pop. Llavors, llavors no... Diríem que no és...
0: No, són víctimes de fake news.
1: Sí, o si és una fake news, no és...
0: No té tanta importància com la de Pisistrat, per exemple.
1: Sí,
0: no? Escolta, també ens vam preocupar dels diners, de com aconseguíem diners amb els caixers automàtics.
1: Sí, vam dir com es va crear, no?, d'allò d'aquell home que va voler anar a treure diners i per... no recordo si eren 3 minuts o 5 minuts que ja li havien tancat el banc per poder anar a treure diners, llavors necessitava els diners i estava a la banyera... I li va vindre de dir, ostres, haig de crear un sistema de que a qualsevol hora pugui anar i treure diners, no? I llavors va inventar el que seria un primer caixer automàtic, que recordem que anava amb targetes radioactives,
0: sí.
1: no hi havia targeta de crèdit, però que sí que havies de posar un PIN, i que al principi el PIN havia de ser de 6 dígits, però quan li va dir a la
0: manera.
1: Seva dona, recordem que vam dir que la dona no era capaç de memoritzar els 6 dígits, i va dir, ostres, si jo vull que la meva idea... s'adopti, necessito que tothom se'n recordi del PIN, i per tant el van reduir a 4 dígits, que és molt insegur, però avui en dia...
0: Li agraïm a aquesta senyora, perquè amb tantes dades que tenim al cap,
1: encara són, encara són els 4 dígits, no? Que llavors ja sí que més endavant ja van afegir la targeta de crèdit, no? Que no fos això, que fos reductiu, tot i que ja dèiem que no era perillós, no?
0: Mm-hmm.
1: Vam parlar de... Recordo que vam parlar d'IBM, no? Molts d'invents que havia fet IBM, i un d'aquests era la targeta de crèdit, no?
0: Sí.
1: Que vam dir, ostres, IBM va descobrir una manera per poder... Era, en aquell cas, la van descobrir per controlar els horaris dels funcionaris d'Estats Units, per veure, bueno, quan entraven, quan sortien, i d'aquí ho van... vendre-ho també a tots els bancs,
0: uh-huh.
1: i que tenien, per poder això, per poder treure els diners, i que tenien el problema aquell de la cinta negra, quan girem una targeta de crèdit,
0: sí,
1: que la tiés,
0: sí.
1: que se'ls

0: s'hi desenganxava, i que va ser la dona de l'enginyer que va fer la targeta de crèdit que va dir, ostres, i si ho planxes? Li va dir que un dia que estava planxant, i planxant-ho va ser la solució a aquest problema.
1: Quantes aportacions de dones s'han perdut al llarg de la història, eh?
0: Sí, és una aportació...
1: Sí, clar, important.
0: Clar, o sigui, al final... Era,
1: fàcil, senzilla, però que sembla una tonteria, però que no ho és. Al final és ben útil. Tot.
0: Sí, tecnològicament la targeta de crèdit era complicada, però faltava el... O sigui, a vegades és el punt que falta.
1: Clar.
0: És el punt, bueno, doncs la dona va posar el punt que faltava. Sí, vam parlar també que si IBM va inventar també el codi de barres de les botigues, que si era el 666, no? Que si era l'invent del diable i tot això, bueno, això ja...
1: Bueno, històries, sí,
0: històries que... vàries. Vam parlar també de la màquina de vapor, que era molt més antiga també, que venia de Roma. Recordem que vam dir, no, si Roma ja tenia màquina de vapor, però que fins que no es va poder, diríem... d'una manera que fos més òptima, doncs no va arribar a la...
1: No li van donar tanta importància com més endavant, no?
0: Fins a la revolució industrial i demés. Vam parlar dels captchas l'última vegada.
1: Sí.
0: I llavors sí que he deixat aquí pel final...
1: La meva secció preferida.
0: Sí, la teva secció, exacte. És tot un trimestre, podem dir que és la teva.
1: Home, és que eren molt interessants. Vam començar una secció que vam parlar dels opars, aquests elements que estan com fora de la seva època, no? S'han descobert i s'han atribuït a èpoques que dius, no pot pertanyar a aquesta època, doncs perquè no concorda, no? Amb el temps, amb els materials, amb tota la tecnologia que hi havia en aquell moment, i ens vam començar a animar. I com dius, vam fer gairebé un trimestre d'opars,
0: Sí, i teníem també, recordo que la gent em deia, volem un altre d'opart, això
1: home,
0: era...
1: Home, clar, no era per nosaltres, era petició popular,
0: Petició popular, al final ja era petició popular, i allà buscant opars, vam fer també opars espanyols, recordo.
1: Sí.
0: I de més, i bueno, no... Vull dir que va estar bé, i sí que n'hi havia molts que deies, ostres, això...
1: Agafats amb pinces, sí. I alguns que s'ha descobert que no era que tal, no?
0: Sí, que dius que segurament assumíem que la gent del passat era més, no sé com dir-ho, no tan avançada com realment...
1: Clar. Sí. Com les línies de Nazca, no? Que vas dir, bueno, té una explicació i es podia fer, no?
0: Exacte, es van fer tot des... O sigui, s'han fet simulacions i han dit, sí, seria factible perquè hi havia unes muntanyes, etcètera, llavors... Bueno. També en vam veure algunes com aquella de l'estàtua aquella romana que va aparèixer a Mèxic, que al final la més creïble... És la de que un dels col·legues d'excavació va voler-li fer una broma en el cap d'excavació i quan va veure-la que va liar va ser un...
1: No, que he estat jo, no?
0: No va dir res.
1: És veritat.
0: No va dir res. No va dir res i va dir, oita, tu, ja us ho
1: fareu. Ja s'ho trobaran.
0: I aquí encara...
1: Amb quina et quedes tu, d'opars?
0: Clar, jo potser amb la... Ostres, que no ho sé. Amb l'Helen de Nimrod, potser, que era allò que... dels babilonis que potser ja podien haver fet telescopis, no? Ens creiem que, no? Que sí. Fins a Galileu, fins a Copèrnic i de més no hi havia telescopis i que potser sí que ja n'hi havia abans. Potser em quedo amb aquesta pel significat també científic, no? Tot una mica, no? No sé, però vaja.
1: A mi l'Antisitera m'encanta.
0: Antisitera...
1: Sí, potser per les pel·lícules també,
0: les
1: no?
0: Les pel·lícules i...
1: Bueno, Diana perquè, Jones, no?
0: Sí, perquè també té una... O sigui, utilitzar aquest disseny de rodes dentades que es creia de l'època medieval, però molts anys, 1000 anys, o més, 1.500 anys abans, clar, és un... No, és un tema,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: També és un... I a més que són creïbles, o dins de tot dius, ostres, són més o menys creïbles.
1: Que curiós, jo em passaria totes les seccions parlant dels opars, m'has descobert un món molt interessant i des de que me'ls has descobert els anava mirant jo també, perquè hi ha molts i són força interessants.
0: Sí, hi ha alguns, per exemple, si mai aneu a Londres, al British Museum en tenen algun.
1: Sí?
0: Sí, a més és gratis entrar, o era gratis, suposo que encara ho deu ser-ho.
1: Sí, els museus a Londres ens va dir el nostre company, el Víctor Lozano, que sí que...
0: Que encara ho són,
1: Que encara ho són.
0: És que l'última vegada que vaig anar a Weyren...
1: Doncs mira, podem aprofitar per anar a Londres i veure algun d'aquests opars. Àlex Soto, moltíssimes gràcies per seguir una temporada més aquí amb nosaltres. Gràcies per aquestes 100 seccions. Quan vulguis venir acompanyat de l'Ada i l'Aixa, que la tens...
0: Sí, està d'acampaments.
1: La tens d'acampaments, però bueno, també és benvinguda en aquest programa. Ada, que passis un bon estiu.
2: Gràcies.
1: Àlex, passa tu també un bon estiu, desconnecta i t'escolto la temporada.
0: Molt bé.
1: Que vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona està més a prop de dotar-se amb pistoles elèctriques, les conegudes com a Taser o també DCE, dispositius conductors d'energia, després que la Comissió de Presidència de Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat inicialment el reglament que ha de fer possible la compra d'aquests dispositius. Fa un any que la qüestió es trobava bloquejada, però un any més tard ha acabat tirant endavant amb els vots a favor de PSC, Junts i el Partit Popular. En canvi, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
2: Després d'aquesta votació favorable, ara s'obrirà un període d'exposició pública i d'al·legacions perquè els grups municipals, els sindicats policials i la resta d'entitats puguin fer esmenes i proposar millores al reglament de les Taser. La normativa planteja algunes restriccions, com per exemple que els agents no puguin disparar a menors de 14 anys i que les actuacions amb Taser quedin enregistrades en vídeo automàticament. El text quedarà pendent d'aprovació definitiva en plenari un cop passi aquest termini d'al·legacions. Fons municipals calculen que aquesta aprovació definitiva podria ser pels vols d'octubre o novembre abans que acabi l'any 2026. A més, després d'això l'Ajuntament també haurà d'obrir procés de contractació pública per trobar l'empresa que proporcioni les pistoles a la Guàrdia Urbana i esperar que arribin al cos. Es contempla que siguin uns 6 mesos addicionals. Això situaria el calendari com a molt aviat a mitjans del 2027. Durant aquest temps, fins aleshores, el consistori formarà els agents que hagin d'utilitzar les Taser. Hem de recordar que el cos de Mossos d'Esquadra ja compta amb aquest dispositiu des de fa 10 anys, un període en el que s'ha utilitzat 236 vegades fins a finals de març del 2025, són les dades amb les que comptem, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades.
1: Doncs després d'aquesta votació favorable i pendents del que passi d'aquí a finals d'any, volem escoltar les dues parts i per això avui li dediquem el tema de la setmana. Crec que has pogut parlar amb sindicats policials i també amb una de les entitats que ja estan en contra i que, de fet, han estat presentant recursos des de fa temps. No?
2: Sí, dues postures que, com era d'esperar, com és obvi, estan clarament allunyades. D'una banda, he pogut parlar amb el José Casas, que és responsable del Sindicat de Policies Locals UGT a Catalunya, i de l'altra, amb l'Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, l'entitat que vetlla per garantir el respecte dels drets humans i que, de fet, és molt activa a l'hora de fer un seguiment de les actuacions policials, tant de Mossos d'Esquadra com policies locals. En primer terme, evidentment, el primer que els he preguntat als dos és per com reben aquesta primera votació favorable. Casas es mostra, evidentment, satisfet que tot això tiri endavant i defensa la introducció d'aquest element.
3: Doncs és una gran notícia. Ho vam proposar el 2014, a mesa de negociació, i bé, que per fi arribi, una mica tard pel nostre gust, però que per fi arribi crec que ens donarà un plus en el servei operatiu al carrer. És una eina, és una arma intermitja entre el bastó policial i la pistola. Et dona un reforç en les intervencions cos a cos. Una intervenció amb una arma de foc és més complexa i potser el DC no és l'eina adequada, però per aquests enfrontaments agressius, cos a cos, d'una persona, com va passar l'altre dia a Montaner, sí que et dona aquest plus de seguretat de poder intervenir en distància, de poder reduir a la persona parant-li al sistema motor del cos un moment perquè els companys i companyes ja puguin emmanillar i ja treballar amb seguretat.
2: Una opinió que, evidentment, contrasta amb la preocupació que hi ha des d'Irídia.
4: Em sembla que altra vegada s'està introduint un arma que és lesiva i que, de fet, ha causat la mort ja a Catalunya i a altres llocs de l'Estat, sense una avaluació independent que n'identifiqui doncs, la necessitat real, els motius, quin serà l'impacte, i basant-se també en la típica, l'argument clàssic és que hi ha un buit entre la defensa i l'arma de foc, però no es té en compte que això en contextos com Estats Units té molt de sentit perquè s'utilitzen molt les armes de foc, però en canvi en contextos com el nostre, en què les armes de foc pràcticament no s'utilitzen, doncs això també qüestiona la necessitat real de la introducció d'aquest tipus d'armes.
2: Com dèiem a la introducció, aquesta normativa arriba amb certes restriccions, per exemple, que no es pot utilitzar menors de 14 anys i que s'ha d'enregistrar en vídeo quan sigui necessària la seva utilització. En parla Anaïs Franquesa.
4: Clar, aquí la traçabilitat efectivament és molt important, el que passa que segueix dient que s'ha enregistrat en vídeo i sí que especifica molt més, no?, de l'hora, etc.

0: però aquest enregistrament hauria de ser automàtic. Això és molt important garantir-ho, perquè això ho hem vist també amb l'ús que s'ha fet per part de Mossos d'Esquadra, en què pràcticament la meitat de les vegades que s'hauria d'haver gravat la intervenció no es va gravar. Perquè en aquell moment doncs, la gent no va activar la càmera, etc etc. Aleshores, aquí caldria assegurar, en el cas que ja s'introduïssin definitivament, que aquesta gravació és una gravació automàtica, que es derivi ja del sol fet de treure la taser de la seva funda, i així, per tant, no depengui de que la gent en aquell moment ni doncs, pensi en gravar, això d'entrada, i després pel que fa als infants és molt preocupant, o sigui, Nacions Unides, ser d'Europa, vull dir, tota la normativa internacional diu no s'ha d'utilitzar en infants, i a més és de qüestió, doncs, és molt evident, també perquè físicament els efectes poden ser molt pitjors i poden ser letals, o sigui, no és només que també una qüestió de cura de l'infant, també sí. És perquè tenen molts més riscos, no? I aquí ens trobem amb aquesta franja de 14 anys que doncs, evidentment, és una edat molt, molt, molt, molt jove. O sigui, entenem que d'entre 20 d'infant, que seria menys de 12, però sí que és una franja jove i que per tant, és perillosa.
1: En aquest aspecte, José Casas coincideix amb l'opinió de Franquesa. Són restriccions lògiques que, a més, en el cas de l'enregistrament, garanteixen la seguretat tant de la persona agressora com també de la gent.
2: Gravar la intervenció és imprescindible per nosaltres, perquè això dona seguretat a la persona agressora i dona seguretat als agents que utilitzen el DCE. S'ha de tenir en compte que les càmeres que ja portem són de gravació contínua i quan tu apretes el botó comença a gravar amb segons abans de donar-li el botó. Uh-huh. Vale? Això ens dona una imatge del que està passant. Un cop actives la DCE, un cop treus la DCE de la seva funda i tal, ja comenci la gravació. En el cas hipotètic que es fes un mal ús, sempre es podrà revisar com s'ha utilitzat. I el que em deies de la restricció dels menors, la DCE s'ha d'utilitzar amb les intervencions que s'han d'utilitzar, persona agressiva i de més. Hi ha vegades que no és evident que una persona és menor de 14 anys. Passa el mateix amb les dones embarassades. Hi ha vegades que no és evident. Aquí és on la professionalitat dels companys i les companyes entra, si s'ha d'utilitzar, si no s'ha d'utilitzar, però clar, en una intervenció d'una persona agressiva que se'l llança a sobre o que està agredint a una altra persona, no pararàs i li preguntaràs «Perdona, quants anys tens o estàs embarassada?». Suposem que les dones que estiguin embarassades no entraran a intervencions agressives i els menors de 14 anys, doncs, tres o quarts del mateix.
1: Hem sentit molt l'Anaïs Franquesa parlar de la preocupació que hi ha a Irídia de la letalitat d'aquesta pistola Taser, perquè ja hi ha hagut algun cas d'això. Li traslladava tota aquesta problemàtica o aquesta preocupació al José Casas.
2: Sí que hi ha hagut casos en què, per desgràcia, ha mort alguna persona, però està comprovat que és una arma no letal i que sí, que hi ha casos que es poden complicar, temes de marcapassos i de més, però que en general no és una arma letal, com sí que pot ser l'arma de foc, és el que diem sempre. Hi ha intervencions que és preferible utilitzar el DCE, que és molt més segur, que no arribar a un moment límit en què s'hagi de fer ús de l'arma de foc, que l'arma de foc sí que és una arma letal. La utilització de les armes sempre comporta un risc, però el que s'ha de buscar són eines i armes que en rebaixi aquest risc de que acabi succeint una mort d'una persona. Un cas que tenim molt present va ser una intervenció a Ciutat Vella fa molts anys amb Mossos d'Esquadra, una persona que havia consumit cocaïna, estava molt agressiva, molt nerviosa. Els companys i companyes van haver de reduir-lo posant-se a sobre 6 o 7 eren i la persona va acabar morint asfixiada. Potser amb la DCE una descàrrega i no hagués passat això. El DCE, el sistema que utilitza no és una descàrrega contínua, és una descàrrega a pulsacions per evitar també aquest risc de col·lapse del cos.
1: Com deia Míriam, després d'aquesta votació es poden presentar recursos. En anteriors ocasions, Irídia ja ho ha fet i Anaïs Franquesa confirma que, si després d'analitzar el detall de la normativa ho veuen necessari, doncs en tornaran a presentar.
0: Sí, en l'anterior vegada que va passar això vam presentar al·legacions, hem analitzat en profunditat doncs, com estava el reglament i com està actualment. És cert que algunes de les qüestions que vam sol·licitar doncs, s'han introduït, però encara hi ha elements molt, molt preocupants, que és en la majoria de casos, i això ho veiem també amb Mossos d'Esquadra, però en informes d'Alemanya, d'Estats Units, un elevadíssim nombre de casos tenen relació amb situacions de crisi de salut mental. S'acaben utilitzant contra persones que estan en estats d'agitació per problemes o per crisis concretes de salut mental. Per tant, aquí hauria d'haver un abordatge sanitari.

0: I això és el que ens preocupa més, que s'està introduint una arma que el que passarà és que s'acabi utilitzant i, per tant, causant lesions o fins i tot la mort de persones. En aquest sentit, nosaltres seguirem analitzant en profunditat els canvis que s'han introduït en aquest reglament i, doncs, si considerem que bueno, sí, presentarem noves al·legacions perquè acabin de prohibir-se en menors de... S'està permetent fins i tot en circumstàncies excepcionals en embarassades i menors de 14 anys. Es prohibeixen, però diuen, però en casos excepcionals es podria utilitzar. Segueixen, es permeten encara en ús de manifestacions, vull dir, en context de manifestacions. O sigui, hi ha molts, no hi ha un límit de descàrregues, no hi ha un límit de temps de la descàrrega. Hi ha molts elements que ens preocupen moltíssim.
1: Una de les preocupacions de les entitats que ja estan en contra, entre el Girivia, té a veure amb el criteri a l'hora d'utilitzar la Taser, i en aquest sentit Franquesa recordava que és necessària aquesta formació que planteja o que proposa aquesta nova normativa.
0: Exigim que es faci, entenem que clar que hi ha d'haver formació, però no és només la qüestió del criteri. Els criteris també han d'estar molt taxats i molt ben establerts en la pròpia normativa. Aquí veiem que, malgrat que s'especifiqui que hi ha d'haver un risc per a la vida i la integritat com a principi general, després, quan es va al detall d'en quins casos es poden utilitzar, veiem que segueix podent-se utilitzar en casos de temptatives de suïcidi o conductes d'autolisi, veiem que preveu, i això és gravíssim, que es pugui utilitzar no només per evitar risc a la vida, una amenaça real i imminent a la vida i a la integritat física, sinó fins i tot per preservar danys en béns jurídics. Creiem que, hi ha d'haver una especificitat i una claretat i una rigorositat extrema en els supòsits a la pròpia normativa. Sí. Hi hauria de ser això, risc imminent per a la vida i la integritat de les persones. Que això ara no es diu tant així, i després, evidentment, una formació, però no només en com utilitzar les tasers, sinó en com no utilitzar-les, perquè aquí doncs, també amb Mossos d'Esquadra s'ha vist també una evolució, la importància de la mediació i de la desescalada, que puguin evitar l'ús d'aquest tipus d'armes que ja ho hem vist que poden causar la mort.
1: I en aquesta qüestió també coincideix José Casas, que veu obvi, veu normal que els agents hagin de tenir un coneixement i formació previs a l'hora d'utilitzar aquesta eina.
2: Sí, clar, és que és normatiu. Has de tenir aquesta formació, com et deia abans, no només amb l'utilització del DCE, sinó amb l'utilització del DEA, amb reanimacions. Has de tenir tot això molt bé actualitzat, molt bé integrat dins de cada persona, per si passés qualsevol cosa, Déu no vulgui, i doncs poder actuar. Mm-hmm. Com et dic, tenim un arma de foc, mai... amb les intervencions que hem tingut a l'arma de foc mai hi ha hagut un mal ús, s'ha fet amb coherència i quan ha tocat, i amb el DCE doncs passarà exactament el mateix. Les persones que portin el DCE rebran aquesta formació i s'utilitzarà quan s'hagi d'utilitzar.
1: Clar, aquesta utilització tampoc, o sigui, podríem dir que tampoc és molt habitual, dèiem en la introducció, 236 mm-hmm. vegades en gairebé 10 anys, més o menys, aproximadament, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any, i és que Casas recordava que això, que la seva utilització és en casos molt extrems i és, doncs, poc habitual.
2: Clar, és això, quan agafes les dades objectives veus que no són tantes les intervencions en què s'ha de fer ús. És això. Hi ha un repunt d'agressivitat a les intervencions a la ciutat de Barcelona i arreu. Sí, s'ha d'utilitzar sempre el DCE? No, perquè hi ha vegades que només parlant, només estan amb efectius suficients per fer una detenció diferent sense utilitzar la DCE, ja es pot arreglar. Són intervencions, diguem, més límits en què hi ha una agressivitat evident i un atac imminent.
1: I amb tot això, doncs, ens preguntem què passarà a finals d'any, queda la votació definitiva. Evidentment, podem esperar la resposta tant de l'Anaïs com el José, però si et sembla, doncs els escoltem.
2: Bé, vam veure a la Comissió de Presidència i Seguretat l'altre dia, el dimecres passat, que els grups parlamentaris ja van donar el seu recolzament, així que entenem que no hi ha d'haver-hi cap problema.
0: A nosaltres el que ens agradaria que passés és que no s'aprovessin aquesta normativa i l'introducció de les TASER, com a mínim fins que no hi hagi una avaluació independent real de la necessitat, i en tot cas doncs, que el reglament, si finalment s'aprova, que el reglament que s'aprovi sigui molt més garantista. Aquest reglament actual no compleix amb totes les directrius que hauria de complir, i per tant esperem que es faci una nova revisió introduint tots els elements per fer que aquest, si s'han d'utilitzar, s'utilitzin en casos molt excepcionals i complint clarament la normativa i garantint la integritat de les persones, que al final aquest és l'objectiu.
3: Doncs veurem com acaba tota aquesta qüestió, que com venim dient no es resoldrà fins a finals d'any amb aquesta votació definitiva, que acabarà de confirmar si finalment la Guàrdia Urbana pot comptar a partir de mitjans del 2027 amb aquestes pistoles de descàrrega elèctrica.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Quan pensem en la Rambla de Barcelona, segurament ens venen al cap els floristes, els quioscos, els turistes i també les estàtues humanes, que des de fa dècades formen part del paisatge més emblemàtic de la nostra ciutat. Avui, en aquesta secció que tant ens agrada, el Barceloní Anònim, volem conèixer la persona que s'amaga al darrere d'una d'aquestes estàtues.
5: Avui ens visita el Walter San Joaquín. Ell és un artista argentí que durant molt de temps ha donat vida al Quijote de les Rambles. A més, és el president de l'associació República de les Estàtues Humanes de les Rambles de Barcelona. Volem conèixer avui el personatge i la persona, però també com està afectant al sector la remodelació de les Rambles.
3: Walter San Joaquín, el Quijote de las Ramblas, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
3: A ver, Walter, explícanos, ¿cómo empieza tu historia? ¿Cómo pasas de ser un artista en Argentina y acabas aquí en las Ramblas?
6: Es complejo. Yo estaba en el Teatro Colón, 7 años, del 93 al 2000, y se vino algo parecido de lo que está pasando en Ramblas, como una especie de privatización del teatro, no dada a conocer porque es un teatro municipal, pero lo que se hacía era traer las producciones del exterior. No sé si conocen el Teatro Colón, bueno, pero para los oyentes que no, sí. Estamos hablando de uno de los teatros más importantes, yo diría, del mundo, que tenía 4 plantas, creo, hacia abajo y 4 hacia arriba, y era un teatro fábrica. Ahí te hacían desde los zapatos hasta la peluca, o sea, y de escenografía, bueno, tenías unas escenografías gigantes, o sea, eso era como Hollywood, estar ahí.
3: ¿Y cómo pasas de este Hollywood argentino aquí? ¿Cuándo llegaste?
6: Bueno, y entonces, claro, ahí me fui a Miami. Me hicieron un traje ahí. Yo nunca había hecho calle para ganarme el dinero, sino que en la Escuela de Arte Dramático hacíamos como ensayos de qué nos pasa con la gente. Incluso yo me acuerdo que hacíamos espectáculos en las plazas y pasábamos la gorra, pero no porque necesitábamos el dinero, sino porque era parte de lo que era el teatro de
3: interactuar
6: calle.
3: Con
6: sí,
3: la gente,
6: sí,
3: ¿no?
6: Me da súper vergüenza pasar la voz.
3: Vaya.
6: Te ponía rojo. Y bueno, esta fue la segunda experiencia, porque claro, me iba solo y se me ocurrió esa idea de hacer un personaje que era como mitológico, era como una malla que daba el aspecto de bronce con un verdoso, y la hicieron en el Teatro Color. Y en nada, les hice un poco de experimentos en una plaza que hay en Buenos Aires, donde está el cementerio de la Recoleta, que se suelen hacer actuaciones así
3: callejeras.
6: De calle. Y luego pues partí allí a Miami. Y en Miami, yo te juro, no me esperaba nada de lo que pasó. Y se hizo famoso, pero yo no creo que porque sea bueno, sino que nadie había hecho eso en las calles, en la Lincoln Road, porque es todo tecnología, coches de lujo, mujeres, droga. Bueno, lo que vemos en las películas es poco de lo que es Miami, ¿no? El corazón de Miami.
3: ¿De qué época estamos hablando?
6: Justo el año anterior de las Torres Gemelas, que fue la que suspendió mi visa, sí. Entonces me puse así y luego pues el periodismo empezó a hacer fotos y fui la portada del Miami Herald y nada, luego pues empecé a buscar, me dijeron, mira, eres bueno, ¿por qué no te regularizas? Ahí me aconsejaron un abogado, fui a un abogado, y de extranjería, y me dijo, en tu caso particular, como no hay mimos, mimos, es un tema para hablar, ¿qué es un mimo? El mimo se cree que es el que anda por la calle haciéndole bromas a la gente, y no es que no sea un mimo, pero es una partecita del mimo.

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que en veritat és la darrera sessió matinal que fem abans de l'estiu, perquè bueno, encara ens queda el programa d'aquesta propera nit, a dos quarts de dues, amb el cinema i la història, però del tram despertador, del tram a 5 a 6, sí que és el darrer de la temporada. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Que fort això, eh? A mi em sembla una mica... Jo m'ho miro dos, tres cops, eh? Això de dir... Però vols dir que hi ha, que sí, que hi ha? Que... Però ja s'ha acabat la temporada? Seriosament ha anat així, això? A mi em sembla que encara... Anava a dir, estava guardant els llums de Nadal. No, si no els he guardat.
1: No, això no ho has fet.
0: No ho he fet.
1: No ens enganyem.
0: No ho he fet. Només he guardat el que serien els adornos, no? Diguem-ne, però el que és les llums les he deixat, com tanta gent, eh? Però, clar, bueno, la temporada ha arribat, sí, al seu final i bé.
1: Ara hauríem de posar... Clar, és que el problema és que la cançó vindria de cara al setembre, allò de...
0: El final del verano.
1: En aquest cas és el final de la temporada, no?
0: Llegó i nosotros partiremos, però partiremos deixant el millor de la temporada, perquè quan un comença a planificar-ho i quan comença a mirar quins continguts podem seleccionar per escoltar l'estiu, no em deixa de sorprendre la quantitat d'entrevistes que fem, la quantitat de reportatges, la quantitat de sèries de videojocs, de pel·lícules, d'obres de teatre que hem comentat i que és fascinant, i en molts casos doncs les reescolto mentre ho preparem, perquè clar, per exemple, doncs jo què sé, hem parlat amb gran gent del món del teatre, amb l'Ariadna Giné, i clar, ens interessa la part que ens explica l'obra i com va anar, però no quins dies encara es pot veure, perquè en alguns d'aquests casos ja no la podem veure, però sí que val la pena conèixer del procés, no? I les vaig escoltant i em fascina veure la de gent que hem pogut parlar, la de gent que hem pogut...

0: conèixer i escoltar aquí el programa i tot el que dona de si una temporada és realment fascinant. I també hem après moltes coses de tots els dies, i com que encara que sigui el darrer tram despertador, doncs també volem saber coses dels 17 de juliol, David.
1: Doncs mira, el 17 de juliol és el Dia Mundial de la Justícia Internacional. Va ser triada el 17 de juliol per commemorar l'entrada en vigor de l'Estatut de Roma, de l'Acord Penal Internacional, el 2002. També tenim que és el Dia Internacional dels Tatuatges.
0: Fixa't.
1: Cada vegada hi ha més gent que ho pot celebrar, això.
0: Sí, bueno, és que tatuatges en pot haver hagut tota la vida. Però és que ara hi ha gent que, com que porta aquests petits, en quantitat en porta més que mai.
1: Sí, sí, sí. Tenim també, atenció, que avui és el dia dels emojis.
0: Ai, mira.
1: Allò de la cara somrient, l'albergínia, aquestes coses. I atenció, perquè avui tenim un dia que no és un dia oficial, però que a algú se li pot entrevessar una miqueta quan el senti, perquè és el dia de no volar.
0: El dia de no volar. No d'ovular, que això els hi passa a les dones. No,
1: exacte.
0: De no volar.
1: Seria el dia de no volar. Una data per no volar. Clar, avui hi haurà gent que agafarà un avió, perquè començaran les vacances i marxaran ràpid.
0: Ja t'entenc.
1: Doncs és que hi ha una superstició que el 17 de juliol és un dia fatídic per agafar un avió.
0: Ai, no,
1: per
0: no
1: què?
0: Em diguis això, que ara... Ai, la gent...
1: Sí, doncs bàsicament perquè en aquesta data hi ha hagut una gran quantitat d'accidents fatals. Des del 1946 fins al 2014 hi ha hagut 17 accidents amb 927 persones que han perdut la vida.
0: Ostres...
1: Hauria de ser un dia que els bitllets d'avió estiguessin gairebé regalats.
0: Sí, ja t'entenc. Oferta no llegamos. Oferta per si no llegamos, no? I que et facin un descompte. Sí, sí, sí, sí. Home, s'ha de ser... Aquí hi ha dues coses. O has de ser valent o has de ser ignorant, que dic jo, no? És a dir, de no saber-ho, perquè ojos que no ven, és a dir, en aquest cas, informació que no saps, doncs allò que vas tranquil, amb tota tranquil·litat. Doncs bé, intentarem ara passar un pèndol, com si fuéssemos el mago, passamos un péndulo para quien tenga que viajar, que no lo sepa hoy la información de que és el dia de no volar. Bueno, doncs escolta, està molt bé, bueno, és bo de saber, però també et dic que si jo hagués de volar, volaria. Perquè saps què pensaria jo, David? Com que ja n'hi ha hagut molts en dies com avui, doncs deu tocar... Per estadística deu ser el dia més segur per volar. No ho sé, és d'aquelles coses que, com tota la vida, depèn de com tu agafes. Què més tenim, David?
1: Anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies nacionals curiosos. D'una banda, tenim que és el Dia Nacional de la Loteria. Mira, pots jugar a la loteria d'agafar un avió.
0: També.
1: També tenim que és, atenció, el dia del Firgun. I què és això del dia del Firgun? Doncs mira, és el dia de l'alegria genuïna per les fites dels altres.
0: Oh, que m'interessa això del Firgun, m'encanta. Firgun,
1: és alegrar-nos pel que aconsegueixen els altres. Està molt bé, això. Ser una mica menys envejosos i una mica alegrar-nos per tot allò que els altres aconsegueixen.
0: Mira, ara estic receptant a tots els nostres oients, saps? Com si fos un metge. Jo cada 8 hores, Firgun. En pastilles i efervescente. Con sabor limón, saps què vull dir? Perquè crec que això és molt important. M'agrada molt. Mira, investigaré molt aquest estiu i en parlarem tot sovint l'any que ve, perquè m'ha agradat molt això del Firgun. T'ho prenc grandíssim descobriment, David.
1: I anem amb l'últim dia nacional que tenen. No podia faltar alguna cosa de menjar.
0: De teca, sí.
1: Les postres. Avui és el dia nacional del gelat de préssec.
0: Ostres! Però no del fet a última hora, de préssec i corrent.
1: No.
0: Vols dir de préssec, Ostres, sí. Que bo! Ara m'han entrat moltes ganes de menjar gelat de préssec, tu. Ostres, que bo! És que és no et diuen... Els de frites no et diuen res?
1: No, bàsicament el que tinc és un problema amb el préssec. No amb el préssec en si, és el préssec m'encanta.
0: Sí?
1: Però tot allò que sigui amb gust de préssec...
0: Ostres!
1: No m'acaba.
0: Curiós això, eh?

0: També sí. He de tenir un dia,
1: Segur.
0: Del dia de m'agrada la frita, però no m'agrada el sabor de aquesta frita en d'altres, saps? En d'altres agències.
2: Perquè trobo que no tenen el mateix gust del préssec.

va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 1967. Moria John Coltrane. El món del jazz va perdre una de les seves veus més profundes i innovadores quan John Coltrane, saxofonista i compositor, va morir als 40 anys a Huntington, a Nova York. Coltrane no era només un músic, era un visionari que va transformar el gènere amb la seva passió, la seva tècnica i una recerca incessant de nous horitzons sonors. La seva mort, causada per un càncer de fetge, va deixar un buit impossible d'omplir.

0: Nascut el 1926 a Hamlet, a Califòrnia del Nord, Coltrane va créixer en un entorn modest. Però aviat va descobrir el saxo, l'instrument que es convertiria en la seva veu. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 1960, que ens deixava John Coltrane.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu, és temps perquè ho passem d'allò més bé, és temps per l'humor, temps per la disbauxa, i ho fem amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. ¡Vamos!
1: ¡Vinga! Vinga, opa, aquí, a gaudir de la fresqueta, tots, vinga.
0: A gaudir de la fresqueta,
1: vinga, vinga.
0: Efectivament.
2: Sí, sí, estic molt trist.
0: Per què estàs trist?
2: Estic molt trist.
0: Què t'ha passat?
2: Perquè el temps passa. Passa el temps.
0: Passa el temps. Què ha de passar, el temps, no?
1: Sí.
0: Se'ns ha acabat una altra temporada, eh?
1: Endavant.
0: Que passi.
1: Ja van 30,
2: van 33.
1: Sí, i ara què?
0: Mare meva, a mi encara em sembla que vam fer fa poc la quedada de final de temporada de l'any passat i ja n'hem de fer una altra, tu.
1: Xamà, ja ho diuen, el temps és relatiu.
0: El temps
1: és... Sí. El del Pelo Pantén, l'Einstein.
0: L'Einstein va dir el tiempo es relativo, i és que, escolta, serà relativo, però cada cop passa més ràpid, tu. Escolta, se'n va...
2: El tiempo es relativo, el acondicionador es tuyo.
0: Sí, senyor. Sí, senyor, està molt bé. Podem dir que el temps passa o sua de nosaltres quan, diguem, nosaltres estem...
2: Estem de líquid, florera, suor...
0: Sí, és tot... És com...
2: Jo no tinc mis gelitos.
0: Val?
2: Jo mis gelitos...
0: Tu tens gelos, eh? Com fas els...
2: Si jo s'entrava ja, este es el año del hielo.
0: El año... Sí, la edat de hielo, està venint, doncs, Sergi?
2: Sí. Los vasos con hielo.
1: Sí, sí.
0: Val.
2: O sea, da igual lo que pongas dentro,
0: ponme hielo. Sí.
2: Ponme hielo, lo primero es hielo.
0: M'agrada molt aquesta reflexió perquè és molt certa. O sigui, quan fa aquesta calor, primer gel. I després ja debatrem, perquè fins i tot, en cas de que no et posessin res, Sergi, el propi gel ja es anirà desfent.
1: Sí.
0: Per tant, ja serà una aigüeta més o menys fresqueta, no? Per tant, garantim primer el gel. O sigui, el gel seria el més important en aquesta equació, no?
1: Sí, sí, a més, si me serveix per trencar el gel.
0: Això també és veritat.
2: Sí, a vegades ho has de fer allà al marbre.
0: Sí, sí, on piques el gel? On te'l piques, el gel, Sergi?
2: En el marbre, i faig granitzats.
0: Fas granitzats en el marbre, eh? Hi ha gent que passa l'estiu al mar i el Sergi el passa al marbre, que és... En...
1: És més fresquet, eh? Si posa al damunt.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. És dels llocs on s'està millor de casa, el marbre. El marbre. Sí, sí. No hi ha... no hi ha mar que per bé no vingui, en aquest cas, perquè és allò fresquet, pots picar el gel, i la pregunta, Sergi, quan un pica gel, pica ben fort, la gran pregunta és, aconsegueixes que tot vagi més o menys on volies que vagi del vas, o allò surt desperdigat en totes direccions i vas recollint trossets de gel tot el dia?
2: No, es fa dintre del sac. No, el trec del sac, eh?
0: Tens un saquet on tu el piques.
2: Clar.
0: Val. O sigui, amb un saquet...
1: És com un sac de boxa i el vas picant, o què?
0: El va picant.
2: Sí, no, el vas picant. Agafo la bossa i hago pa i le meto cebollazo al marbre.
0: Per tant, Sergi, podem dir que has establert un sistema que seria gelfulness, saps? O sigui, igual que hi ha mindfulness i tot això, has fet un sistema que et relaxa perquè et deixa, saps? Vull dir, et deixes anar tota la mala gaita en els cops al saquet... Bueno. Vas a saco, que es diu, i després el fruit d'aquesta distensió, diguem-ne, muscular, emocional, neuropsicològica, a sobre després tens granitzat.
1: Sí, sí, ho pots transformar en caipirinhas i coses d'aquestes, mojitos, sempre tens un resultat òptim.
2: La millor època per relacionar-se, perquè te tienes que poner el hielo. Però ara imagina't que relaciones a l'hivern, t'has de posar gel i dices, mare mía.
0: Clar, és veritat,

0: És veritat, no fa tanta mandra, no? L'estiu, haver-se de posar gel, per exemple, per un... Això, per un cop o per alguna cosa, no? Perquè dius, bueno, mira, casi ponmelo por todo, saps, no? És a dir, ja que el treus, doncs te'l vas passant per tot arreu. El granissat, quin és el... Sou de clàssics de granissat, llimona, principalment?
1: El gel passant-se per tot arreu, sí, sí.
0: Sí.
1: El gel.
0: Bueno, si te'l passes per tot arreu... Sí, si te'l passes per tot arreu pot ser que després no trobis segons què, perquè amb el fred ja sabeu que, saps? Que, sí. Bueno, tot va per dentro, sí. Sí, però bueno.
1: El hielo por el cuerpo.
0: Sí, el hielo por el cuerpo. De granitzat sou de clàssics, és a dir, aneu a tiro segur amb la llimona o proveu nous sabors? Per exemple, no, jo què sé, maracuyà o kiwi.
2: El mar
0: de Cullà, està allà al nord-est.
2: Maracuyà, kiwi, què més hi ha? Papaya.
0: La papaya.
2: No? Hi ha
0: de cafè, que és que... Que passa és que també et dic que el de cafè, el problema que té és que si ja costa dormir per la calor que fa, si a sobre te'l fas de cafè granissat pots empalmar dos dies seguits sense dormir, perquè clar, tot això altera una mica. Però bueno, no a tothom afecta igual el cafè o la cafeïna o el d'això, no? El cafè amb llet.
2: Ara amb la calor que fa tampoc es pot dormir gaire.
0: No, per això et dic, vull dir que tampoc perds gran cosa.
1: Jo per no dormir, un got de cafè amb gel i a dormir.
0: Cafè amb gel abans de dormir, eh?
1: Claro, está fresquito.
0: Sergi té una genètica diferent.
1: Perquè produzca sueños, la mente ahí despierta.
0: Clar, però quan es diu això està a temperatura del tiempo, del
1: sí,
0: tiempo.
2: Si va d'ara i amb el canvi climàtic, quin tiempo?
0: M'ho poses a 40 graus. A 40 graus el Sergi només vol whisky, no vol...
2: Quan va graduar-se a la vista també diu el mateix, posa'm en un de 40 graus.
0: Sí, home, ja posats a posar graus, posa'm en 40.
1: Un quarenton. En 40, me quedava ahí.
0: Sí, el Sergi es va quedar en els 40, no va passar. Escolteu una cosa...
1: En els 80, no? Claro.
0: Escolteu una cosa, en els... Ara que hem vist en els mundials, no? Que decideixen fer la pausa d'hidratació. La meva pregunta és, diuen que és... aquí perquè tot sempre li traiem el d'allò comercial, algunes idees que anem regalant des de 1722, que vam començar a fer la secció. La idea seria, si tot això s'ha fet, perquè diuen que és un tema econòmic, que llavors amb la pausa fan publicitat de no sé quantes coses i tal, aquí hi ha un negoci que no s'està explotant, que és posar un bar no a l'estadi, sinó a la gespa. O sigui, tenir una franquícia, una barra allà al partit i...
1: Tres o quatre...
0: Sí, no, però posa'n una només, que et vinguin tots cap allà, perquè llavors aconsegueixes, per una banda, o sigui, això pots guanyar el premi de les Nacions Unides al Fair Play, que es diuen.
1: Recorxen el colze allà, no?
0: Bueno,
1: allà en la barra recorxen el colze.
0: O limen asperezas, que es diu. És a dir, tu per començar t'assegures que...
2: Con lima i peres.
0: Limes i peres. Limes és perezas. Limes és perezas. Totalment d'acord. Doncs el tema seria...
1: Algo que rasque, que me quite las asperezas.
0: Que te saque las asperezas, sí. Bueno, el kiwi per fora te les treu. Escolta'm una cosa.
1: Esto va pasando el tiempo quan fan això o està parant el temps?
0: No, el temps segueix comptant, per això han de descomptar més minuts ara al final.
1: Esto es tiempo muerto.
2: Mira que els tios aquests de la FIFA no han descobert que si tenen un crono i el paren,
0: sí.
2: No cal que vagin sumant després minuts.
0: Ui, però no, això
2: encara no hi han arribat aquí.
0: Això seria molt modern.
1: Madre mía, y només està ferit el temps.
0: Clar, no està mort, no? Se fue de parranda. Sí, aquest temps està ferit.
1: I haciendo la charla táctica ahí en la barra, no?
0: Sí, no, és que hi ha negoci, Sergi, perquè ja et consumeix tothom.
1: De... Un tirador, ponme una...
0: Ah, i allà, a sobre, Sergi, les begudes te les regalen.
2: I unes tapilles també.
0: Sí, exacte. Fiques, depèn del país. Típic del país. Què és Espanya-Argentina? Et toca la final Espanya-Argentina. Doncs fiques unes tapites de jamón i unes empanades. I ja ho tens fet. I un mate també.
2: Bueno, mentre els de la selecció argentina a la seva barra estan consumint i fent un asado, els de la selecció espanyola estaran a la seva banda consumint i menjant jamón, truita de patates,
0: sí,
2: aquí, unos boquerones...
0: Una truita, sí. I els altres fent un asado, sí. I en aquesta pausa després surt guanyant Espanya, perquè després de l'asado es quedaran mig clapats els d'Argentina, perquè clar, t'ho imagina't, després d'un asadito, mare meva.
1: El dulce de leche.
0: Sí senyor, el dulce de leche. Sí. Si fas molt dulces de leches d'aquestes, et troben targeta groga. Si vas revertint moltes leches, el partit és possible que te les treguin. Sí. Què bo que és el dulce leche, tu.
2: Sí, ja li pots dir a l'àrbit que era un dulce, que sí. No s'ho creu.
0: No, che, dulce de leche, sí. No, jo t'he vist targeta amarilla per intenció. Si hi ha pauses d'hidratació, la meva pregunta és, hi hauria d'haver pauses d'alimentació també? És a dir...
1: Hombre, claro, tu pausa. A ver,
0: clar,
1: anem al deport.
0: Que no siguin la mateixa. És a dir...
1: Tenís a jugar o
0: tenís
1: a comer?
0: Tenís a comer.
1: Una vegada vaig dir amb unes atletes, venga, 5 vueltas, i una hizo 2 i se puso a comer. I se puso a comer, sí, eh? I ja no volia. Igual m'he equivocat del sitio. Igual la pista de l'equip és molt millor. I ja està, clar.
0: Bueno, hi ha aquella prova que fan els 1.600 metres a la pista, que és a cada volta s'han de beure una cervesa sencera abans de fer la següent volta. La primera la fan molt bé, l'última ja costa mantenir-se al carril 1, ja costa lo seu. Doncs, escolta, doncs això, igual que hi ha pausa d'hidratació, que en faci una altra d'alimentació. I allà doncs, poden menjar alguna coseta, un tentempié, unes tapetes, unes braves, alguna cosa lleugereta, així.
2: Sempre patrocinat, sempre patrocinat, això, per fer uns calarons.
0: I després una pausa doncs, de descansació seria en aquest cas, que doncs, amb unes hamaques, saps? Amb un...
1: Tanta tonteria, però això què és? Sí. Si hasta los estadios están tapados, però això què és?
0: Sí, això és veritat.
1: Però ¿dónde está el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? ¿Dónde está el campo embarrado en Bilbao? Ahí venga, que se para en el sote ese de agua la pelota y no sigue avanzando, que es lo mejor.
0: Tots corren i la pilota s'havia quedat allà, d'allà no la treien ni amb grua aquella pilota, és veritat, eh? És veritat. Jo saps que he pensat molt en aquest Mundial, en una cosa que vam comentar fa temps en una secció dels Tribuneros, que ric sempre que la recordo, quan vam parlar del que era jugar a futbol en els patis de col·legi, quan tots fèiem el pati a la mateixa hora, i tu et ficaves de porter i et xutaven igual 12 pilotes al mateix moment, perquè tothom estava jugant
2: a l'hora. Hi
0: havia 3 o 4 partits a l'hora. Sí. I podia ser que tu haguessis de parar la pilota d'un altre partit i un altre porter et salvava el teu, saps? Hi havia camaraderia, oi, en aquestes coses, Marc?
2: I sí que hi havia normes autèntiques, eh? Hi havia el penalti indirecte, el penalti gol és gol, el que si xuto i rebota amb un altre d'una altra classe i entra gol també val...
1: Eso, la pelota de plata, que
0: sí,
1: cuando
0: señor.
1: Estás acorralado por los rivales, la pisas y tienes que parar, que está plana.
0: El problema, Sergi, és que quan ja estava molt trepitjada, cada cop costava més xutar-la, perquè, clar, ja pràcticament no tenia alçada com perquè poguessis xutar i xutaves al terra ja directament, no? I xutaves pilota i un tros al terra. Però és veritat que, clar, la velocitat o la capacitat també del porter de parar-la, quan més plana era, també era molt més difícil, perquè jo era inagafable ja directament, no?
1: Sí, la veritat és que ja allò era migajas, era detritus. Se le salía un trozo.
2: En allà sí que eren tots virtuosos del balón. Bueno, en aquest cas de la pilota de plata.
0: Sí.
1: Sí, daba vueltas la pelota de plata y se le veía ahí la puntita esa que le salía.
0: Sí, era com un trosset de la suposada pilota que volia reclamar una mica d'atenció, no? Dic, mira, em poso aquí perquè si algú vol xutar aquí, no? Però clar, allò era molt, molt complicat. I no tenies la sensació...
1: Sí, mucho fútbol, pero tú, aquest any, que no ens has pogut aconseguir una entrada per la final.
0: No, la final del Mundial ha estat complicat, ho he intentat, eh? He demanat a la FIFA, he dit, a ver, tribuneros, nits de ràdio, hombre, sí, nits, els tribuneros, lo escuchamos, tal, però és que estan contades, estan contades. Es diuen que es pagaran autèntiques barbaritats per tenir un seient a la final, eh? O sigui que...
1: Sí, yo le he dicho a mis hijos, cogen las maletas que nos vamos, que he cogido 60.000 euros para 4 entradas, las más baratas, eh?
0: Mare meva, el que pot costar, doncs això, no? Una entrada a la final i clar...
1: Si coges un cohete, ves l'antigravedat i lo ves des del cielo, nen.
0: Des de l'estació internacional, Marc, es veu, es pot veure el futbol o com que han tapat els estadis ara no es veu tant?
2: Ah, és que me'ls han fet aquí tots coberts i ara, hòstia, el dron d'aquí dalt no m'agafa les imatges, clar. Collons. Però bueno, el que tenim aquí...
0: El Marc tirava un dron,
1: Sí. Siempre pagan justos por pecadores.
2: Més o menys sabem qui ha guanyat en funció dels coets i petards que veiem que surten de la Terra.
0: Clar, però que vosaltres no els veieu, o sigui, veieu puntets, no? Perquè els veieu des de dalt, els coets.
1: Són coets.
0: Sí, sí. Escolta, jo us volia, ja per anar acabant... Us volia fer una...
1: No!
0: No, però tornarem. Ja puc avançar, en este momento puedo avanzar a estas horas de la noche, que la temporada que ve, a partir de setembre, els tribuneros tornaran. O sigui, podrem tornar... Això és una...
1: ¡Qué pasada,
0: sí! Sí. I, però abans...
1: Bien.
0: Ens han demanat una proposta a veure si podem solucionar, perquè us explico, resulta que ara hi ha molta polèmica, perquè
1: ya estamos. Ya nos está poniendo deberes.
0: Sí, exacte. Bueno, tenim temps, perquè tenim 4 anys per solucionar-ho. El tema és tant que teòricament d'aquí 4 anys el Mundial es juga a Espanya, Portugal i Marroc. Però al mateix temps, el partit inaugural serà també Argentina, pues Mèxic...
2: Jo ja aniré a Andorra.
0: A Andorra, per fugir de tota la història, no?
2: Sí.
0: Doncs el tema està en que hi ha molta competència...
1: Però, ja estan fent coses rares. Ahora ya lo hacen tienda en la Groenlàndia.
0: En la Groenlàndia.
1: O sea, ya... No, está... en una estación de una gasolinera que están ahí haciendo la inauguración.
0: Sí, ves que no facin la inauguració a l'estació internacional del Marc, eh? Però la idea és que la problemàtica està en que tothom vol tenir la final que es disputi al seu país, no? I llavors ara Marroc ho vol fer a un estadi que estan construint prop de Casablanca. A Madrid ho volen fer a la Casa Blanca, perquè ho volen fer al Bernabéu, sí. Que no deixa de ser també la Casa Blanca, i Barcelona també voldria, amb el nou Camp Nou, que clar, tindria molta més capacitat, per exemple, que el Bernabéu per acollir la final. Jo la primera proposta que volia fer era la següent. Si només han d'haver dos parts, que juguin una part al Marroc i la segona part que la facin a Espanya, per exemple. I llavors, si s'han de dividir entre la part espanyola entre el Bernabéu i el Camp Nou, doncs que de la segona part, la primera part fins a la pausa d'hidratació es faci al Bernabéu i després la segona part, de la segona part, la facin al Camp Nou. Com ho veieu, això?
2: Més fàcil, mira, que hi ha Portugal, Marroc i Barcelona i Madrid, no?
0: Sí.
2: Que s'estan disputant.
0: Sí.
2: Pues mira, la primera part, fins a la primera pausa d'hidratació, el Marroc. La segona part de la primera part, això sembla els hermanos Marc.
0: Sí,
2: eh?
0: La Duarte contratante a Portugal.
1: I el Barça-Madrid a Portugal.
0: Està bé. Bueno, pues podrien jugar, estaria bé, és a dir...
1: Però per què no hacen ya un estadio itinerante?
0: Un estadio itinerante? Sí, senyor.
1: Que se mueva con ruedas, no, que vaya por la diagonal y todo de gradas en los laterales y la gente va viendo el partido. Oh, y venga.
0: Com si fos un...
2: Una altra opció. Que juguin la final a Portugal, a Marroc i aquí, a Madrid i a Barcelona, però que les seleccions que arribin a la final puguin convocar 60 jugadors i que llavors es jugui un partit amb un equip a cada lloc i se sumin els gols.
0: Ostres, quina bona idea! M'encanta la idea, és a dir, quatre partits a la vegada...
1: Que se joroben los espectadores,
0: no, no perquè cadascú, o sigui, tu...
1: no me lo quiero perder,
0: no.
1: Te lo estás perdiendo,
0: multipliques per 4. Això a la FIFA ja et dic jo que els encantarà aquesta idea, perquè multipliques per 4 les entrades que vens. Clar, perquè estàs venent entrades a 4 estadis. Aquí hi ha negoci, eh? Ojo. Ojo, que aquí hem dit...
2: Jo vull un percentatge, eh?
0: Aquí hem dit moltes tonteries que després no sabem si s'han fet, però ojo aquesta, eh? Ojo aquesta.
1: A los de a pie no nos llega.
0: Bueno, no nos llega, però si tens... Sí, no, entrades amb els anys vas tenint... Sempre un va tenint més entrades quan d'això. Però 4 seus vol dir 4 cops entrades venudes. I llavors tens 4 equips que vagin jugant, en lloc de ser 11 poden fer un futbol 7, i llavors tens 7, 14, 28 jugadors. Amb 28 jugadors omples els 4 estadis i sumes tots els gols. L'emoció que hi hauria, perquè imagina't que estàs perdent de 3 gols en els últims 5 minuts, doncs pots remuntar, perquè només que facis un gol a cada estadi, guanyes.
2: Ja guanyes, sí, eh? Ah, se sumen els gols, ja. A veure, aquí marquen els gols, ja està. Ara, és una nova proposta, a veure l'Infantino que... Quita el telèfon de l'Infantino, va.
0: Tu què?
1: Infantino, los cadetes, todos juntos. Infantino,
0: infantinos i cadetes, no? Tots junts.
1: Escolta, se llaman por walkie-talkies, no? Los entrenadores.
0: Bueno, això es fa molt, no? De que tenen equipo técnico, no? Pues que en vagi l'equipo técnico.
2: I a més, els drets de la tele, que hauran de posar la tele partida en 4 parts perquè vull veure els 4 partits alhora.
0: M'encanta, m'encanta. A més, solucionaríem una cosa. Sempre els equips van com a mínim amb 3 porters. I hi ha 2 porters que no toquen bola. Doncs d'aquesta manera encara podríem portar un quart porter i tots jugarien almenys un partit, si arriben a la final.
2: Sí.
0: Vull dir, em sembla... A més, a Espanya, per exemple, sortiria guanyant, que té 3 porters boníssims, però clar, no els pots ficar tots 3 alhora.
1: Bueno, que toquen les boles.
0: Sí. Sí, sí. Jo ho veig, eh? Aquesta opció l'hem d'acabar d'estudiar, però jo li veig possibilitats. El Mundial a 4 bandes seria, o a 4 seus, no? Sí.
2: Sí, sí.
0: Doncs,
2: la final a 4 bandes.
0: Final a 4 bandes, eh? I juguen els 4 partits al mateix moment. Em sembla...
1: I a més, a la llarga es faran els 4 partits uno después del otro. Perquè la gent li doni temps de coger l'avió i anar a l'altre partit.
0: Ja t'entenc, sí. Això també es podria ser. No m'agrada tant la idea, però sí es podria ser una solució. És a dir, que es fessin en ordre els 4 partits, no? Acaba un, comença l'altre. Perquè així tothom sap quan van. Mira, va, com aquest partit el comencem 12-6. Carai, saps?
1: Un partido de 90x4. Quantes hores estàs ahí viendo el futbol?
0: Mare meva, tu. Diu, va, venga, trae unes patatites per veure el futbol. No, patates, i has de treure aquí. Doncs...
1: El sofà.
0: Trae el sofà, perquè... Sí, 4 partits. Doncs fins a l'últim moment, aquesta temporada els tribuneros ens han regalat idees fantàstiques que després, si no s'implementen, és perquè la gent doncs no té visió comercial.
1: Sí, no, que no està cansada. La gent està cansada. Fa molta calor.
0: Sí.
1: Calor i diu, va,
0: sí.
1: Ja, vale, ja ens anem de vacances. Ja me voy.
0: Ja me voy, ja. Totalment.
1: Ja, venga. Ja, pues venga.
0: Ja, ja estaria.
1: Ha sigut un plaer aquest any, eh?
0: Oi, oi, oi, de veritat que ja us trobo a faltar aquesta setmana. No, bueno, nosaltres perquè quedarem per fer unes croquetes com fem tots els estius i al setembre tornarem a tenir aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Una abraçada i un aplaudiment ben fort per tots ells, home, clar que sí.
3: Aplaudiment.
0: Ai, sí.
3: Que jo vull.

0: va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 2015. S'estrena Inside Out. A mitjans dels anys 2010, Pixar ja era reconeguda com una de les principals productores d'animació del món, amb una trajectòria plena d'èxits comercials i crítics. El 17 de juliol del 2015, la companyia estrenava a Espanya Inside Out, una pel·lícula que no només destacava per la qualitat visual, sinó també per la profunditat de la seva narrativa centrada en les emocions humanes. La proposta, dirigida per Pete Docter, explora com la vida interior d'una nena d'11 anys, Riley, és guiada per personificacions de la seva alegria, la tristesa, la por, la ràbia, el desagrat, un concepte que combina educació emocional amb humor i aventura. El disseny visual i la qualitat tècnica van contribuir enormement al seu impacte. Pixar va crear un món acolorit, ple de detalls i textures, que ajudaven a fer tangibles les emocions abstractes.
1: Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
2: Pues bien, digo yo. No lo sé.
3: Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza?
1: ¿Habéis notado eso?
4: Sí.
5: Algo va mal.
1: Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala marido.
6: Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho?
7: ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
6: Sacarlos.
0: Amb el pas dels anys, Inside Out s'ha consolidat com un referent dins de l'animació moderna. Un exemple de com Pixar sap equilibrar entreteniment i profunditat. Recordem així que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 2015, que Inside Out s'estrenava a les sales de cinema espanyoles.
8: Ven, vuela conmigo, gatinha.
9: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio i dels trams despertador d'aquesta temporada de Nits de Ràdio. Ja sabeu que aquesta propera nit encara hi serem fent el cinema i la història, com és habitual, i a partir de llavors escoltem el millor de la temporada fins que, si tot va bé, a partir del darrer dia d'agost, és a dir, ja començarem el primer de setembre, doncs us acompanyarem un altre cop a les matinades explicant-vos mil i una històries d'ara i de fa 100 anys, ja sabeu. Però abans d'acabar, David Morales, una última, una darrera notícia d'aquestes curioses que ens agrada.
1: Bueno, hem tingut entre les notícies de fa un segle aquella de l'home casat dues vegades,
0: sí,
1: i aquestes coses que hem explicat més d'una vegada.
0: I tant.
1: Doncs en l'actualitat hi ha qui no només s'ha casat una vegada o dues. I és que parlem del cas d'una dona, de Las Vegas, que s'ha casat amb més de 12 homes.
0: Mare meva.
1: Sí. Parlem de la Jiang Chen, de 33 anys, que s'ha declarat culpable davant d'un tribunal d'un càrrec de bigàmia. Bueno, en aquest cas no seria
0: bigàmia. Bueno, 12-gàmia, saps què vull dir? 12-gàmia, saps?
1: I d'un càrrec d'intent d'obtenir diners mitjançant enganys per un valor de 100.000 dòlars.
0: Mare meva.
1: O potser fins i tot més, eh? I és que entre l'abril i el juny passat, la Chen es va casar almenys 5 vegades sense haver tramitat prèviament els divorcis.
0: No, clar.
1: Sí, s'enfronta a 6 càrrecs greus de bigàmia, a càrrecs de falsificació de robatori relacionats amb la trama iniciada, en aquest cas, ja el març del 2019. En aquest lapse de temps, la Chen va presentar 15 sol·licituds de llicència de matrimoni davant del registre del comtat de Clark, als Estats Units. Almenys s'han emès amb 8 vegades certificats amb aquest nom. Però és que, a més, resulta que sembla ser que havia presentat també sol·licituds de matrimoni utilitzant un àlies, Vicky Liang, que suposadament va presentar 8 sol·licituds el 2025. Ha admès a la policia de Las Vegas que podia guanyar fins a 20.000 dòlars per un matrimoni. Però que no es casava amb tothom,
0: no, clar,
1: perquè no tots pagaven.
0: Està molt bé, és a dir, no li valia qualsevol, li valien els que pagaven. Suposo, David, que devia pensar allò de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: I mai millor dit, perquè imagina't tu que la Chen, d'almenys 3 dels seus marits, doncs va aconseguir 138.000 dòlars i s'han quedat a Las Vegas, concretament als casinos, on ha perdut tota aquesta quantitat.
0: Ostres, jo crec que els dos casinos anaven fent la vista grossa, saps?
1: Sí.
0: Van dir, mira, cada cop que aquesta senyora es casa, aquí es deixa una pasta amb una moneda, saps? I això li ha anat així. Mare meva...
1: Doncs mira, el pròxim 20 d'agost té audiència davant del jutge i s'enfronta a una possible pena màxima de 24 anys de presó.
0: Ves que no es vulgui lligar al jutge. Saps què
1: per
0: vull
1: exemple,
0: dir?
1: Seria una opció.
0: Que es vol casar amb mi i així, saps? Fem un apanyo. El que passa és que li dirà no, perquè ja li ha ofert boda al fiscal o l'advocat defensor. En fi, quina història, tu. Una història d'aquestes que ens servirà de conversa aquest estiu, a l'igual com algunes de les, moltes de les que ens ha portat en David aquestes matinades, que les anirem reescoltant al llarg de l'estiu, que us anirem acompanyant amb el millor de la temporada. Així que, David, que tinguis un estiu fantàstic, descansa, que t'ho has guanyat, ens has omplert moltes i moltes

0: moltes hores de reportatges, d'efemèrides, de notícies curioses i al final de felicitat. Així que descansa i passa molt bon estiu.
1: Moltes gràcies, molt bon estiu a tothom i ens retrobem, si Déu vol, a setembre.
0: Aquí estarem per compartir les matinades, per compartir aquesta passió que tenim per la ràdio i per sentir-nos i acompanyar-nos els uns als altres. Jo encara no m'acomiado perquè aquesta propera matinada, ja sabeu, a 2:15 ens queda el cinema amb Pablo Mérida i Caballo també, i la història amb Òscar González, i com és darrere del mes per nosaltres, també amb Imma Moixella, parlant de història i compartint matinades a nits de ràdio. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Son las 6:30 de la mañana, las

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
3: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau, amb la presència de cellers de la Deo Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Ahora, los titulares son de 10 palabras. Los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos. Y aún así, entender el mundo sigue llevando tiempo. Tiempo para confirmar, para contar las cosas desde más de un punto de vista, para analizar la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
6: Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
5: Escucha La Brújula con Rafa Latorre. El análisis pausado de una actualidad rápida, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compte amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del Deltebre Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre pensada per totes les edats amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 de la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
8: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
9: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna s'ha reduït aquesta dependència, però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belbé. Els dijous, emissió web.

A les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, 94.1 FM.

0: Bon dia. Generalitat i partits independentistes celebren l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia i en reclamen l'aplicació immediata. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la via L702 que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas es talla un carril de circulació a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs tenim alguns punts amb retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, tot i que en general, doncs de moment força tranquil·litat. Tenim algun punt amb retenció al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt, en sentit sud, fins a l'altura de Vallebron. També a la Ronda Litoral, retencions en direcció del Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui tindrem un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent, amb màximes que arribaran als 38 graus, a Girona els 37, i a Barcelona i Tarragona els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 30 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Tant la Generalitat com els partits independentistes han aplaudit l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i han reclamat la seva aplicació immediata. Això sí, amb punts de vista diferents. El president Salvador Illa vol que Catalunya passi pàgina del procés, mentre que Esquerra i Junts veuen en la resolució un esperó a la causa sobiranista. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, juntaires i republicans veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la possibilitat que Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. Una victòria, diuen, jurídica i política que dona ales a l'independentisme. Escoltem Junqueras i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: L'amnistia no tanca el conflicte polític.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
3: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la decisió judicial obri un futur de convivència.
6: La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
3: En tot cas, un cop s'hi ha pronunciat el TJUE, ara seran els tribunals espanyols els que han d'interpretar i aplicar la sentència. El Constitucional ho farà a partir de la tarda.
0: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
7: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Catalunya nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunitat i de la divisió que tanto daño hizo a nuestra tierra.
0: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
2: Más de uno Catalunya.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dijous al vespre l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. El foc estabilitzat des de dimecres a la nit ha afectat un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins l'espai protegit dels Cingles de Bertí. Les flames van obligar a confinar diverses cases, un hostal rural, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Durant aquest dijous els efectius han treballat per assegurar el perímetre i extingir els focus secundaris i el dispositiu s'ha pogut reduir aquesta nit. Ara els bombers treballen per extingir l'incendi del tot. A tot això, recordem, en un escenari de temperatures molt elevades, de fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest 2026 hem viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. La temperatura ha estat 3,8 graus superior a la mitjana. El passat dimecres es van assolir màximes d'entre 40 i 42 graus en sectors del prelitoral i també de la Catalunya central. I a tot això sapiguen que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobrirà avui després de l'incident del 10 de juliol quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents.
2: Más de uno Catalunya. amb Montse Valls.
0: En plan econòmica, sàpiguen que el Col·legi d'Arquitectes alerta d'un cert estancament del Pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatges protegits. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. Durant els primers 6 mesos de l'any no han rebut cap visat d'obra que certifiqui la construcció de cap d'aquests immobles, un fet que genera preocupació al sector. Gerard Miquel és el cap d'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes.
9: Ara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges, al contrari, ens estem estancats, el missatge és que estem estancats.
8: A més, els habitatges nous visats han caigut prop d'un 40% a Barcelona i un 2,6% al conjunt de Catalunya. Tot plegat, diuen, per l'excés de regulació. Amb tot, això sí, celebren que el govern vulgui reduir els terminis de llicències d'obra d'un any a un mes.
0: El Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions no afavoreix l'economia catalana. Carles Puig de Travi, degà de l'entitat, anomena algunes opcions.
10: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Doncs, deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats.
0: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los a la societat en forma de serveis públics. Canviem de qüestió. Per primera vegada des del 2008 creix el nombre de naixements a Catalunya. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Diego Fernández, bon dia.
11: Bon dia, Montse. L'augment ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. Han nascut 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. Aquest creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara, l'edat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nadons nascuts durant l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger. Un col·lectiu amb un pes important en l'augment dels naixements.
0: A tot això, sàpiguen que Júlia i Biel lideren el rànquing dels noms més posats en nadons durant el 2025. Els delictes sexuals es mantenen en màxims durant el primer semestre del 2026 i és que s'han registrat 2.254 casos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que és un fenomen preocupant i reclama abordar-ho des de la policia i també els diversos departaments. Parlon manté els jutjats especialitzats en violència contra la dona com una peça clau per poder avançar. D'altra banda, disminueix un 7,6% la criminalitat a Catalunya.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
12: Bon dia. Lamine Yamal no va exercitar-se ahir amb la resta de companys de la selecció espanyola, però no perilla la seva participació a la final del Mundial contra Argentina de diumenge. A Frenkie de Jong li faran avui una prova mèdica per conèixer la base exacta de la lesió que pateix al genoll dret. Karim Adeyemi va passar ahir la revisió mèdica prèvia a l'oficialitat del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. Avui podria fer el seu primer entrenament a les ordres de Hansi Flick. Marc-André Ter Stegen no va exercitar-se ahir amb el grup i la seva sortida s'ha dit cap a l'Ajax cada vegada està més a prop. El base estadounidenc, amb passaport búlgar, Umoja Gibson, signa amb el Futbol Club Barcelona de bàsquet per dues temporades.
0: Gràcies, José. Doncs fins aquí els principals titulars d'aquest divendres, que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
13: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
14: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
15: Arriben els dies Sensiva de Conforama, la millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
16: Son las 6:30 de la mañana en Canarias. Antes de continuar, vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
17: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni

0: Comencem amb el repàs cultural amb una proposta a Riells i Viabrea. Des del divendres 24 fins al diumenge 26 de juliol, el Baix Montseny acull la tercera edició del festival Respira Cultura. La programació combina teatre, espectacles i música en directe aquest any amb els Amics de les Arts i Sau com a caps de cartell. Compta amb activitats gratuïtes i altres disponibles des d'un preu de 15 euros. Continuant cap a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, es celebra la primera edició del festival Vertebra Dansa, successor del d'Altebra Dansa. Durant la setmana del 20 de juliol s'ofereixen formacions professionals de dansa i circ per a tots els públics, alhora que es pot gaudir d'espectacles innovadors d'arts escèniques diverses. La majoria d'activitats són gratuïtes i els espectacles a la carpa costen 8 euros amb abonaments de 50. A Barcelona, del 24 al 26 de juliol, arriba l'espectacle Lumina Divina, una instal·lació artística, immersiva, lumínica i sonora al monestir de Pedralbes. Una nova manera de comprendre el claustre, pensada per totes les edats, amb entrada lliure i gratuïta. Es pot accedir de 10 a 12 de la nit. Seguint cap a Vilanova i la Geltrú, al Parc de la Torre d'Enveja, torna a acollir el Tinglado. La 18a edició del Festival de Música al Penedès comptarà amb una vintena d'artistes que actuaran entre el 23 i el 25 de juliol amb els Pets i la Fúmiga com a caps de cartell. Les entrades d'un dia tenen un preu de 7 euros i els abonaments de 35. I per acabar, el municipi de Tàrrega organitza la 8a edició de Públic, un cicle d'arts de carrer amb propostes de teatre, circ i música. Fins al 25 de juliol i de manera gratuïta, petits i grans podran gaudir de diverses funcions gratuïtes a la localitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: Bon dia. La nova ordenança de civisme i convivència de Lleida, que ha de regular l'ús del burca i del vel integral als espais públics, no es debatrà fins al ple de setembre. Inicialment havia de passar pel ple del mes de juny. Es va posposar al de juliol per dificultats burocràtiques. Novament, l'equip de govern del Partit Socialista ha acordat retardar el debat sobre l'ordenança des de l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups municipals, algunes de les quals requereixen d'informes jurídics i tècnics per determinar si poden ser incorporades. El nou calendari preveu que l'ordenança es debati en comissió informativa el dia 15 de setembre per tal de sotmetre's a votació en el ple que hi haurà previst el dia 25 de setembre. La recol·lecció de la pera llimonera ha començat ja entre 5 i 8 dies abans del que és habitual. En zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist afavorits per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius que han patit les conseqüències de la calor amb calibres més petits. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja a Lleida, ha explicat que les peres han respost positivament a les altes temperatures, en aquest cas amb calibres destacats en part gràcies a la bona disponibilitat d'aigua per una primavera plujosa. Els pagesos han adaptat l'horari de treball, comencen a collir a 6:15 del matí per evitar els cops de calor de la tarda. Una tendència que, si continua, segons ha dit Roquer, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques. I la Guàrdia Civil ha decomissat un total de 723 peces de roba falsificades valorades en més de 67.500 euros d'una parada del mercat de Torrefarrera, al Segrià. Els fets van passar diumenge en el marc d'un operatiu de prevenció quan la policia va demanar les factures de la roba al propietari de la parada i aquest va manifestar que no les tenia. Els agents van citar l'home a les dependències del cos a Lleida 2 dies després, on després de diverses comprovacions per part dels perits es va confiscar el material. S'investiga l'home per un delicte contra la propietat industrial. I destacar que la Paeria de Lleida impulsa el talent local, l'emprenedoria jove i les empreses de Lleida amb noves edicions del Premi Nexe i el Premi Internacional Ciutat de Lleida. La Junta de Govern Local dona llum verda a les convocatòries dels dos guardons i en els propers dies s'obrirà el termini per presentar les candidatures. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
3: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en Bestinver.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. La Paeria de Lleida no debatrà fins al proper mes de setembre l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del vel integral a l'espai públic. L'equip de govern del PSC pren la decisió atès l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups municipals. És divendres, és 17 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero.

0: Lleida, repassant les notícies més destacades abans com cada dia donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura, la resta de poblacions de la demarcació de Lleida 21 graus, a Cervera i a Tàrrega 22, a Mollerussa, a les Borges Blanques i a Balaguer. Al Pirineu temperatures lleugerament inferiors, 19 graus, a Tremp 13, a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest divendres ens l'ha avançat David Torres, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres a la província de Lleida es manté la calor i encara que han baixat una mica les temperatures màximes, continuem amb avisos per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Tàrrega, Balaguer i a Lleida Ciutat, 35 a la Seu i 30 a Viella, i avancem que de cara al cap de setmana aniran pujant lleugerament. En quant al cel, dominarà el sol en general, encara que la Vall d'Aran, amb estones de núvols, no es descarten allà precipitacions febles. En quant al vent, a la Vall de l'Ebre, ponent fluix, i a la resta, vent fluix de direcció variable durant el matí i a la tarda del sud amb cops moderats. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, David. Pel que fa a la situació del trànsit, un accident a la carretera L702 Artesa de Lleida, en què s'està donant pas alternatiu des de 6:45 del matí aproximadament, el que pot causar circulació intensa en aquest punt, carretera L702 Artesa de Lleida. La resta de vies, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem la nova ordenança de civisme i convivència de Lleida que ha de regular l'ús del vel integral als espais públics. No es debatrà fins al ple del mes de setembre. Inicialment havia de passar pel ple del mes de juny. Es va posposar per al de juliol per dificultats burocràtiques. Novament, l'equip de govern del PSC ha acordat retardar el debat sobre l'ordenança atès l'elevat volum d'esmenes presentades pels grups municipals, algunes de les quals, segons explicava aquesta setmana als micròfons d'Onda Cero, el PAENCA Fèlix Larrosa, requereix d'informes jurídics i tècnics per determinar si poden ser incorporades. El nou calendari preveu que l'ordenança es debati en comissió informativa el dia 15 de setembre per tal de sotmetre's a votació en el ple del dia 25 de setembre. La recol·lecció de la pera llimonera ha començat ja entre 5 i 8 dies abans del que és habitual. En zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist afavorits per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius que han patit les conseqüències de la calor. Pere Roque, president d'Assaja Lleida, ha explicat que les peres han respost de forma positiva a la calor amb calibres destacats, en part gràcies a la bona disponibilitat d'aigua per una primavera plujosa.
4: Hi ha un estiu molt calorós i això té una doble vertent. Una, el que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany. Uh-huh. I hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Barlets, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, amb el que és la pera d'estiu, no passa, perquè, bueno, perquè la hidratació és molt diferent i després, sobretot, el que és l'evolució i la saba de l'arbre no la digereix tant la calor, que en cas en la llimonera l'accepta molt i li agrada, que en canvi a la pera conference, de que tanta calor el que fa és mermalar la producció.
0: Mm-hmm. Malgrat que la calor acostuma a incentivar el consum de fruita, Roque ha denunciat una forta pressió a la baixa per part de les grans cadenes de supermercats. Les firmes, diu, utilitzen la fruita dolça com a producte reclam per atraure clients amb preus rebaixats i al mateix temps que comprin altres productes als quals no els abaixen el preu. D'altra banda, els pagesos han adaptat l'horari de treball, comencen a collir a 6:45 del matí per evitar els cops de calor del migdia i de la tarda, una tendència que si continua, segons explicava Roque, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques. I la Guàrdia Civil ha decomissat un total de 723 peces de roba falsificades valorades

0: en més de 67.500 euros d'una parada del mercat de Torrefarrera, al Segrià. Els fets van passar diumenge en el marc d'un operatiu de prevenció, quan la policia va demanar les factures de la roba al propietari de la parada i aquest va manifestar que no les tenia. Els agents van citar l'home a les dependències del cos a Lleida dos dies després, on després de diverses comprovacions per part dels perits es va confiscar el material. S'investiga l'home per un delicte contra la propietat industrial. I la Paeria de Lleida impulsa el talent local, l'emprenedoria jove i les empreses de Lleida amb noves edicions, el Premi Nexe i el Premi Internacional Ciutat de Lleida. La Junta de Govern local ha donat llum verda a les convocatòries dels dos guardons. En els propers dies s'obrirà el termini per presentar candidatures i s'estendrà fins al 15 d'octubre. Són uns premis que s'adrecen a persones autònomes, empreses i altres entitats amb activitat econòmica a Lleida que hagin iniciat la seva activitat recentment, entre 1 i 8 anys. L'objectiu és posar en valor el talent emprenedor, donar suport a iniciatives amb potencial de creixement i reforçar Lleida com un entorn favorable per crear i consolidar empreses. Una de les novetats d'aquesta segona convocatòria és la creació d'una nova categoria adreçada exclusivament al talent jove, mentre que la resta de categories s'adrecen a emprenedors i emprenedores de totes les edats. I la ciutat de Lleida continua avançant en el procés per esdevenir capital europea del voluntariat 2028. Aquest dijous a Brussel·les ha rebut el diploma que acredita oficialment Lleida com una de les quatre ciutats candidates al títol europeu. La candidatura forma part del pacte pressupostari del 2025 que entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de Junts hi posa en valor el compromís de la ciutat amb el voluntariat, la participació ciutadana i el seu ampli teixit associatiu, així com les polítiques públiques impulsades per la Paeria per fomentar la cohesió social, la solidaritat i la implicació de la ciutadania en la vida comunitària. El procés de selecció continuarà els propers mesos amb diferents fites. El 8 de setembre, les quatre ciutats candidates hauran de presentar el vídeo oficial de candidatura. El 15 d'octubre, Lleida defensarà el projecte davant del jurat internacional a Brussel·les i el veredicte final es farà públic l'1 de desembre, quan es donarà a conèixer quina ciutat ostentarà la capital europea del voluntariat 2028. I el jurat de la primera beca per a dones artistes Rosa Cire i Cabré, convocada per la Regidoria de Polítiques Feministes amb el suport del Centre d'Art La Panera i la Regidoria de Cultura, acordat per unanimitat concedir dues beques a Joana Caterin Villarraga Flórez pel seu treball Herbaris de la Memòria, Dones, Plantes i Cures Compartides, i també la línia d'investigació El Recorregut Artístic al treball Treure la Llengua del Sac Casanova Sampé.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local, titular al diari Segre, la justícia europea avala la llei d'amnistia amb contundència, rebutja el relat del Tribunal Suprem que va ser un intercanvi per investir Pedro Sánchez. En la imatge de portada, 23 hores atrapada entre dos murs de Balaguer, i arranca la campanya de Pere Llimonera. 8:45 del matí continua l'actualitat d'Onda Cero amb Carlos Alsina al capdavant per últim cop aquesta temporada a aquesta hora del matí, amb la programació prevista fins a la 1 del migdia amb tot l'equip de Más de Uno, a partir de la 1 amb la ciutat aquí a Onda Cero Lleida, que acabo de passar. Un bon matí.
2: Son las 8:30, 7:00 en Canarias.

0: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensa.
3: Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
6: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
5: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
6: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida.

0: Radio Forever. 11. Bien jugado.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
5: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
6: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
7: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damari Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau, amb la presència de cellers de la Deo Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
8: Noms propis de l'esport català.
9: La Pili Porta és una obrera del futbol. Nascuda a Linyola i amb una carrera sempre lligada a la de la seva germana Andrea, ha disputat 12 cursos al Club Esportiu Europa. S'ha retirat a final d'aquesta temporada i abans ha ascendit l'equip escapulat a la primera federació, la segona divisió femenina. Ha hagut de picar molta pedra lluitant pels seus drets i és conscient que encara les noves generacions tenen un llarg camí per recórrer.
10: Mai m'hagués imaginat poder viure tot el que he viscut amb aquest club. Sí que és veritat que des del primer moment és un lloc on me'l sento a casa, és un lloc que me'l sento meu. Les meves companyes es converteixen en la meva família perquè jo al final estava lluny de casa, però és veritat que tots els èxits esportius que ha aconseguit aquí, vamos, ni en els meus millors somnis. Hem hagut de lluitar que ens rentin la roba, que tinguéssim prioritat d'entrenaments, de que poguéssim tenir gimnàs, vull dir, coses que ara actualment, per sort, són coses habituals en els equips femenins, almenys aquí a l'Europa. Sí que és veritat que les noves generacions ara s'ho troben molt mastegadet, però clar, nosaltres en aquell moment no. De fet, jo a les companyes que tenim jovenetes, jo quan em vaig despedir els hi vaig dir no us conformeu, sigueu ambicioses i si les coses no funcionen com han de funcionar, no ho deixeu passar, perquè clar, deixant passar, s'acaben perdent moltes coses.
9: La Pili Porta és un dels noms propis de l'esport català.
11: Hay realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
12: El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
11: Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
12: Aquí les contamos las cosas como son.
11: La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
13: Son las 2 de la mañana. Llevas un buen rato con el móvil, buscando algo que de verdad te atrape. Porque si todavía no te has dormido, es porque tu curiosidad sigue despierta. Buscas una voz que te acompañe. Un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se encuentran para quienes prefieren viajar antes que dormir. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Sábados y domingos a partir de la 1 de la madrugada y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
14: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? Y luego, bueno, luego te pides una...

0: a parlar, perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely. Nova a Lleida. Gran al món.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Noms propis de l'esport català.
7: L'Arnau Pérez és patinador artístic sobre rodes. Amb només 18 anys ja ha estat campió del món júnior. Aquest usonenc, que va canviar l'hoquei però no va haver de llançar els patins, és present i futur del patinatge artístic. Explica els seus inicis i també que l'aspecte mental és primordial.
8: Bueno, jo sempre he estat una persona que ha mirat molt a la seva germana i la tinc molt com una referent. I mira, quan era petit, pues, era encara més fort això. I bueno, jo estava fent hoquei un dia en un partit i el partit no anava gaire bé i em estava jo a fora assegut al banc i no entrava i el meu pare em va dir, què, marxem? I jo, vale. I vam marxar i vaig dir, bueno, vaig començar a fer patinatge amb la meva germana a Vic i l'he seguit com ella i fins ara hem anat els dos junts. Quan tu ja saps fer un salt i una pirueta, el moment de fer-lo en un disco i el moment de fer-lo bé en un disc o en competició, el que més et falla no és el salt, perquè tu el saps fer. Et falla el cap en moltes vegades perquè has de saber, ho has de tenir clar. No pots dubtar, no pots tenir que si ara faig això, què passarà, que si no anirà bé, no, ho has de tenir clar i ho has de fer.
7: L'Arnau Pérez és un dels noms propis de l'esport català.
6: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
9: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
10: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
9: Fa ben poc ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
11: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no? Del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no? De lo lejano, de la aventura.
6: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
12: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida.
13: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
14: One, two, three, four.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
2: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
3: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
0: Noms propis de l'esport català.
4: Félix Cano, exjugador de béisbol, va jugar al llarg de 3 dècades amb la selecció espanyola, guanyador de totes les lligues nacionals entre 1982 i 2001 i de totes les Copes del Rei des 1982 fins al 2000. 30 premis individuals, entre els quals 3 cops MVP de l'any. Primer jugador de la història del nostre país en arribar als 100 hits, 122 cops internacional, present a 9 campionats d'Europa de Nacions, a 2 Copes del Món, a 2 All-Star Games als Estats Units, a 2 Copes Intercontinentals i a uns Jocs Olímpics, els de Barcelona 92.
5: El 92 llega allí y te pones con los mejores atletas, bueno, con todos los mejores equipos del mundo y aparte Barcelona. Fue, digamos, el año de que se rompió el boicot, que fueron todos los países de todo el mundo, casi todos los países de todo el mundo, y bueno, y el espectáculo y todo lo que se montó en Barcelona, que se cambió por completo. Y eso es, vamos, y una vez que te entras en el estadio y entras ahí, que empieza la inauguración de la Olimpiada, y luego ves ahí el señor aquel con el arco y tira y se entiende el pebetero. Eso es, bueno, eso es recordar, eso es que se te pone la piel de gallina.
4: Félix Cano és un dels noms propis de l'esport català.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
7: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
6: A la província de Girona, al Museu Dalí de Figueres, obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
7: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
6: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
7: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
6: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
7: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable. No hacer nada, canse. O que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
9: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app.

0: Medicina i futbol no ho podia fer, per descomptat, perquè un requeria moltes hores de treball, com és la medicina, i l'altre de bastant descans i pràctica de l'esport. Llavors vaig dir pues, adiós al futbol, amb la meva pena, perquè m'agradava molt, era la meva vida, però vaig pensar, bueno, pues, tirarem per la medicina.
1: El doctor Ramon Cugat és un dels noms propis de l'esport català.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
4: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres, 17 de juliol, i a la ciutat volem parlar del que, sens dubte, ha estat un dels temes estrella d'aquesta temporada, el preu de l'habitatge. Un preu cada cop més alt i amb una oferta cada cop més limitada. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat per darrer dia aquesta temporada, Gerard Sanz, bon dia.
2: Pensava que diries de darrer dia per sempre.
1: No, home, no, bueno, no. Vull pensar que no.
2: Esperem que no, esperem
1: no.
2: No
1: marxis, eh?
2: Estic convocat per la temporada vinent.
1: Sí, sí, convocadíssim.
2: Bon dia.
1: De porter. Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clàudia Moreno, bon dia. Vosaltres us heu de quedar una miqueta més aquí al programa, eh? Vinga, va, que avui tenim molts continguts. Peter, comencem amb la cançó.
4: Doncs avui parlarem d'ases i per això he triat aquesta cançó.

0: Una de les millors pel·lícules, sens dubte.
1: Sí, ho deu endevinar, no?
0: Evidentment.
1: Doncs es tracta de la cançó I'm a Believer, que és una versió del grup nord-americà Smash Mouth, que es va popularitzar l'any 2001 per aquesta pel·lícula que estàvem parlant de Shrek. Com tots sabeu, Shrek anava acompanyat d'un ase, però avui no vinc a parlar d'aquesta pel·lícula, sinó de dos ases que no s'han fet famosos a la pantalla, però sí a la Ronda de Dalt de Barcelona. I és que aquest dimecres es va viure una situació insòlita, quan dos ases van obligar a tallar un tram de la Ronda de Dalt. Els animals, que anaven amb un ramat de collserola, es van desorientar i van acabar menjant herba al costat de la Ronda de Dalt. La seva presència va obligar la Guàrdia Urbana a tallar temporalment la circulació a l'alçada d'Horta per evitar qualsevol accident. Finalment, la policia va poder retirar els animals sense que resultessin ferits. I final feliç perquè van localitzar el seu propietari.
0: M'imagino la conversa entre les dues ases, eh? Tu creus que anem bé per aquí? Sí, sí, tira, sí, sí, no. Això em sona. No sé, jo crec que no.
2: Com està la Ronda de Dalt cada dia, eh?
1: Jo crec que anàvem fent el burro, no?
2: Cada vegada més cotxes.
0: Doncs que curiosa aquesta història, per sort, com diu el Peter, té final feliç, com final feliç també té el repte de la cançó de calor.
2: Cançó calorosa, hem arribat al final, eh? Repte superat. I avui, va, fem una mica de...
0: Ja que home, ja ens has fet avui... una mica de... bueno, ens has dit tots aquests dies, m'he guardat la millor pel final, una...
2: Sí, però al final no la posaré, la que tenia pensada. Us la deixo en herència per la setmana vinent.
0: Perquè aquesta t'ha agradat més.
2: Sí, perquè ja que començo vacances i ja... Fa olor
0: a
2: veranito,
0: ja.
2: A crema solar, sí, i tal. Vamos. Doncs quan un pensa en estiu, una de les coses amb les que pensa és amb aquest duet.
3: En mi mente ya no hay nada que pueda hacerme parar. Esta noche estaremos tú y yo.
0: ¿Son Sony y Selena?
2: Bueno, ellas mateixes.
0: ¿Qué dius?
3: Solo quiero que me hagas sentir, solo quiero que bailes pa' mi,
0: pensava que només tenien una cançó.
2: No,
0: bueno, tenen
2: vàries,
0: però aquesta no l'havia escoltat.

0: sí, sí, sí. A veure si diu calor, però ja.
1: Segur que diu calor.
0: Vamos ahí.
1: I segur que ho diuen així. Calor, sí, sí, calor, sí, no? Calor, sense calor,
0: no. Aquí no, no busquis, no busquis. No intentis rascar perquè no, perquè no, perquè et faràs mal. És el tema Calor de Sonia i Selena, cançó que van llançar, atenció, al 2025, quan van fer, podríem dir, aquell amago, sí, de tornar, que va durar menys que un obrir.
1: Que després de venir aquí la Sònia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí,
1: la Morena,
0: sí, sí,
1: és la Sònia,
0: i tant,
1: per explicar-nos, sí, sí, que una mica què havia passat.
0: Sí, doncs ja hem posat en aquesta secció a Sònia i Selena amb el Yo Quiero Bailar, el seu tema estrella, i ara repeteixen aquesta secció amb aquest tema Calor, que torna a ser un hit d'estiu, abocant, doncs, aquesta època marcada per la calor i fent referència també, com no, a l'atracció física.
1: Doncs molt bé, ja sabeu qui es quedarà a la secció de repte
0: de
1: cançó de calor.
2: Crec que avui llancem daus.
1: Sí.
0: Vinga.
2: Que no ho creu.
1: Si no me la quedo jo, eh? Tan contenta, tu. Va, què preguntes avui a l'audiència?
0: Doncs mira, pregunta clàssica dels divendres, i en el que, com bé sabeu, traslladem el dilema que ens posarà sobre la taula el Lluís Soler, en el que serà el penúltim dilema de la temporada. Avui seguirem amb temàtiques que tenen a veure amb l'estiu i, ojo, el dilema d'avui, que aquí crec que hi haurà debat de veritat. Avui la cosa té a veure amb la platja.
1: Com es nota que marxes de vacances, home, no pares de posar cançons de
0: tot de veranito, marxo, eh? Marxo. A la platja, evidentment, es poden tenir molts dilemes, però avui ens volem centrar en la superfície en la que ens estirem quan anem a la platja. I és que, com bé sabeu, hi ha diversos tipus de platja. Hi ha les de sorra molt fina, una sorra, diguem, intermitja, amb granets de sorra un pèl més grans que la sorra fina, i després tenim els pedruscots. Alguns semblen menhirs. Per tant, volem que ens digueu què us agrada més a vosaltres. Plantar la tovallola enmig d'una manta de sorra fina, també és veritat que després et passes una bona estona per treure-te-la del cos, o les pedres grans, que s'ha de dir, també tenen el seu públic. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Platges de sorra molt fina, de farina gairebé, o platges amb pedres grans. 676-760908.
1: Crec que a aquestes alçades ja qualsevol platja ens va bé, eh? Sí, però bueno, és un bon dilema. Montse, tu que no estaràs al dilema, què prefereixes?
2: Contra les platges a les que vaig normalment a la Costa Brava, sí, m'agrada més, perquè crec que m'he cansat tant de la pedra que m'agrada més la sorra fina, sí, la veritat. Sí. Sé que es fica per tot arreu, és molt emprenyadora, etcètera, etcètera, etcètera, però el mal que acabes agafant d'esquena, de peus, de tot allà, a les roques...
1: Però ja no parlem tant de roca, sinó d'aquesta pedreta petita,
2: però això,
1: eh?
2: També se't clava i fa mal.
1: Però no fa tan mal.
2: Fa clar,
1: no fa mal.
2: Igualment, i
0: assaig tam... a tailandès.
2: Clar, no ho passo bé, no ho passo bé. No, no, i a sobre penso i dic, i igualment, al matí, aquelles pedretes cremen el que no està escrit.
1: I la sorra fina també.
2: Sí, la sorra fina també, sí, sí. Que acabes tota una fila de xancletes allà davant, a la vora del mar.
1: Hauríem d'inventar alguna cosa, eh? Perquè puguis arribar sense cremar-te.
2: Sí, perquè vas veient a la gent, ja s'ha tant de pal. Ai, ai, ai.
1: És que és tremendo. Doncs aquest és el dilema que ens porta avui el Lluís Soler. Ho plantejarem aquí en aquesta taula d'aquí una estoneta, però volem saber què preferiu vosaltres, si la sorra més fina o aquesta sorra feta amb pedretes petites, clar, o fins i tot aquesta pedra gran, però sí, bueno, sí, crec que el dilema va més per sorra fina o sorra,
0: sí,
1: més gruixuda.
0: O
1: amb aquesta pedreta. Jo no entenc la gent que es posa les pedres grans, t'ho juro, o sigui, això és incomodíssim, per fer-te un banyet i així, vale, però per estar estirada prenent el sol.
2: Incòmode.
1: Portes una maca o alguna cosa així, o no sé, una gandula.
0: En comptes no de tovallola que... t'has de portar matalàs, perquè t'estires i...
2: Una màrfaga.
1: Totalment. Doncs vinga, envieu les vostres respostes al 676-760908. Avui parlem de platges.

0: Doncs comencem aquest informatiu a Barcelona, al barri del Putxet, on 300 veïns afectats per l'esvoran provocat per les obres de l'L9 del metro continuen pendents de saber si podran tornar a casa.
1: Els residents dels 93 pisos afectats estan sabent ara mateix, Míriam, els resultats de les darreres inspeccions tècniques fetes als edificis de la zona.
0: Allà al Putxet, pendent del que estan dient els tècnics, està el nostre company, el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
2: Hola, Míriam, molt bon dia. Doncs us portem bones notícies d'ultimíssima hora, i és que a partir del dilluns, de forma progressiva, podran començar a tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. Concretament són els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Ens comenten des de l'Ajuntament i des

0: de la Generalitat, que encara no s'han acabat totes les tasques d'ocultació, però a l'altra banda d'on es va produir l'esvoranc sí que és segur començar a tornar de forma progressiva, i aquesta és la principal notícia. Després, sobre la resta de veïns dels 6 edificis afectats i també la resta de locals, ens comenten que no s'aventuren a dir-nos exactament quan podran fer aquest retorn parcial. Ara bé, també ens indiquen que a partir de dimarts començaran a donar ajudes específiques i directes tant a veïns, però sobretot als que regenten locals, per si no han tingut la possibilitat de facturar els diners suficients per pagar lloguers o d'altres factures que hagin de tenir al dia. Per tant, aquestes són les bones notícies que ens arriben aquí des del barri de Sant Gervasi. D'altra banda, sí que ha parlat des de l'oposició el president de Junts per Barcelona i també alcaldable a les properes eleccions municipals del 2027, Jordi Martí, qui deia que es guardaven la possibilitat de demanar certes dimissions sense especificar quines en el cas de que aquestes ajudes directes finalment no arribin. L'escoltem.
1: Bé, nosaltres no estem demanant en aquests moments una dimissió concreta, però no, això no treu que la puguem demanar més aviat que tard si les coses continuen com ara.
0: Per tant, bones notícies després de més d'una setmana en els quals 300 veïns s'han vist afectats i obligats a dormir fora de casa per un esvoranc provocat per el perllongament de la línia 9 del metro, una tuneladora que ja està generant afectacions entre els veïns de Barcelona.
2: Doncs bones notícies per a aquests veïns. Ricard Jiménez, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bona tarda, Míriam.
2: Més qüestions. Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i que s'allargaran fins al 2030.
3: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 92.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Acabem explicant que els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars.
3: La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent. L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de les PAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i bon cap de setmana.
3: A vosaltres igualment.
2: Quan entrem a qualsevol cercador immobiliari, el panorama sempre és el mateix. Pocs habitatges disponibles, preus molt alts i una competència ferotge. Per entendre com evoluciona la situació del mercat immobiliari, l'Observatori del Lloguer, impulsat per la Fundació Alquiler Seguro, publica trimestralment el Baròmetre del Lloguer, un informe on s'analitza l'oferta, la demanda i també els preus de l'habitatge a tot l'estat.
5: La darrera edició, corresponent al segon trimestre de 2026, dibuixa un escenari complicat. D'una banda, observem que el deteriorament del mercat sembla haver-se frenat lleugerament. Això ho notem en la desacceleració de la caiguda de l'oferta i la pujada continguda dels preus del lloguer. D'altra banda, la demanda continua a l'alça i arriba a un màxim històric a nivell nacional d'una mitjana de 141 persones interessades per cada habitatge de mitjana. Unes dades superades només per les de Barcelona, on la mitjana de la demanda és de 453 persones per cada habitatge i un preu mitjà del lloguer que ja supera els 1.200 euros mensuals. Els experts coincideixen en que si l'oferta no augmenta, serà molt difícil rebaixar la pressió del mercat i facilitar l'accés a l'habitatge.
2: Sergio Cardona, cap d'estudis de l'Observatori del Lloguer, què tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Como acabamos de comentar, el informe actual del alquiler muestra algunos signos de moderación, pero también deja muy claro que la presión sobre el mercado sigue siendo muy elevada. ¿Qué valoración hacéis del mercado inmobiliario a día de hoy?
6: Sí, como bien decís, el resultado de este segundo barómetro del alquiler del año 2026 es muy similar al de trimestres anteriores. Nos encontramos con una oferta que continúa bajando, no al mismo nivel que en años anteriores, pero continúa bajando, tanto a nivel nacional como en Cataluña. con unos niveles de demanda.

0: cop els hi donem més aquesta oportunitat, si anem pel bon camí?
1: Anem pel bon camí, tot i que és un camí lent, molt lent. És veritat que les oportunitats que tenen les persones amb discapacitat ha evolucionat amb els anys. Ara les persones amb discapacitat a la societat es veuen d'una altra manera. També és cert que totes les entitats i tot el sector hem picat molta pedra cap aquí, però encara queda molt camí per fer. Encara queda molt camí per recórrer i perquè les empreses incorporin persones amb discapacitats als seus equips i també perquè hi hagi suports perquè aquestes empreses puguin incorporar aquestes persones amb discapacitat, que és veritat que no sempre és fàcil, però ho hem de fer.
0: Queda molt camí a recórrer, però per sort hi ha entitats com la vostra. Ja ens explicaves, el vostre model posa la persona al centre i treballa l'autonomia des de les seves capacitats i també els seus interessos. Com es tradueix tot plegat en el seu dia a dia?
1: A veure, nosaltres sempre diem que posem a la persona al centre, però perquè el que intentem nosaltres és que totes les persones siguin capaces de prendre les seves pròpies decisions, no? O sigui, una persona amb discapacitat ha de prendre les seves decisions. Igualment, i tothom ha de poder respectar els seus desitjos. Llavors, això és el que nosaltres entenem com a posar la persona al centre. Doncs que tothom sigui respectuós amb els interessos dels altres i que tothom pugui viure la vida que desitja sense que ningú pugui prendre les decisions per ells, no? O sigui, hi ha decisions tan fàcils com avui que vols una poma o una pera, o altres decisions molt més transcendentals que tenen més a veure amb la vida, no? Doncs sempre fins on podem hem de respectar al màxim que tothom pugui prendre aquestes decisions i que tothom es pugui desenvolupar això d'una manera autònoma, la vida com més autònom possible, millor.
0: Encara hi ha molts prejudicis al voltant de la discapacitat intel·lectual. Sí. Deies abans una frase que també m'ha agradat molt, que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats. I no sé si aquest és un dels principals mites que voleu trencar, que sí que tenen capacitats aquestes persones.
1: I tant. Sí, sí. És que les persones amb discapacitat intel·lectual, o sigui, tenen moltíssimes capacitats, no? I tenen moltes... És això que he dit al principi, no? Si els donem una oportunitat, tenen un camp obert per fer moltes de les coses que es proposen. I aquí està el tema. No cal que els hi posem límits. Els límits ja se'ls aniran trobant pel camí. Però si som la resta de la societat que els posem aquests límits, és molt difícil que es puguin desenvolupar i que puguin participar plenament de la societat, no? Llavors, nosaltres el que hem de fer, la nostra funció com a la Fundació Pas a Pas, és intentar que els límits els posin ells i no ser nosaltres els que els estiguem posant, mira, doncs això no ho podràs fer. No. Primer anem a veure-ho, que segur que poden, no? I capacitats en tenen moltíssimes, moltíssimes, de veritat.
0: Per últim, Eva, quin missatge enviaríeu a les empreses perquè apostin per la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual, perquè els hi donin aquesta oportunitat? Entenc que guanyen elles i també guanyem la societat en general.
1: Guanyen elles i guanyem nosaltres. Guanya tothom, no? És a dir, nosaltres entenem que no és fàcil incorporar en els equips perquè moltes vegades necessitaran... Que aquesta persona tingui un suport o necessitaran que hi hagi una mica d'adaptació del seu lloc de treball, però potser aquí és on hi ha la clau, no? És on nosaltres podem intervenir i és on les empreses poden confiar en centres com el nostre per intentar fer aquest acompanyament, no? I no només deixar que les persones amb discapacitat acabin treballant en centres com el nostre o tinguin una oportunitat laboral en centre com el nostre, sinó que sigui només un pont. Nosaltres hauríem de ser només un pont, només un lloc on les persones es puguin venir, adquirir les competències que necessiten i després incorporar-se a un lloc de treball a l'empresa ordinària, que en diem nosaltres, no? Fora d'un entorn protegit com el nostre. Això és el que seria molt positiu per tothom.
0: Doncs esperem que a totes aquestes persones els hi arribi aquesta oportunitat que tant mereixen. Eva Calvés, directora de la Fundació Pas a Pas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. A vosaltres, gràcies.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora, com esteu?
0: Mira, sorpresa, perquè avui no comences amb Mundial, avui comencem amb tres noms propis del Barça.
3: Sí, en parlarem del Mundial, sí, no et posis tant nerviosa.
0: No, ja, és que estic nerviosa, veig... ja, tu.
3: Sí, veig que vols que parli del Mundial, però la ràdio és actualitat i s'ha de parlar de coses que estan passant. I és que, bé, ni més ni menys que en les properes hores el Barça pot anunciar un fitxatge.
0: Ostres,
3: tu que estàs tot el dia, aquell fitxa el Barça, vindrà Julián, vindrà... Pausa, calma. De moment el que està gairebé segut lligat, falta només l'anunci oficial, és Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja va passar la revisió mèdica amb de forma exitosa. Recordem que ve procedent del Borussia Dortmund, firmarà pel club blaugrana per 5 temporades i el Barça pagarà per ell només 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Per què pagar tan poc? Té una petita trampa, i és que el futbolista acaba contracte amb el Dortmund la propera temporada, és a dir, que d'aquí 6 mesos, al mes de gener, ja queda lliure per poder negociar amb qui vulgui. Això, doncs, evidentment, abarateix l'operació. Tot i així, els alemanys es quedarien amb el 20% d'una futura plusvàlua en cas d'un traspàs posterior del Barça. Aquest és el primer nom propi avui del club blaugrana. També en les properes hores es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir amb el grup, a les ordres de Hansi Flick, amb permís, òbviament, del club, per acabar de tancar els últims serrells del seu contracte amb el club neerlandès. El Barça, tot i així, s'haurà de fer càrrec de gran part de la fitxa, un 80-90% de la fitxa, perquè és que la xifra que cobra el senyor Ter Stegen és absolutament escandalosa. I després també està un nom que, bé, no és d'avui ni de demà, jo crec que serà de tot l'estiu fins que acabi el mercat de fitxatges, que és el de Julián Álvarez. Bé, Julián López, pel president de l'Atlètic de Madrid, perquè així no sé per què li anomena. El Barça segueix esperant la resposta del club matalasseu, que si més no canvia el seu parer de no voler vendre, li va oferir 100 milions d'euros, no descarta pujar una miqueta l'oferta, però res, escolta, el Cerezo aquest, Míriam, segueix tancat en banda, que no vendo tu, que no vendo.
4: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez, el año que viene. Yo creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿me entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? En esta vida, menos alguna cosa que vosotros habéis, todo tiene perdón.
6: Entonces, ¿su sueño va a ser el Atlético de Madrid es igual de tajante con clubes extranjeros que con Real Madrid y Barça? ¿O 500 son nada para todo el mundo? ¿O si viene un club extranjero, la postura es diferente?
4: Te voy a repetir, Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas a hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
3: Compte que hi ha un moment que li diria directament Jesús López.
0: Sí, sí.
3: O sigui, ja. Ni Julián, ni Álvarez. Ni Álvarez. Bé, això és el que diu Miguel Ángel Gilmarín, però és que el que diu Enrique Cerezo. Però és que Miguel Ángel Gilmarín, aquest matí, en una entrevista als mitjans oficials del club, encara ha estat més contundent. És a dir, ara ja sí que el Barça ja pot oferir 100, 150, els que siguin, milions d'euros, jugadors, que si oferim a Casador, que si oferim a, jo què sé, a Marc Bernal, qui sigui, ells estan com la senyora aquella de l'Ariel. Te'n recordes? Que no le cambio el detergente, mi Ariel no se lo cambio por nada, aunque me ofrezca, a la ninja Maya, yo mi Ariel no lo cambio, Miguel Ángel Gil tampoco cambia al Ariel ni al Lucil, tú.
7: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
3: Recordem que durant el Mundial Julián Álvarez va dir que el millor per totes les parts era un traspàs, ell va dir textualment una transferència, és a dir, que ja va mostrar la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid. Míriam, tinc un dilema.
0: A veure, quin? Jo també tinc un altre.
3: A l'hora de fer la rentadora.
0: Sí, ui, ara
3: pastilleta de plàstic, és aquella boleta que es fica al bombo,
0: Sí.
3: O el típic, els pols o aquell detergent que es posa a dalt el calaixet, aquell amb un

0: d'apartament petit.
1: Però és que això jo em portava el dilema del divendres una vegada.
0: Bueno, però jo no hi era.
1: No, jo poso sabó líquid. Al calaix.
0: Jo la boleta.
1: Calaix, calaix. Tu sempre jo portant-me la contrària, tu. I ara què ve, això?
0: Ah, no ho sé. Era per obrir una nova via de debat.
1: No, no, si vols et plantejo el dilema, però crec que hem de parlar del Mundial, no?
0: Sí, okay. Escolta, no sé, que això s'apropa,
1: que potser no vols que arribi diumenge, però jo ja estic nerviosa.
0: Para la cinta! Demà hi ha partit a les 11 de la nit,
1: Bueno, sí,
0: el partit,
1: vale.
0: El partit que ningú no vol jugar. És a dir, que en aquest cas que no volen jugar Anglaterra i França, perquè és aquest nyap, aquest trunyo de partit de tercer quart lloc.
1: Bueno, no diguis això, pobre.
0: Home, és el partit dels perdedors, ja estan cansats, volen marxar.
1: No hi ha perdedors, va.
0: Demà, home, a mi em va de meravella, perquè demà un partidet a les 11 de la nit, un dissabte, després de sopar, és perfecte, un partit del món, que sigui un tercer quart lloc, no deixa de ser un Anglaterra-França, que és un partidàs. Això serà demà, però no és el que ens interessa, és el que se'ns ve a sobre de cara diumenge, la finalíssima, la final entre Espanya i Argentina a Nova York. Compte que hi ha incendis a Canadà, però es veu que allò s'està cremant tot i tot el fum, tota la fumera va cap a Nova York, i es veu que hi ha l'aire allò que no es pot ni respirar, i diuen que durant el partit els jugadors no podran respirar perquè l'estadi no és cobert. A veure, si fins i tot
1: el dic,
0: millor podria posar en perill la disputa del partit. De moment es disputa. De fet, el combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground, quin nom més maco per entrenar, preparant el partit. Sembla un gimnàs d'aquest de darrera generació que estan oberts les 24 hores del dia, que pots anar tu a les 5 de la matina del matí a la targeta i entres al gimnàs a les 4 del matí. Bé, sigui com sigui, avui el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Ahir va estar, em sembla molt interessant aquest tema, ahir va estar al Radio Estadio Noche, Jesús Navas, que és un exfutbolista del Sevilla, del Manchester City, campió del món amb la selecció espanyola el 2010. Bé, aquest noi és d'un poble que es diu Los Palacios i Villafranca, que és un poble de Sevilla. Doncs en aquest poble també va néixer Gavi i Fabián, dos jugadors de la selecció espanyola que estan en aquest Mundial i que per tant tenen l'opció de guanyar el Mundial. Per què et dic això? A veure, Los Palacios y Villafranca son municipio español de la provincia de Sevilla en la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con una población de 38.761 habitantes. Hòstia, és molt difícil trobar tres tios que arribin, que triomfin en el futbol, que arribin, diguem-ne, al futbol professional, que siguin internacionals i que puguin guanyar un Mundial.
1: Però doncs, mira, si ahir parlàvem de la foto del Messi, la minja mal, que ja no sé quan vas dir era una possibilitat entre tal, doncs mira, doncs aquesta és una altra casualitat de la vida.
0: Pues mira, tres jugadors de Los Palacios i Villafranca poden ser campions del món, això no ho pot dir qualsevol poble, qualsevol municipi. D'això en va parlar el propi Jesús Navas al Radio Estadio Noche, aquí a Onda Cero.
2: Sí, la verdad que estamos en contacto y sería increíble. Algo espectacular, un pueblo como Los Palacios que se volviera a repetir de 2010 y que tanto Gavi como Fabián pues puedan levantar la Copa Campeón del Mundo, pues sería muy grande para el pueblo y estamos muy orgullosos de todo lo que están haciendo.
0: Per tancar capítol amb el Mundial, aquest matí s'ha fet oficial de l'àrbitre del partit, serà l'eslové Slavko Vincic, dirigirà aquesta final entre Espanya i Argentina. És un àrbitre absolutament lamentable i em fa molta por aquest tio.
1: Què
0: ja
1: dius?
0: Ja t'ho deixo anar, sí.
1: Home, si comencem així, malament, rai, tu. Va, més notícies de l'actualitat esportiva.
0: Va, que tenim poc temps i molta informació. L'Espanyol segueix el seu estatge de pretemporada a Navata, demà primer amistós contra l'Olot, el municipal de l'equip de la Garrotxa. El Sabadell, que també jugarà demà el seu primer amistós, està d'estatge a Salou, demà jugarà contra el Castelló. El Girona, David López, continuarà defensant la samarreta del Girona una temporada més, renova, per tant, un any, va finalitzar contracte el passat 30 de juny, doncs ha arribat a un acord amb el club blanc i vermell per ampliar la seva vinculació fins al juny del 2027. En bàsquet, una altra incorporació random del Barça. Es tracta d'Agustín Ubal, que tornarà a vestir la samarreta blaugrana. Han arribat a un acord per fitxar per 3 temporades fins al juny del 2029. Ubal medeix 1,98 i recordem que farà 23 anys aquest juliol. Va arribar al Barça l'estiu del 2019 amb 16 anys i va debutar el primer equip amb 18. Aquesta última temporada ha jugat al Kit Sanat Manresa. Jo pensava que els uruguaians només jugaven bé a futbol i fotien hòsties, però es veu que també jugaven bé a bàsquet. Avui es disputa la 13a etapa del Tour de França entre Dol i Belfort, de 206 km de recorregut. És una etapa de mitja muntanya. De fet, els corredors han de pujar dos ports, un de tercera categoria i un de primera. Pogacar, líder, 3 minuts i 36 segons a la general sobre el segon Jonas Vingegaard i 4 minuts i 6 segons respecte al tercer, el belga Remco Evenepoel. I en tennis, la nostra Paula Badosa jugarà no abans de 4:45 de la tarda, el partit de quarts de final del torneig de Nordea contra l'hongaresa Panna Udvardi. Quin nom? Pan Udvardi. La tenista de Begur va eliminar ja la russa Aleftina Ibrahimova, imposant-se en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4.
1: Víctor Lozano, ara sóc jo la que et plantejo un dilema. Quan vas a la platja, que sé que a tu t'encanta la platja, sorra fina o la sorra aquesta que, per exemple, tenim a Platja d'Aro, que té pedretes petitetes?
0: La de les pedretes, la de Calella, sí? La de Llafranc. La de Calella.
1: També teniu aquesta...
0: Sí, té un contra i és que acumula força pols i moltes vegades, sí, sí, et treus les pedres i tal, però sí, sí, després et queda la pols allà i has d'anar a la típica aixeta allà que hi ha els banys a la platja, que hi ha l'aixeta a l'obra i et remulles els pols i te la treus, però és molt més còmode, òbviament. Tot i que l'altre és molt suau, molt, i que els pauets dins de la sorra i tal. I...
1: Tu el que vols és anar a la platja, sigui com sigui.
0: Sí, jo demà vaig.
1: Ah, molt bé. Demà
0: ja aniré a Sant Pol de Mar. Per si algú vol venir, farem una festa allà.
1: No diguis que seguiran.
0: Vinga, doncs que vinguin. Víctor
1: Lozano,
0: la gent de la ciutat.
1: No et cremis, bon cap de setmana. Tornem de seguida a la ciutat.
0: Uau, uau, uau.
3: És la una a mediodia en Canàries.
4: Notícies en Onda Cero.
3: Buenas tardes. En el Pirineo de Huesca se ha declarado un nuevo incendio. Afecta la zona de Libón de Plan, por lo que se ha cortado su acceso. En la comarca del Sobrarbe sigue activo a su vez el fuego en la Peña Montañesa, aunque en Aragón el incendio que más preocupa es el que afecta a la zona de Orés, en las 5 villas, que sigue fuera de control. Ha calcinado ya 12.000 hectáreas y es el más grande de los declarados en España este año. El presidente aragonés, Jorge Azcón, se ha mostrado preocupado por las rachas de viento.
5: Seguimos muy preocupados. Seguimos muy preocupados porque el cambio de viento va a hacer que la cabeza del incendio y que el sector 6 en este momento esté activo, esté más activo de lo que nos gustaría, y pese a que todo lo que puede estar trabajando está trabajando en el incendio y está trabajando en la cabeza del incendio, este cambio de viento nos preocupa especialmente.
3: En Madrid, el incendio que afecta a Lozoyuela en la Sierra Norte ha afectado a más de 700 hectáreas, continúa en fase de estabilización, sin controlar. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado que el detenido como supuesto autor del fuego tiene antecedentes y ha agradecido la colaboración ciudadana que permitió su detención.
6: Vecinos le vieron merodeando por el entorno de donde había iniciado el fuego y cuando la Guardia Civil le localizó, pues trató de huir y se encaramó a una tapia, trató de cruzarla y la Guardia Civil tuvo que perseguirle hasta capturarle. Una vez que ya ha pasado la noche en el calabozo de la Comandancia de Tres Cantos, pues es inminente su puesta a disposición judicial.
3: En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración como imputada de la directora de la Guardia Civil en el caso Leire, algo más de 2 horas de declaración en las que Mercedes González ha explicado al juez Pedraz sus reuniones con Leire Díez, con quien supuestamente maniobró para frustrar las investigaciones abiertas al gobierno y al PSOE. Y en el Reino Unido, Andy Burnham se convierte desde hoy en el nuevo líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá también el lunes como primer ministro británico. El exalcalde del Gran Manchester pronuncia hasta ahora en Londres el discurso con el que asume el liderazgo del partido. Corresponsal en el Reino Unido, Celia Maza.
7: Tras los fracasos en las primarias de 2010 y 2015, Burnham ha logrado finalmente su objetivo. En su primer discurso como líder del Partido Laborista asegura que dirigirá un ejecutivo con el coraje para arreglar los grandes problemas que la política ha descuidado y con la convicción para defender los planes. Ha señalado que el país tomó una serie de decisiones equivocadas en los años 80 cuando el poder político, dice, se centralizó y el poder económico se privatizó, y ha prometido construir una economía que funcione para todos. El lunes se trasladará oficialmente a Downing Street, convirtiéndose así en el 7º primer ministro británico en 10 años.
3: De vuelta a casa, en Barcelona, los técnicos han confirmado que el socavón que obligó a desalojar a 300 vecinos de sus casas lo provocó la tuneladora que trabaja en la línea 9 de metro. Los vecinos de los 93 pisos afectados podrán ir volviendo a sus casas a partir del lunes. En el barrio de San Gervasi, en Barcelona, está Ricard Jiménez.
8: Se trata de los edificios número 58 y 56 de la calle San Gervasi de Casolas y de 4 negocios, los más alejados de donde se produjo el socavón. Pilar Díaz es la delegada de la Generalitat en Barcelona.
9: Durante el fin de semana se expedirán los certificados de que todo está correcto, tanto del suelo como del edificio, como de cada una de estas viviendas, y por tanto hablamos 2 de 8 edificios del 25%.
8: Para el resto de comerciantes y vecinos, la espera se puede alargar hasta semanas, aunque ya se hayan revisado todas las estructuras de los edificios afectados, hasta que los trabajos de recuperación del suelo se finalicen.
3: Y hoy se ha presentado la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que este año se celebrará entre el 18 28 y el 26 de septiembre y en la que A3Media estará representada por tres películas. María Martínez.
10: Entre ellas se encuentra La Bola Negra, una película de Javier Calvo y Javier Ambrosi que se consolida como uno de los largometrajes más esperados del festival tras arrasar en el Festival de Cannes, donde lograron el premio a la

0: mejor dirección. Karateka es un largometraje que explora la historia real de Sandra Sánchez, una deportista olímpica que luchará por el oro y por convertirse en la mejor karateka del mundo. Y El mal padre, una película dirigida por Roberto Bueno que competirá por la Concha de Oro.
1: Tres películas españolas se disputarán la Concha de Oro y el resto del palmarés oficial. Mikel Gurrea regresa a la competición con Sanz. El mal padre será la primera participación de Roberto Bueso en la sección oficial. También debuta en la sección oficial Javier Ruiz Caldera, que ha contado con Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta para protagonizar 5 minutos más.
0: Así enumeraba las películas José Luis Rebordinos, que dirige por última vez el festival y que ha recibido una cálida ovación de despedida en la Academia de Cine de Madrid.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
4: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
5: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
4: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la teva radio.
7: Què tal? Molt bona tarda. Passen 5 minuts del punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
6: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
7: Comencem nou programa, nova ciutat, última ciutat d'aquesta temporada. Avui, aquest divendres, aquest 17 de juliol de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, tanquem temporada, ens n'anem de vacances, anem a carregar piles per tornar a partir del dia 7 de setembre, però abans tenim nou programa per endavant, amb el naturopata Albert Rami, que ens acompanya aquí als Estudis d'Onda Cero. Ens podeu trucar a 973-2296-18, 973-2296-18, si voleu fer alguna consulta amb en directe. En tenim algunes acumulades que hem anat fent al llarg de la setmana, perquè com que molts ja sabíeu doncs, que ens n'anàvem de vacances, teníeu moltes cosetes per preguntar-li. Però si ens dona temps, doncs, també anirem donant entrada a tot el que ens aneu preguntant. Seguirem donant un cop d'ull a l'agenda cultural, les propostes que tenim, com podem gaudir d'aquest cap de setmana a les comarques de Lleida, com podem fer-ho esquivant una mica també doncs, aquestes altes temperatures que tenim. Doncs, tenim propostes, tenim concerts, tenim festivals, alguns d'ells també al Pirineu, al Prepirineu, a la Plana de Lleida, espais interiors, espais exteriors, així que gustos per a tots i per poder doncs, també sobreportar aquesta temperatura. I en el tram final ens acompanyarà el senyor Posto, donarem un cop d'ull a l'actualitat a les xarxes, que és el que ha passat aquesta setmana a Lleida, que és el que més s'ha comentat. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més i una temporada més aquesta 2025-2026. De moment, informació de serveis.
6: Solglass patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
7: Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, David Torres. Bona tarda.
8: Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida es mantenen les altes temperatures i els avisos actius excepte a la Vall d'Aran. Arribarem a valors de 38 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 35 a la Seu d'Urgell i 30 a Viella. I les temperatures durant la propera nit es situaran entre els 15 de Viella i els 23 de la capital. Aquestes temperatures màximes pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma molt significativa. Avui domina el sol en general, amb alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i el vent amb ponent moderat a la Vall de l'Ebre i a la resta amb algun cop de sud. Demà dissabte, les temperatures sense canvis, sol amb núvols de tempesta dispersos a la tarda i vent fluix amb algun cop de ponent i sud a la tarda. És una informació d'AEMET.
7: Gràcies, David. Pel que fa a la situació del trànsit, es continua donant pas alternatiu a la carretera L702 Artesa de Lleida a causa d'un accident que s'ha produït avui al matí, el que pot causar circulació intensa en alguns punts. A la resta de vies, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen gairebé 9 minuts del punt de l'una del migdia, una petita pausa i ens hi posem.
6: Onda Cero Lleida.
9: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvo

0: o Cars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
1: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
4: Onda Cero Lleida.
5: Doncs donem el tret de sortida ja a aquest últim programa de la temporada i com que és divendres també doncs ho fem amb la companyia del naturòpat Albert Rami. Què tal?
6: Ai, quin sentiment que tinc, que s'acaba tot.
5: Ai, ja, però jo t'entenc, però les vacances també van molt bé.
6: Això és veritat.
5: Desconnecta una mica.
6: I la gent que ens estan escoltant són de passar el mar de bé possible, eh? Bon estiu.
5: I carregar piles,
6: i ara que ve l'agost aviat, a les 7 és fosc, fa calor,
5: sí,
6: però a les 7 és fosc.
5: A més, això es comença a notar ja.
6: Sí, que s'escurça ja,
5: A veure si també el temps acompanya i tenim un bon estiu pel que queda per endavant i llavors al setembre ho reprenem. Però abans d'acomiadar-nos tenim aquí el programa per endavant també per fer.
6: Vinga.
5: Tenim el telèfon del directe 93-22-96-18. He de dir que ja tinc aquí un parell de consultes que m'han fet durant que estàvem en la publicitat. També ens podeu escriure a lleida@ondacero.es i nosaltres, si et sembla, ens hi posem, que avui també tenim moltíssimes coses per explicar. Mira, em pregunto pel tema de l'orina, però una orina que és més aviat fosca. I això doncs li ha creat l'atenció a la persona que ens ha trucat i que ens ha fet aquesta consulta.
6: Bueno, miri, és una cosa molt senzilla. El seu marit o la seva senyora que li faci una bona... Jo no sé si he preguntat a una senyora o un home, perquè no pregunten noms ni de fer res. Nosaltres el que hem de donar és les solucions per les preguntes que ens feu. I no pregunten noms ni cal que sortiu aquí. Si volen sortir, els hi fa gràcia, encantat.
5: Tant, però si no nosaltres... Jo agafo aquí la consulta.
6: Agafo la consulta a la nostra companya, la Núria, i endavant. Mireu, la persona que vulgui dir aquest problema, va bastant bé que una altra persona, el seu marit o la seva senyora, li faci una bona esfrega amb suc de llimona darrere dels renyons, perquè així d'aquesta manera tinguin molta més rodaments i molta més estimulació per a l'eliminació. Ara, no costa res de sempre prendre una bona quantitat d'aigua amb suc de llimona. Se pot barrejar herba arenària, com cua de cavall, com ortiga, com bedoll, se pot barrejar plantes. O es pot fer inclús amb un brou de ceba, un caldo de ceba o un brou de ceba. S'agafen dos o tres cebes ben estrinxolades, trencadetes, perquè si la ceba està sencera, estaràs una hora bullint. I per trobar l'esprit de dintre de la ceba, tardaràs una hora. En canvi, si estàs trinxolada, en 3, 4, 5 minuts ja has bullit, ja està.
5: Clar.
6: La deixes reposar, afegixes un parell de suc de llimones i veurà vostè que quan faci les aigües, vostè o ha de fer les aigües en un punt que vostè les vegi. I anirà veient que surten molt més fluides, molt més relaxa, més claretes. Ja està, no es preocupi, que no passa res. Gràcies per tocar-nos.
5: Sí, a vegades és això, no? Que dius, ostres, ara me n'ha adonat d'això i m'he cridat una mica l'atenció i mira, doncs ens truca i ens fa la consulta.
6: Gràcies per tocar-nos, s'ha fet una bona solució, endavant. Tu diràs, què t'han dit?
5: Para los huesos, ¿qué va bien para tenerlos sanos y fuertes?
6: Para los huesos sanos y fuertes hay que hacer ejercicio y hay que hacer, pues, cuidarse, porque en esta vida nos vamos haciendo mayores y uno tiene que llegar a los como esta señora. Esta mañana he atendido a una señora que he estado hablando un ratito, hace 60 años que la conozco y tenía 88 años y va, que parece que tiene 40, se ha cuidado toda la vida siempre. Cuidarse da siempre réditos, pasa igual que esto, lo mismo cuidar la empresa, cuidar tu familia, cuidar tu casa, pues si tú cuidas, pues esto se mantiene. Y entonces las personas que tengan este problema de los huesos, les va muy bien de ponerse directamente en la zona afectada, si es la rodilla, si es el hombro, si es la espalda, pues ponerse compresas de agua humedecida con mucha sal. Ya saben que el jamón se cura con sal, ¿verdad? ¿Quieres estar delgada? ¿Quieres desaparecer el dolor en los huesos? Pues si tomas no sal, te la pones directamente en la zona aquella, te la dejas un rato, verás que notarás mucho mejor. Y luego para tomar por dentro tienes la vitamina D2, que la puede encontrar usted en comprimido, si lo quiere concentrado, y si no, pues...

0: También usted se toma los hongos como el portobelo, el shiitake, el maitake, las gírgolas, los champiñones, la gírgola, el portobelo y el champiñón, si es de este que se hace cultivado,
1: sí.
0: Se puede comer en crudo, en pequeñas cantidades. Si la persona come esto, o lo puede coger en comprimido si lo desea, y además toma magnesio, su vida cambiará antes de un mes.
1: Wow, resultados inmediatos.
0: Bueno, es que, como en toda la vida, las cosas hay que hacerlas. Si uno las oye, bueno, sí, todo caso, a ver, no sé si me lo creo, si uno deja de creer, lo que estamos diciendo aquí no vale nada. Pero el servicio que le estamos haciendo vale oro. Es quererlo hacer.
1: Parlaves de molta sal. Quan és molta sal?
0: Molta sal vol dir que agafes un litre d'aigua i pots posar un quart de quilo de sal, i si barreges 50 grams de clorur de magnesi que val 50 cèntims, 100 grams de clorur de magnesi que val 50 cèntims, i si no, doncs mira, poses més de quart de quilo de sal, pots posar inclús estar una mica més, si no mig quilo, quasi 300 grams. I llavors aquesta aigua queda diluïda l'aigua, la sal fina queda diluïda en l'aigua. Llavors se posa directament a la zona afectada. Tens el colze, t'has d'anar un cop, o tens artrosis a les cames, si te les vas posant notaràs que tens més flexibilitat. Al cap d'uns dies quan t'aixequis veus que tens més seguretat a les teves ròtules. I com que és de gratis, no costa res de fer. I com que a vostè ha de comprar igual, comprar per comprar, compra més shiitake, compra més maitake, compra més gírgoles, compra més xampinyons, és un dir. Uh-huh. Si no més, pues, petites quantitats vostè n'hi va menjant i l'únic que pot passar és que vagi notant millories. I si toma més i si pren més a més magnesi o algun preparat especial aquest pels ossos, encara vas millor. I si vols prendre alguna tassa d'herbes, pues mira, tens la herba Arpagophytum,
1: sí.
0: I tens la herba cua de cavall, que l'únic que li pot passar és que els hi vagi bé. L'únic que els hi pot passar és que els hi vagi bé. Malament, impossible. Jo a l'edat que tinc, ja bastants anys, m'ho prenc i estic la mar de bé.
1: Se't veu, eh? Aquí,
0: no.
1: Setmana, la gent que ens escolta, t'escolta, però no jo que et veig tan bé, ja ho tens que estàs fantàstic.
0: A l'edat que tinc 77, no m'he de permetre d'estar malament, no. I com que tinc els coneixements i els porto en pràctica,
1: exacte, ja
0: no me permeto estar malament, que no vull estar malament. I no desitjo que ningú estigui malament. Per això, doncs, ja que m'inviteu, jo encantat de vindre a aprofitar els meus coneixements, a repartir-los aquí amb tothom i els que vulgui aprofitar, encantats de la vida. Mira, vols que et digui.
1: 973-22-96-18, ja ho veieu, que si teniu qualsevol dubte aquí, solucions de seguida les podeu tenir. Em pregunten per la pròstata que està inflamada.
0: La pròstata inflamada sempre ens ha anat molt bé, que la persona que ho vulgui fer se posa al baix a l'aparell genital reproductor una compresa humida, mira, aquesta sal que dia abans,
1: sí.
0: Se posa directament entre l'anus i els testicles, se posa una compreseta humida allí, no xorrejant humida. O es pot fer amb aigua en sal o es pot fer amb aigua en llimona. No tens res a perdre. I es deixa tota la nit. I llavors per dintre es pot fer també massatge en suc de llimona en les mans si es vol, però la compresa sempre ha anat millor. Les pepites de carabassa són molt interessants, és un aliment molt interessant. Després sempre que es mengi el tomàquet ho pots menjar com vulguis, però si menges el tomàquet cuit, no fregit, cuit al forn,
1: uh-huh.
0: El licopeno augmenta, ara veus com puja la maio,
1: sí.
0: Fins dalt de tot, l'icopeno augmenta una barbaritat. I a més la síndria i els aliments que porten molt color
1: tenen l'icopeno. La remolatxa, per exemple.
0: La remolatxa. Llavors, si les persones aquestes prenen això i a més prenen alguna tasseta d'herbes de sabal i ortiga, doncs no cal que parlem de la pròstata. És que no cal que en parlem.
1: Solucionar.
0: Perquè la milloria la tens assegurada. La milloria la tens assegurada, però clar, si no fa res, si tot cas, saps allò que diu? Diu, jo voldria ser ric. Sí, ho faràs per ser ric. No, jo vull ser ric. Però què faràs per ser ric? No, jo vull ser ric, deixem-ho estar, no cal parlant. Però jo vull ser ric. Ah, sí? Vols ser ric? I vull dir, tinc idees per fer això, per fer allò, vull invertir aquí, vull... Ah, carai, aquesta persona vol fer alguna cosa. Doncs passa el mateix això amb la pròstata. Quan tens un problema de pròstata, et queixis. Fes alguna
1: cosa. Actua. Bueno,
0: i
1: això...
0: que alguna cosa, doncs aprofiteu aquí la onda zero que us diem i a viure, que la vida són dos dies, i ha que viure bé, carai.
1: Moltes vegades es diu, quan vols aconseguir una cosa l'has de visualitzar per veure-la, no? Però has de fer un pas més, perquè una cosa és visualitzar, has d'actuar,
0: no
1: has de passar
0: prou,
1: a l'acció. No n'hi ha prou amb tenir la idea i amb voler-ho, sinó que has de fer alguna cosa per
0: aconseguir-ho. La idea està bé de tindre, però si la porten en pràctica, fantàstic.
1: Clar, millor que millor, no?
0: Què t'han dit?
1: Em pregunten, tinc el colon desmarxat, què podríem fer?
0: Ai, el colon, s'ha de prendre probiòtics i probífidos, sempre va bé.

menjar tranquil·lament, no tindre disgustos. I de coses que vagin bé, doncs tens la papaya, l'encibada, la llimona, la llimona, per exemple, la llinosa, la chia,

0: super complexa.
1: L'estressem.
0: L'estressem, sí. Llavors el fetge més val que el postre el prenguis, el mateix postre que vols menjar xocolatín, un iogurín, un pastilín o el que sigui, a les 7 de la tarda, amb una fruita, una peça de fruita primer, xocolatín, iogurt, pastelet, a les 7 de la tarda. Després de menjar, molt complicat. Ha de ser per persones ja molt fortes, que tinguin molt aguant.
1: I ara també que entrarem, o que hi ha molta gent que està de vacances, també s'ha de vigilar molt, perquè és el moment aquell que trenques les rutines.
0: I
1: s'altera tot una mica, llavors és com arribes una mica desmanegat, eh? Després
0: mira,
1: ja al setembre a tornar-hi.
0: Jo fa 40 o 50 anys enrere em va passar la ment de posar una botiga de salut a la platja. Vaig pensar, no, perquè a la platja quan van la gent a passar vacances no es cuiden. En canvi, les capitals sí, perquè viuen tot l'any.
1: Clar, és el retorn.
0: Però, i allí se cuiden. Però a la platja, uns dies, un dia, no passa res.
1: Un dia és un dia, no? I amb això anem passant tot l'estiu.
0: Per això les botigues de règim a la platja no fan gran cosa. Sí, poca cosa.
1: Mira, em pregunten també per les regles, les que són molt abundants, que això doncs també ho hem comentat alguna vegada, que no hem de ser abundants.
0: Mira, les regles abundants, hi ha moltes solucions, però jo els diré un petit secretet que és molt fàcil de fer. Quan la dona té una metrorràgia, això es diuen metrorràgies, llavors les metrorràgies s'ha de saber per què les tens. Les pots tindre per qualsevol cosa que ara no ho cobrarem aquí el per què les tens, però que hem de donar solucions, ja que ens han preguntat, han de donar solucions. I les solucions molt senzilles i molt pràctiques serien agafar una herba astringent com la castany d'Índies, i aquesta herba, una vegada, fas dues tassetes al dia i a cada tasseta hi tires el suc de dues llimones.
1: Sí.
0: I te prens una tasseta mig de matí i una mitja tarda. Al mateix dia, la regla tallada. La regla ha de durar 5 dies, 6 dies, 7 dies, una cosa, barbaritat. Però clar, moltes dones a vegades parlem i diuen, mira, donen, abans que vingui la regla, 5 dies me poso rara. Després me dura 7 dies a la regla, rara del tot. I després per recuperar-me 6-7 dies més. 7-14 més 5-20.
1: Només no em surten els dies,
0: només
1: eh?
0: Només estic bé uns 7 dies al mes. I en canvi aquella persona dic, mira, escolti, a veure, busquem solucions. La regla a vostè li durarà 5 dies, no li durarà més. I llavors ja li intento ajudar amb aquella persona com pot fer perquè quan, abans que vingui la regla no li molesti. Però bueno, ara, si parlem de regles abundoses, se pren aquesta herba que he dit, castany d'Índies, o brusc, o ginkgo biloba, una herba astringent, barrejat amb suc, dos llimones, una tassa al dematí i una tarda. A la regla, crac, s'ha tallat. Per això, quan la persona té una sagnia, té sang, s'ha fet una ferida, si beu suc de llimona, veuràs que les hematies automàticament no tarden gaire que aquella llimona que ha entrat pel torrent sanguini, perquè el cor i els pulmons filtren cada minut de 7 a 2 litres de sang, el fetge 2 litres de sang, diuen els entesos, i els renyons de mig litre a 1 litre, i els intestins gruixut filtra cada mitja hora de 8 a 10 litres de suc, de líquid. Clar, com que va tan ràpid tot, sobretot cor i pulmons, arriba de seguit la potència curativa de llimona arriba de seguit allí. Llavors la sang deixa de rajar. Una solució bona.
1: Doncs amb aquesta solució deixem aquí. Tanquem temporada també. Que passis molt bon estiu.
0: Ah, sí? Oi, com ha passat el temps. Ho he passat xupi guai.
1: Al setembre hi tornem, eh?
0: Al setembre hi tornem.
1: Que vagi molt bé,
0: família.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau, bon estiu.
2: Onda Cero Lleida.
3: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
4: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
7: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973 26 77 00 i a solglas.es.
2: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió.

0: Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
1: Onda Cero Lleida.
2: I arriba el moment de donar un cop d'ull a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a les comarques de Lleida. Amb el permís del temps de la meteorologia, intentarem també gaudir de totes aquestes propostes, moltes d'elles a l'aire lliure, com per exemple el Festival Esballolet d'Esterri d'Àneu, que ja ha donat el tret de sortida i que fins diumenge doncs, converteix Esterri i les Valls d'Àneu en epicentre de les arts escèniques familiars amb la celebració de la 19a edició d'aquest festival, un certamen que reuneix en aquesta ocasió una trentena d'espectacles, des de d'activitats repartides per espais del municipi, consolidant-se com una de les cites culturals de referència de l'estiu al Pirineu. Tenim doncs, a tots aquests espectacles que ja van donar el seu tret de sortida aquest dijous i que fins diumenge doncs, ompliran Esterri d'activitat amb tallers, amb espai de jocs, amb instal·lacions també molt participatives. Els Omellons, el festival Embogeix, s'acomiada demà amb una jornada que arrencarà a 2:15 de la tarda amb un taller de catifes de flors i continuarà amb una desfilada de gegants i una cercavila. Més tard, al recinte de les escoles, sopar popular i, a més, durant la tarda també doncs, es podrà visitar l'exposició Joan Amades, la memòria d'un poble. Castelldans recupera el festival Satèl·lit Rock. Serà demà, amb aquesta segona edició, 7 anys després de l'estrena l'any 2019. La cita que no va poder repetir-se al 2020 a causa de la pandèmia torna ara amb la intenció de celebrar-se cada 7 anys. Arrencarà la jornada a les 12 del migdia amb la projecció del documental Sobre la marxa, mentre que a la sala polivalent s'obrirà a les 7 de la tarda. Després, sopa popular, a les 9 començaran també els concerts d'Algo Tóxico, de Putiferi i de Fox System. A més, també doncs, d'altres grups, el festival comptarà amb una zona d'acampada gratuïta al costat de les piscines i reunirà diverses bandes reunides doncs, des de Lleida, des de Barcelona, des d'Eivissa, Reus o Madrid. Aquest és el cartell que ens arriba a Castelldans aquest cap de setmana. Maria del Mar Bonet actua a Agramunt amb l'estrena del seu disc. Presentarà L'aigua no cansa en el marc del Festival Perifèria Cultural. També tenim a Búhos, que actuen al Talar Music Experience, aquest festival doncs, que també continua creixent al costat del pantà de Sant Antoni, que arriba en aquesta 10a edició amb la música doncs, com a element de reclam en aquest escenari del Pallars, amb la segona jornada avui aquest divendres amb concerts de les que faltaven Búhos i abans el colofó demà de dissabte doncs, amb la cantant mallorquina Maria Jaume, amb la seva proposta de pop indie electrònic, amb el tribut a Queen, l'espectacle Good Save the Queen, i amb DJs que seran doncs, els protagonistes de la jornada d'aquest dissabte per clausurar aquesta 10a edició del Talar Music Experience. Tenim l'Itinera, aquest festival que torna demà dissabte a la demarcació de Lleida, en concert a l'Espluga a Calba, 8:15, a Rine també a la mateixa hora i a la Baronia de Rialb a les 8 del vespre, amb diversos concerts i actuacions. Tenim propostes de jazz i folk amb els 7 inferns a la Seu d'Urgell, avui, aquest divendres a les 7, amb recital de poesia Teoria Fantasma a càrrec de Núria Nieto, després amb el grup Sorgen Muntanya Vall i a les 10 de la nit torn per a l'orquestra Big Band. I al monestir de Santa Maria de les Franqueses diumenge a les 8 del vespre explorant les arrels musicals de la península ibèrica combinant tradició popular i música culta. Ens n'anem ara fins a Barberà de la Conca, on des d'avui, des d'aquest divendres i demà dissabte tenim una nova edició de la nit 5.1 2026, 10 anys de festival de música i de monòlegs a Barberà de la Conca, al Viver de Celleristes. Aquest any, atenció amb les actuacions musicals dels Pets, de Marina Rosell, de Minibus Intergalàctic, també El Diluvi, Crim, de Marigela Bert, Llengua Morta, entre molts altres. Aquest és el programa que tenen previst els Pets en la segona part de la gira del 40è aniversari, un concert especial de gairebé 2 hores de tots els seus grans èxits. El Diluvi, en el seu retorn als escenaris, únic concert a la província de Tarragona i de Lleida. Marina Rosell, històrica cantant catalana, que oferirà un recital integral dels seus èxits al llarg de la seva trajectòria. Obertura infantil aquest divendres, especial per al públic familiar, amb Damari

0: Gelabert. A l'espai de monòlegs que hi tindrem doncs, dos espectacles exclusius, Crida als ocells de colors llampants, d'Òscar Andreu, i l'estrena absoluta del show Sí, Serapi és un nom, de Serapi Soler, amb la conducció de la comunicadora i activista Laura Grau. Tot plegat amb espai gastronòmic de la DO Conca de Barberà, amb la presència de diversos cellers de la Conca de Barberà, amb tapes i platets, amb el restaurant Portal 22, i les entrades que ja es poden adquirir, i no perdeu el temps, perquè és aquest cap de setmana, aquest divendres i aquest dissabte. Podeu entrar a través de la plataforma tiquetic.org per gaudir d'aquesta desena edició del Festival de Música i Monòlegs de Barberà de la Conca, la nit 5.1. Tenim també propostes arreu del territori, com el TET a Tàrrega, on demà dissabte tenim una proposta de circ, serà l'escenari, aquest nucli de Tàrrega, de l'espectacle No Matalàs. Dos personatges excèntrics convidaran el públic a un viatge ple d'humor, de poesia i de màgia, inspirat en l'univers de Tim Burton, a Mollerussa diumenge, al Teatre L'Amistat a les 7 de la tarda, una obra de teatre, Un Déu Salvatge, de Yasmina Reza. Dos parelles discutiran sobre la violència del fill d'una d'elles i reflexionaran sobre si és una característica pròpia de l'ésser humà. Maria del Mar Bonet, com deia, presenta el seu nou disc a Agramunt. A Castellserà estan de Festa Major, amb un programa que combina actes clàssics amb propostes també molt trencadores. La part musical, l'orquestra Juniors, encarregats de posar música a la fi de festa diumenge, però amb activitats que ja han començat aquest divendres al migdia. I al Festival Sons Tranquils d'Ivars d'Urgell, demà dissabte, actuació del cantant Masoni, que presenta el seu nou disc Banderes per Daltònics, que recupera l'essència del seu estil musical. Entrades a un preu de 8 euros i que es poden adquirir a les oficines de l'Ajuntament en horari de matí. I als escenaris singulars, a Puigbar de Lleida, en el marc d'aquest festival, el diumenge a les 8 del vespre, a l'església de Sant Pere Apòstol, concert en clau de do del quartet de viola de les Terres de Ponent en la primera jornada d'aquest festival d'escenaris singulars. Doncs aquí algunes de les propostes del cap de setmana que tenim per endavant a les comarques de Lleida, sense oblidar que a Guissona estan ja doncs, celebrant el Mercat Romà de Lleso amb tot un seguit de propostes i de programació que s'obren avui amb el fil conductor de l'aigua, la matèria líquida, com a eix conceptual i també amb una cinquantena d'activitats per a tots els públics, presentant demà l'espectacle Aqua a la plaça Major a càrrec de la jove companyia de l'Escola de Dansa Montsesteve, com és habitual en el tret de sortida del Mercat Romà de Guissona, en aquesta nova edició del Mercat Romà de Guissona.
1: Onda Cero Lleida.
2: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
3: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Estàs pensant a canviar de cotxe? Hi ha un nom que has de conèixer. Geely. Sí, Geely. Potser avui encara no et sona, però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar. Perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely, nova Lleida, gran al món.
1: Onda Cero Lleida.

0: L'haurem de començar a implantar com a banda sonora de l'estiu, però ja no només Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, estem tots dins d'aquesta onada de calor, que ens estem morint de calor, senyor. Pues tu també?
1: També.
0: No?
1: Mort de calor, però bueno, he tingut una mica de sort que he estat uns dies fora. Només vull fer l'apunt de primera nit tòrrida a Lleida.
0: Jo diria que no. Si jo diria que no. Bé. O sigui, però potser per a registres de temperatura, no sé, t'anirà aquí de una miqueteta més, un grauet menys, però
1: a veure, és cert que la que ho ha set, ho ha set.
0: Sí.
1: Claríssim. Però, vaja, m'estranya que vagi ser la primera. Jo diria que
0: jo diria que aquesta setmana, precisament, hi ha hagut alguna altra, també. Sí. Sí.
1: Bueno, dic això, però la veritat és que he tingut sort perquè l'última setmana he estat de viatge a Irlanda i allí, bueno, ja vaig fer un post dient ni Formentera ni les Maldives. Si vols donar celets a un de Lleida, dis-li que avui has dormit amb llençolet.
0: Oh.
1: I una foto dels 16 graus a primera hora. La veritat és que és un país super, super xulo i hem estat molt, molt a gust i conduint per l'esquerra.
0: Això sí, no es pot tenir tot. Si tenim bona temperatura, hi ha d'haver un sacrifici per un altre costat.
1: Has de fer un canvi de xip, però de temperatura molt bé. I a més, han set uns dies allà super... Normalment és un país que plou la meitat dels dies, vull dir que fa molt mal temps. I hem tingut la sort de que no, de que precisament han set uns dies de molt sol i tot i així, jaqueteta, jerseyet. Jo que sóc de Lleida, sóc valent, amb pantalons curts i samarreta curta, però bé, dels 14 als 23 graus, que dormir una meravella, vull dir, res, això, fer postureig, ja una mica de celets per a gent que ha estat aquí passant calor, però bé, un viatge molt recomanable. Sí que és cert, i ho vaig publicar, que em va passar una cosa, de que hi ha un tossal, que és com ara saps que a Lleida hem de dir tossal, no?
0: Sí,
1: no hem de dir,
0: el de la
1: està millor dir tossal que no turó. De fet, hi ha la proposta de dir el tossal de la Seu Vella i no el turó, perquè seria amb lleidatà, bueno, és més nostre el terme tossal.
0: Sí.
1: Doncs allà hi ha un tossal muntanyeta, que és el Benbenbulben, no te diré bé el nom, perquè és molt difícil de dir, però és Bimbelbulben, Belbelbulben.
0: Bueno, i em dono el pego, eh?
1: I és un tossal que mola perquè és com a molt quadrat, és a dir, del no-res, és pla, i de sobte, clac, clac, clac, com un trapezi, molt marcat, com la muntanya que dibuixarien els nens, al mig de la plana, o sigui, clac, clac, clac, però molt alt. I és una de les atraccions així de natura, n'hi ha moltes, eh? Hi ha els Cliffs of Moher, hi ha el Giant's Causeway, bueno, no m'extendré molt, però que hi ha coses molt espectaculars per veure, però i una d'aquestes és aquest turó que té una forma molt peculiar. I just hi vaig, i què? Bueno, no podríem dir que era boira.
0: Puc imaginar, si no.
1: No podríem dir que era boira, però sí que eren unes bromes una mica baixes, i llavors no es veia el tossal. O sigui, l'únic dia que ens ha fet una mica de núvol boira va ser per veure la muntanya aquesta, el tossal aquest, i res, vaig aprofitar per fer una foto de posto amb la samarreta de Lleida.
0: I sentir-te com a casa, clar.
1: I sentir-me com a casa, sí, tal qual. I res, i a la gent, pues, les fotos aquestes que fem de postureig viatger amb xapes o amb la samarreta de Lleida, amb coses nostres, pues, sempre agraden i sempre van bé. A casa meva no estem massa contents de que m'ho emporti perquè va bulte. Però
0: clar, i necessitem que hi hagi espai lliure, no? Per
1: espai, sí. De fet, molts cops m'emporto el gorro, però se'm destrossa. I llavors aquest cop vaig optar per la gorra de fanoc, que també va bé.
0: Molt bé, fantàstic.
1: I ocupa menys i llavors ja complim. També una altra conya que fa, vam estar a Dublín, i a Dublín una de les atraccions més importants és la fàbrica de Guinness, perquè la família Guinness, aquesta marca de cervesa, no només ha fet la cervesa, sinó que ha ajudat moltíssim a que Dublín sigui la ciutat que és. O sigui, com que van guanyar molta pasta, doncs van invertir en la ciutat, van invertir en l'església de Sant Patrick, que és la més coneguda, amb el jardí de Fènix, que també és un dels més d'allò. Vull dir, es van dedicar a donar molt i ajudar molt a que la ciutat progressés, no? De fet, ara han fet la sèrie a Netflix i la podeu veure. Jo crec que no és massa realista, però bueno, han de fer una mica de sèrie i llavors ficcionalitzen, no? Fan una mica d'invent, perquè si no seria molt... Potser no seria tan fet per a sèrie, no?
0: Clar, li hem de donar el punt dramàtic, no?
1: Sí, bueno, de fet, el museu aquest, l'experiència aquesta, està molt bé i és molt recomanable, perquè és molt modern i amb molts efectes audiovisuals, t'expliquen com és el procés de fer la cervesa, bla, bla, bla. I vaig dir, per poder perfeccionar i saber la temperatura exacta a la que torrar l'ordi per crear el color, l'aroma i el sabor de malta característics de Guinness, la Guinness és una cervesa molt negra, molt fosca, i se torre a 232 graus. Arthur Guinness es va inspirar en el cap de setmana de juliol que va passar a Lleida. Vull dir que això li va servir per saber...
0: A quina temperatura, no?
1: La gràcia particularment de la Guinness és que està molt torrada i per això té aquest color tan, tan fosc, no? I res, i a més, pues, te fan pujar dalt, que hi ha com una espècie de mirador, i te fots allí una Guinness, pues mira, tan Ricky Martin, que diria que... I molt xulo, molt xulo, molt recomanable. Però sí, però abans també d'anar-hi ja vaig fer un meme que tenia moltes ganes de fer i el tenia pendent, que és que se va el senyor Posto va pel carrer Major i te diu, a Lleida fa una calor terrible, la càmera enfoca el Zara i quan torna a enfocar el senyor Posto ja porta abric i anorac perquè allí, just al tram en què passes per davant del Zara, que surt tot l'aire condicionat a tot drap, fins i tot pots passar una mica de fred si t'hi has d'estar una estona, no? I fa, bueno, és una gràcia que tothom diu, no?, que davant del Zara que t'hauries de tapar per passar-hi. I bé, ho vaig fer, no, ja havia fet el meme, però ara ho vaig fer com una mica la versió teatralitzada, no? I res, i la gent pues, també rient molt i tal. I parlant de la calor, que ara n'hem parlat d'una manera molt... molt fàcil, molt divertida, la calor té les conseqüències dures, de no només la gent gran que ho passa fatal i que fins i tot hi ha morts per cops de calor i tal, sinó també dels incendis, que estem en alerta mega hiper màxima, incendis per tot arreu, n'hi va haver un de molt fort a Guimerà i per sort ja ha estabilitzat i ja està.
0: Però sí, que a més va ser semblava que estava estabilitzat i es va revifar.
1: Sí. Doncs em van fer arribar un vídeo de bombers en el qual es veia com un pagès que té noms, el Jordi Ferrer, va poder, bueno, ajudar a fer de tallafocs per tal de que el foc no
0: avancés,
1: no s'extengués, no? I res, i vaig dir, bueno, és gent que se juga més que el tractor i se juga més que el camp. Vull dir,
0: sí, sí, perquè si està actuant al final des de primera línia del foc, literalment.
1: Sí, sí. I per tant, bueno, pues, nosaltres saps que des de Posturitze ens agrada fer el reconeixement aquest tant a pagesos com als bombers, que són dos col·lectius amb els que estem molt identificats i que en parlem sovint i en parlem sovint de manera positiva, així que des d'aquí pues, l'agraïment aquest etern a la feina que fan. I bé, i Catalunya té una situació complicada perquè ja ho deia l'any passat el Salvador Illa de que hi havia massa bosc, que nosaltres ens en vam riure una mica, i no és que hi hagi massa bosc, vull dir, ja t'he dit que he estat a Irlanda, i de bosc en tenen molt. El problema és si aquest bosc està ben gestionat o si les temperatures que tenim són les adequades amb un clima mediterrani i que cada vegada va més, si el que tenim és adient per que al Mediterrani hi hagi incendis, és algo normal, és a dir, la pròpia naturalesa, si n'hi hagués humans, hi hauria incendis i això és una cosa que s'autoregula i les zones cremades ajuden a bla bla bla. Però clar, quan els humans ens hi posem i ens posem a viure a llocs que potser no hi hauríem d'anar a viure o hi ha un descontrol sobre què és el que es pot fer i el que no es pot fer i com es fa i el que no es fa, i a sobre també ja no, la ramaderia ja no és la que era abans i ja no hi ha els animals que hi havia abans que ajudaven a menjar-se pues, matolls i parts seques i bla bla bla, doncs passa el que passa.
0: Llavors, és una cadena.
1: Això és molt complicat perquè hi ha molt bosc, però tu no, el que no pots fer és dir, bueno, pues venga, anem a talar-lo tot, no? El que has de fer és si és que n'hi hagués més de bosc, però aquest bosc estigués ben gestionat, no? A Lleida ciutat és evident, bueno, és que venint d'Irlanda, vamos, li deia abans a la Núria, abans d'entrar a la ràdio, que jo he vist el que voldria per mi, el que voldria jo per Lleida, és a dir, plantes i plantes i arbres, i això fa que baixi la temperatura i tal, que potser ja no tenim el clima que ens ho permeti, no? Però...
0: Bueno, però buscar la manera que amb el clima que tenim i que tindrem durant els propers anys i que ho estem veient sobretot en aquests últims estius, doncs mirar de quina forma es pot actuar i adaptar-nos, perquè realment... Es fa molt complicat
1: ahir vaig anar
0: el dia a dia,
1: i...
0: sortir de casa, quin impacte té això també doncs, a la restauració, al comerç, si quan pots sortir de casa és a partir de les 10 de la nit.
1: Sí. Doncs el que et deia, ahir vaig anar al carrer Major i és que ni a l'ombra. Vull dir, clar, és que ja no és un malestar, és a dir, no és que va, estic suat, no, és que és dolor, no? És com... a algú li pot agafar angoixa de dir, és que em falta l'aire. Uh-huh. I llavors, això com ho gestionen, no? I les polítiques a les que anem, de fet, ara fa pocs dies algú també em va enviar de, que s'havien tornat a tallar uns arbres d'una altra plaça, el model no sé quin és. Jo, mira, han plantat arbres davant de casa meva i estan tots secs i tots morts. Literalment. No faig la foto perquè la gent no vegi on visc, però és lamentable. I el problema és que quina solució hi ha, no? Quan no és que estiguem a 40, és que potser anirem a 45 o,
0: clar, sí,
1: o a 50, no?
0: I llavors, sí, en els últims anys hi ha un augment de temperatures.
1: Clar, com ho fem això, no? En fi,
0: Reptes.
1: Va, canviant de tema i canviant d'allò, també fa uns dies resulta que la Guàrdia Urbana de Barcelona va multar un grup d'amics que s'acomiadaven al carrer després d'un concert. Es van borrar del nostre accent de Lleida i ens van dir que això ens passava per votar a qui hem votat. Aquestes persones sortien d'un concert, eren 9 persones i s'acomiadaven i deien, ei, bona nit, marxem. I llavors arriba a l'Urbana i els diu, no, que no ho podeu, no ho podeu manifestar.
0: Sí, això és una mica estranya,
1: sí, no?
0: Aquesta
1: dir,
0: situació.
1: Van considerar que eren massa i van dir, no, no us podeu. I llavors els urbanos a sobre se'n van fotre de tal. De fet, la persona a la que entrevisten, si no m'equivoco, és algú bastant conegut de les Borges, que té una sala de concerts, i per tant...
0: Ja que se li pot donar credibilitat al seu testimoni,
1: és algú amb,
0: no?
1: Sí, és algú amb criteri, que no té per què d'allò. I a més que això va coincidir amb que feia pocs dies hi havia una tia que deia que havien de bombardejar Lleida, que ja ens han bombardejat prou cops, dona, no cal un altre, perquè el nostre accent tal, i enfotent-se una mica de l'accent de Lleida, no?
0: Bueno,
1: és el que passa, que quan te fots dels accents això se normalitza i quan ja arriba a normalitzar-se tant que fins i tot la policia ho utilitza com a argument per bla bla bla, és quan ja passa a ser greu, no? Una cosa és fer broma entre nosaltres i l'altra dir que un accent ha de desaparèixer.
0: M'agradaria pensar que estem parlant d'excepcions dins d'un col·lectiu, sigui Guàrdia Urbana de Barcelona, sigui
1: sí,
0: qui
1: sigui. Que sí, esperem que sí, però és especialment greu, perquè una cosa és ser això, la tonta aquesta que se grava i que té 1.000 seguidors, que fins i tot surt crec que surt al Someda, i és que no sé ni com se diu i m'és igual, però vaja, això passa i la gent opina i hi ha idiotes pel món i no passa res. Però quan l'idiota és un policia, doncs ja és més preocupant, no? I ara no em vull ficar amb el percal de dir que tots els policies
0: no,
1: siguin, sí, evidentment,
0: no,
1: que no.
0: Evidentment que no, clar.
1: Però en aquest cas concret, sí. Llavors, doncs és greu i bé, crec que ho han denunciat i no sé com ha seguit, però bueno. Una notícia guai que passa cada estiu i que a mi sempre m'alegra llegir-la és la de que mig centenar de turistes participen en la recollida de fruita a Aitona. Jo sempre ho he dit que la persona que va dir això pues, és la meva ídol. Perquè...
0: Això s'estudiarà, o es deu estar estudiant ja a les aules.
1: Bueno, clar, i, no, i copiant i plantant a molts altres llocs i veure com se pot allargar durant l'any, no? Però clar, a més el Pau, crec que es diu Pau Pasqual. Sí, Pau Pasqual, el fotògraf, va fer una foto meravellosa que se veu, clar, que se veu una parella participant en l'activitat d'ahir per collir préssecs, nectarins i paraguaians, i se veu com el noi aixeca, o sigui, en lloc d'utilitzar un banc, una escala per collir, agafa la seva xurri, diguéssim, la seva nòvia o parella o germanes, que no ho sabem, i l'aixeca per tal de que pugui collir a dalt de la mà. Això em va semblar, és com va ser un moment molt romàntic dins de la... molt bucòlic dins de l'àrea, no? Carinyo, aquest estiu vull veure món, viure noves experiències, amor, deixa-ho a les meves mans. I s'emporta a la parella a acollir a Aitona. No, és que, o sigui, és que la gent pensarà que m'enric, i sí, però també ho trobo molt guapo, és a dir, és mig-mig, és algo que em fa com a molta gràcia, però també m'agrada molt. No, és que és curiós. És curiós perquè dic, és algo que jo no faria mai, vull dir, ni boig, però M'agrada que es faci. Vull dir, ho trobo... No, no, sí, sí. Vull dir, brutal, brutal. No, no sé... No sé això després pel pagès quina repercussió té, si li serveix, si li va bé, si no... Però, bueno, fa tant temps que ho fan que, que suposo que sí.
0: Sí, sí, entenc no, que sí. I que, a més, també, doncs, que després això fa el boca orella, no? I any rere any continua venint gent més.
1: I els turistes s'emporten la fruita, vull dir... Bueno, pagues un pack i esmorzen i...

0: es foten allí en un garatge amb un cobert.
1: És l'experiència de la ruralitat.
0: No, no, sí, experiència 100%, no? I... No, no, però que està bé, està bé. A veure, mira, ara que estàvem a Irlanda, ho dèiem, nosaltres vam anar a un restaurant d'aquests de... superclar, supertípic, no? Que si els trèvols, que si tal... I jo pels meus adentros pensava, a veure si aquest serà com el bar de Benidorm, ple de sevillanes i paelles, no? I ens van portar el menjar típic, i oh, boníssim, boníssim. Però jo pensant, a veure si aquest serà el bar de turistes. I hem estat completament enganyats i estem fent el que nosaltres ens... M'entens el que t'ho dic? Vull dir, l'experiència turística a vegades no saps si és molt autèntica o no, realment, no? Nosaltres volíem tastar pues, el típic brou que fan i el peix, pues, perquè sabeu que d'allò... Però clar, no, no sabrem mai...
1: Si igual va ser un, sí o no.
0: Un tio d'Irlanda diria, no entro aquí ni boig perquè... Saps? M'entens, no?, el que et vull dir?
1: Sí,
0: o,
1: sí.
0: O els bars aquests de plàstia que te fan la paella i te fan la pitjor paella que tenen i te la cobren a caríssima, no? Però bueno, en fi, està molt bé, molt bé. Molt bé el friturisme, felicitats des d'aquí. Ojo, ojo, ojo, la moguda amb Lleida, van fer la presentació de l'equip, del club nou, a Quarta Catalana, a Maristes, el pavelló de Maristes a rebentar, i a més, clar, s'ha ficat gent molt de Lleida, i a mi el que... A part de que m'encanta l'entrenador que han agafat, m'encanta gent que està a l'equip directiu i que segur que farem coses, de fet ja em van demanar xapes i no va poder ser a la presentació però perquè jo no hi era i bla bla bla, però bé, veig que hi ha
1: contacte, bon, no? Hi ha bon feeling.
0: I que és guai, no? Després mira com mirar, però a part de que tenen el Joan Rossinyol, que ja, vamos, és el Ronaldinho de la categoria, i també l'Albert, ara en un altre, no? També en
1: bueno, sí, van anunciar sí. Fitxatges.
0: Però clar, lo guapo és la samarreta. Les samarretes s'han tret, o sigui...
1: A mi la segona equipació m'encanta. O sigui, la primera equipació... sí que està molt bé, però la segona m'agrada molt.
0: Uf, caurà una de les dues. Caurà, la segona sí. És la... Per qui no
1: a casa meva probablement cauran les dues, però les compartiré.
0: Les teva cauran les dues, si sí. Les podem compartir. Sí, sí. Pues, per qui no les hagi vist, la primera és la clàssica de capa. A més, Kappa, la marca Kappa, que va ser també un clàssic de la Unió Esportiva Lleida i que ara segueix, no? Amb els simbolets de Kappa aquí a la franja, o sigui, blava, pantalons blancs, que això és molt... Hi ha hagut molt debat molts anys, incomprensiblement, quan l'equipació, tots sabem quina és, no?
1: Sí.
0: Samarreta blava, pantalons blancs, mitjons blaus.
1: Sí.
0: I pues, tota una franja blanca aquí als ombros amb les dues persones sentadetes, que és el logo de Kappa. Però és que la... I evidentment, sisplau, no em puc oblidar del logotip de Ramon Soler, que se li ha de fer una estàtua i al costat de la de... Emili, no sé qui hi ha... bueno, és igual. Palau, de la del Palau. S'ha de fer un logotip de Ramon Soler, se li ha de fer una estàtua. Però és que la segona també és la mitiquíssima... similar a la del Milan,
1: sí,
0: de no sé quin
1: del
0: any,
1: Milan, sí.
0: Que també va triomfar com l'espuma, que és amb franges vermelles i negres, vull dir, clàssic, clàssic, i clar, jo vaig dir, me vaig equivocar perquè me vaig emocionar tant, que ja, i estava de Clances, vaig pensar que estava a l'agost en lloc del juliol, i vaig ficar 9 d'agost i ja han passat los reixos, quan era 9 de juliol, o sigui, ja se me'n van anar allà, però va, increïble. Clar, i això, vaig dir, els que estem en això estem molt il·lusionats per un equip que ha baixat 6 categories.
1: Ja, és que és terrible. és molt fort, però clar. Sí, sí.
0: I jo no sé la gent, però a veure, ara fer pronòstics és molt complicat, però vaja, 1.000 socis, sí. Fàcil. Sí. Dir, o
1: aquests,
0: 2.000,
1: els 2.000
0: no?
1: Aquests jo...
0: Que ja hi
1: no
0: sé, eren.
1: Ja es veurà, ja es veurà, sí. Ja es veurà,
0: clar,
1: però...
0: És un equip a quarta.
1: Però clar, sí, sí, això pinta a nivell social, si més no, el suport, evidentment, ja es va veure el dia de la presentació que hi és, no? I tot el que pugui venir a partir
0: d'ara. I gent amb ganes, i jo crec que gent que també... que sabia... que havia desconnectat una mica i que ha dit, ara sí, no? Ara fem tabula rasa i comencem de nou, no? Vaja, confiem en l'Andreu Ratés, el Lecumberri, vaja, ara no em ve el nom, espera't, el tinc, sí, perquè hi vaig parlar, mira, tinc el telèfon i el Roger
1: la
0: Mesa.
1: Ah, sí, Roger Mesa.
0: Vamos, tu el sents parlar i t'emociona tot el que diu, és que és un tio que ho sent de veritat. Vull dir, no és en que, mira, ai, que guai, soc de Lleida des de Siquitito. No, és, aquest tio té la sang blava, vull dir, és increïble. Jo tot el que m'explica, tot com ho parle, després no sé si ho farà millor o pitjor, però vaja, tot.
1: Bueno, la confiança d'entrada, sí, tota.
0: I el Juanjo igual, i l'Andreu, vaja, l'Andreu porta molts anys picant pedra des de... des de l'ombra, no?
1: Sí, sí.
0: I gent jove i, vaja, gent que ho sent. I... molt bé, content. Veurem. Content. No sé si...
1: que si ja t'anà a dir, que em queden dos minutets, eh? Que aquí tanquem la persiana.
0: Se va morir el thumbnail de Jurassic Park. Sempre m'ha ajudat a fer molts vídeos de l'escena aquella que se trau les ulleres i veu per primer cop els dinosaures, i a mi m'ha servit per fer un infinitat de memes de mentre que les ulleres i veig la llotja, veig... la boira, a mi m'ha anat molt bé, des d'aquí el nostre pésam. El tema del banc de davant del Museu de Morella, han fotut un banc com a molt modern, que té forma de dos os ferrats, i el primer vaig dir, hòstia, és lletja, collons. Però és que a més vaig vaticinar de que s'hi cagarien els coloms, i efectivament el segon dia, cagadeta del colom que me va enviar el amic Jordi Guardiola. I bé, va moler el pitoniso posto que se vaticini. I bé, el que han tingut una mica de lío els últims dies, no li vull donar molta cova, vaig fer un meme de l'Erling Haaland. I l'Erling Haaland, que no és el mateix, que és el Haaland normal, i l'Erling Haaland, o sigui, menjant una costella d'algo, amb bastanta d'allò, perquè s'han fet molts memes del Haaland i tal. I després el tema de les pantalles de l'Ajuntament. Ja t'he dit que no hi vull donar molt d'allò, però la gent... jo vaig escriure, vaig fer un post, i jo crec que la majoria de gent l'ha entès, però n'hi ha d'altres que l'han interpretat com han volgut. Jo crec que els ajuntaments no han de posar pantalles i barres per un partit en obert, que va en detriment de la restauració, i també penso que això s'ha fet amb molta rapidesa i que hi ha coses que potser tenen més importància i no s'arreglen amb aquesta serenitat. Que és pan i circ, i que no s'ha fet això per ajudar a clubs locals, però, ei, que si algú vol anar allí a 40 graus, jo no sé si hi haurà fatxes i garrulos, jo vaig dir que si n'hi ha, per mi seria l'infern, però no estic dient que tothom que hi vagi ho sigui, estic dient que si tu vas a veure, si jo anés a veure una pantalleta, a 40 graus, i hi hagués, que no sé si seran, però dic, si hi hagués fatxes i garrulos, per mi seria el més semblant a l'infern en vida. No estic dient que tothom que segueixi la selecció sigui fatxa o sigui garrula, ni que tothom que vagi a veure el partit de la pantalla sigui fatxa o sigui garrula. I jo no he vist cap partit ni el miraré, però endavant, si guanyen, doncs moltes felicitats i endavant i no passa res. En el tema solidari, col·laboració molt xula amb Natural Optics amb la Transegre, que pobres van haver de cancel·lar,
1: sí,
0: van fer un mig
1: el que va passar, sí.
0: I al final sembla que bé, i des d'aquí molts ànims a tot l'equip de la Transegre, perquè van rebre moltes pulles que potser no es mereixin i tal, però van col·laborar solidàriament i des d'aquí els agraeixo molt. I després també us recomano una entrevista que vam fer amb el Carles Lladó, que és el president de la societat de bla bla bla amb afectats càncer de pròstata testicle. Una entrevista que trobareu a YouTube, al seu compte, Traspàs Oficial, està molt bé, i parlem d'aquest tema que a vegades està una mica amagat, o no, el tema de persones que pateixen càncer de pròstata, càncer de testicle. El mateix Carles és un supervivent d'això, i per tant doncs la conversa és interessant, parlem de los bigotis i bé. Ja ho sabeu, aquest estiu si feu postureig viatger, emporteu-vos xapes, emporteu-vos postoproductes, m'envieu foto xula i la publicarem.
1: Vinga, fantàstic. A més, les xapes no ocupen gaire lloc a l'equipatge i és molt fàcil de lluir i de transportar. Senyor Bosch, moltíssimes gràcies per aquesta temporada també, que hem anat compartint aquí setmana rere setmana. Fem una pausa, ens aturem, anem de vacances. Al setembre tindrem ja les piles ben carregades, si la temperatura també ens ho permet, i tornem amb una nova temporada. Que vagi molt bé, fins
0: aviat. Molt bé, genial, ens veiem al setembre. Que vagi bé.
2: Onda Cero Lleida.
1: Doncs així és com arribem a avui al punt de les 2 de la tarda. Com sempre, continua la informació, continua l'actualitat. Ho fa ara amb Notícies Mediodia, ho farà durant les properes setmanes amb tota la programació d'estiu a Onda Cero Catalunya. Des d'aquí, des d'Onda Cero Lleida, finalitzem temporada avui, aquest divendres. Ens retrobem el dia 7 de setembre. Bon divendres, bon cap de setmana i sobretot també molt bon estiu.
2: La ciutat.

0: Migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. En un inici van dir que la tornada a casa seria qüestió d'uns dies. Després es va fixar el termini en una setmana i ara la majoria dels afectats encara no tenen data de retorn. Només els veïns de dues de les vuit finques desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia L9 podran fer-ho el proper dilluns. Ara mateix, la prioritat al Putxet és la seguretat. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
2: No avancem el que ens puguem trobar la setmana vinent. És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones, però en qualsevol cas, de manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.

0: I després que el TJUE ahir ho explicava, Magí ha avalat la llei d'amnistia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a obrir el meló dels pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat a Junts per frivolitzar amb una moció de censura.
2: Nos parece que es muy relevante el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
1: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que portaran al Congrés en forma d'esmena a la totalitat a la proposta pactada entre Esquerra i el PSOE.
0: Mentre administracions i tècnics acaben de perfilar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la remodelació de la terminal T2 agafa embranzida. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura. Eva Valenzuela és la seva directora.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: Segons Valenzuela, les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i es compatibilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Ja són 14 els alumnes que haurien patit tocaments per part d'un professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
3: Els Mossos l'han tornat a arrestar després de 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
0: I ens aboquem a un cap de setmana que serà marcat pels festivals musicals.
3: Sí, amb actuacions per a tots els gustos. A Barcelona, per exemple, hi ha en marxa el Bars Festival amb Bell i Sebastián. Els Camins, a Manresa, amb el concert de Sopa de Cabra. El Festiuet, a Salou, amb la participació de Buos i de Tallets. I el Festival de Cap Roig a Calella arriba al seu tercer cap de setmana amb Ricky Astley com a cap de cartell.

0: Els esports, titular, avançament amb el Víctor Llucia. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Diumenge, ja ho saben, la selecció espanyola buscarà abordar la segona estrella guanyant la final del Mundial contra l'Argentina de Leo Messi.
1: Sí, a poc més de 48 hores pel duel que paralitzarà el planeta Terra. Tant la selecció espanyola com l'Argentina ja es troben concentrats a Nova York per disputar aquest diumenge a les 9 de la nit la gran final de la Copa del Món. Aquesta nit, rodes de premsa oficials. Parlaran Luis de la Fuente i Rodri per part d'Espanya i Lionel Scaloni i el porter Dibu Martínez per part de l'Argentina. I mentre arriben els fitxatges al Barça de futbol, la secció de bàsquet ha anunciat la cinquena incorporació, que és l'uruguaià Agustín Ubal.
0: Repassem la previsió del temps. Sembla que les temperatures ens donen una lleugera treva. David Torres, bona tarda.
2: Bona tarda. La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera

0: nit que s'acosta entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona, continuen sent temperatures molt altes durant la nit. Avui continuarem gaudint del dia assolellat amb alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i bufa la tramuntana moderada a l'Empordà, amb ponent a la Vall de l'Ebre i algun cop de sud a la resta. Demà dissabte, sol i també amb tempestes de tarda al Pirineu, poden baixar algun grau les temperatures màximes o sense canvis i bufarà la tramuntana, però anirà fluixant al llarg de la jornada i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, David. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: 9 dies després d'haver de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard?
5: Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona més propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid, on es va produir, per cert, l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines es poden allargar encara setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
6: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
5: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran reobrir portes. Són els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensen que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
7: Primer és la seguretat de les persones. Aquesta és la màxima i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar al retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
5: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
1: Ho explicàvem tot just repassant la previsió del temps. Sembla que les temperatures ens donen una treva moderada i això també es nota en el foc i en el risc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 17 comarques en aquest nivell.
5: Els municipis afectats aquest divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restricció d'accés. Continuen tancats, però, el de Ribera Salada, el de Barònia de Rialb i Montmell Marmellà.
1: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
8: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
1: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal, amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal. En plana política, l'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta, ha dit, de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia. I la segona, que el govern central, Marcos, obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat.
9: Oriol Junqueras assegura a Gavi que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez, no pas perquè confinen el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit de Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
10: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
9: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
1: Hores d'ara, Marcos, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela també de la negociació pressupostària.
9: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro Sánchez comenci ja la campanya electoral.
4: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia.
1: Encara que la criminalitat baixa un 7,6% al primer semestre de 2026 respecte al mateix període de l'any passat, la xifra de delictes sexuals s'ha mantingut. El govern veu amb preocupació aquestes dades. Eudald Sanz, bona tarda.
11: Bona tarda. S'han registrat 2.254 delictes sexuals entre gener i juny, només 3 menys que el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra, però, és un 15,1% superior que la mitjana dels primers semestres entre 2022 i 2025. La consellera Parlon ha qualificat la tendència de preocupant i ha emplaçat a actuar amb polítiques transversals i d'atenció a la víctima.
12: Nosaltres volem treballar amb una millora de tot el que són les unitats de detecció de violència i agressions sexuals, que les ampliarem en breu, i sobretot en les unitats d'atenció a la víctima, que també estem amb una estratègia per poder-la ampliar al conjunt del territori, no?
11: En aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la instal·lació de 289 punts lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que podrà alertar situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
1: I els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14, Ricard, les víctimes que han denunciat el docent.
5: L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de l'ESPAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili, on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
1: En plan econòmic, Aena preveu

0: Invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
1: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer a motiu dels Jocs Olímpics del 92.
2: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
1: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que, durant les obres, mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre els taxistes i els conductors de BTC. L'associació Enjet ha concentrat una vuitantena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Volt.
1: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquests BTC continuen operant per l'àrea metropolitana amb permissivitat i en competència deslleial.
3: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones, la cual le queremos pedir explicaciones a Transport, que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
1: Sesma també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament i que preveu l'eliminació progressiva del miler de BTC que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
0: I avui s'ha desconvocat també la vaga que volien fer els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se en la seu central de Pascual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment els ànims. Pere Parés, bona tarda.
4: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pascual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pascual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a final de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien en col·locar alguns treballadors a casa Tarradellas, empresa que ha comprat la fàbrica Pascual, però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla, també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer dels primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. Al comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora, reprendran les mobilitzacions.
0: En plana local us destaquem que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha reobert avui després de l'incident del 10 de juliol quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits.
1: L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents. Paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'accident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada per compensar el temps de tancament.
0: La reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura que és emblemàtica de la ciutat. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operaris treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria el gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
6: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho i per això és un pas molt important com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
5: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros finançats

0: L'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia, aquí tenim, aquí ja tenim aquí els estudis. La selecció espanyola se cita diumenge amb la història a la gran final del Mundial.
1: Sí, perquè la Copa del Món més llarga de la història, la que ha comptat amb més seleccions que mai, culminarà d'aquí a poc més de 48 hores diumenge a les 9 de la nit, amb la final entre la selecció espanyola i l'Argentina. Després d'un torneig gairebé impecable, Espanya podria abordar la segona estrella a la samarreta, mentre que l'Albiceleste, que ha superat amb patiment les quatre eliminatòries, podria reeditar el títol aconseguit ara fa 3 anys i mig al Qatar. El combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground preparant el partit de diumenge, i posteriorment el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Per part dels sud-americans prendran la paraula el seleccionador Lionel Scaloni i el porter, el Dibu Martínez. La FIFA ha designat l'eslovè Slavko Vincic com a col·legiat de la final. Ni l'àrbitre, que té experiència allà a la Lliga de Campions, ni el possible el joc brusc de l'Argentina preocupen a De La Fuente. Són declaracions a Televisió Espanyola.
2: No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien, como se está haciendo también.
1: Abans, però, de la gran final de diumenge, demà dissabte es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra a les 11 de la nit a Miami.
0: Més enllà del Mundial, el Barça a punt ja de moure's al mercat de fitxatges, tant en l'apartat d'arribades com en les sortides.
1: Sí, perquè fa un parell de dies que ja és a la capital catalana Karim Adeyemi, un extrem alemany de 24 anys, per qui el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables. Adeyemi ja va passar ahir la revisió mèdica i signarà en les properes hores el contracte que el vinculi al Barça les següents 5 temporades. També properament es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir amb permís del club. I una operació que sembla que anirà per molt més llarg és la de Julián Álvarez. El conseller delegat de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha deixat clar que el jugador no es mourà del conjunt matalasser aquest mateix estiu. Són declaracions al club.
3: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián, y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones d'euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: I més qüestions de mercat. El Girona ha comunicat que el central David López ha renovat per una temporada i continuarà jugant a Montilivi fins al juny del 2027. El barceloní ha explicat que tenia un deute amb el club.
4: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute. El descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués

0: Sacsejar la història, transformar la fotografia, que mostra un recull de la col·lecció Fòrum, considerada una de les millors col·leccions privades de fotografia nacional i internacional i que té l'origen en la galeria Fòrum que Chantal Grande i David Balcells van crear a Tarragona el 1981. I de Tarragona a Reus, concretament a la Casa Navàs, una de les joies del modernisme català i on té lloc tots els dijous de juliol i agost el cicle Vespres d'Estiu de la Casa Navàs, una nova programació cultural que convertirà l'edifici de la plaça del Mercadal en un escenari singular per a la música, la dansa, el circ i el teatre. S'ofereixen un total de 9 vetllades en què els assistents podran gaudir d'una visita guiada de 50 minuts a la Casa Navàs, un aperitiu amb vermut i una proposta artística diferent en cada sessió. I durant totes aquestes setmanes d'estiu té lloc una nova edició del cicle Estiueja al MENAT, que torna a proposar una visió més fresca i lúdica del patrimoni per tal que els visitants puguin apropar-se a la història de Tàrraco d'una forma diferent a l'habitual. En aquesta nova edició, la programació dona un protagonisme especial als espais patrimonials situats fora del centre de Tarragona, amb l'objectiu d'oferir una descoberta de Tàrraco des de totes les vessants. D'aquesta forma, la Vila Romana dels Munts, Altafulla, la Pedrera del Mèdul i el conjunt romà de Sencelles a Constantí són, conjuntament amb el Teatre de Tàrraco, els espais centrals de la programació.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio. Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
2: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: ¡Por fin!
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272. Verisure.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Noms propis de l'esport català.
5: Sara Saldaña és una esportista top en la seva modalitat de natació sincronitzada. Madrilenya de 23 anys, resideix al CAR de Sant Cugat. La Sara ja ha complert força objectius a la seva carrera esportiva. Ha estat olímpica i campiona del món i ha competit fent parella amb una de les millors nedadores de la història. Però a més, ha de compaginar la seva passió per la piscina amb la seva vida personal i el foodie. Y lo hace con un sonrisa de oreja a oreja.
6: Pues mira, yo empecé el deporte por una enfermedad que se llamaba artritis reumatoide. Uh-huh. Empecé a nadar con unos meses y me iba muy bien para el tema de las rodillas, los tobillos, porque no, el agua al final no tiene impacto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, a mí pues no me gustaba ir de pared a pared todo el día. Me
7: porque hay que decir que papá era, no sé si todavía sigue siendo, entrenador de natación.
6: Sí, él hacía clases de natación cuando era joven, pero ahora ya no, ahora ya se dedica a su trabajo y poco más, la verdad no tiene mucho tiempo.
7: Y entonces,
6: pero siempre le ha gustado mucho el mundo del deporte y de la natación.
5: La Sara Saldaña es un dels noms propis de l'esport català.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
9: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
8: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
9: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.

0: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
1: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca

0: però ben aviat no deixaràs de sentir-ne a parlar, perquè Geely és una marca d'automòbils que ja triomfa arreu del món i forma part del grup propietari de Volvo Cars, Lotus i altres marques de referència. I ara, els seus nous vehicles arriben a Lleida. Descobreix-los a Geely Auto 3000, a la Ella 11, quilòmetre 9,4, al mateix concessionari Peugeot de Lleida. Geely Auto 3000. Recorda aquest nom. Geely. Nova a Lleida. Gran al món.
1: Noms propis de l'esport català.
2: El Carles Torrent no va néixer enganxat a la bici. La passió li va arribar tard, però quan va agafar el manillar ja no el va deixar anar. En ciclisme en ruta va disputar 4 voltes a Espanya, però en pista va passar la història. De Sarrià de Ter a Atenes, on es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics del 2004 en la modalitat de persecució per equips. La mateixa medalla la va aconseguir al Mundial, també al 2004. Si li dones a escollir entre el ciclisme en ruta o el ciclisme en pista, ho té molt clar.
3: En principi jo era un nano que no feia gaire esport ni feia res. Vaig començar amb 10 anys, que déu-n'hi-do. Quan vaig començar a fer no m'agradava, ho feia perquè ho feia el meu germà, sempre el tens com un referent i bueno, era el teu germà gran i ho feies per això. Després ella amb 16 anys s'ho va deixar i vaig ser el que vaig continuar. Aviam, són molt diferents. Jo he fet grans amics de tot arreu perquè tinc un caràcter i sóc una persona que em faig amb tothom, però la pista jo sempre dic que és més... Estàs com més a casa, no? Estàs coincidint amb els mateixos corredors durant 4-5 vegades l'any a les Copes del Món, te trobes, pots parlar, tens més temps. La ruta és com més professional, no? Tu agafes el teu equip o la teva selecció, te'n vas a un hotel, competeixes i de seguida que acabes tornes a marxar cap al teu hotel i al final no es fa aquesta unió tan gran, no? És diferent, o sigui, dintre de l'equip sí que fas amics també en carretera, però jo crec que en fas menys, ho fas més a la pista.
2: El Carles Torrent és un dels noms propis de l'esport català.
4: Son 120,47, efectivo, tarjeta.
5: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
4: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
6: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
7: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
8: Estás en la cola del súper, tienes 7 personas delante, o lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
9: Claro, visto así.
8: Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Lleida.
10: Son las 5, las 4 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes. El incendio forestal declarado en La Mierla, Guadalajara, ha quemado ya más de 2.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 7 municipios, por lo que ya son alrededor de 260 las personas desplazadas, parte de las cuales han sido realojadas en el polideportivo de la localidad de Humanes. Ahí los vecinos esperan a la evolución de las llamas, aunque la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha dado por hecho que hoy será imposible controlar el incendio.
12: De estos municipios, nosotros estamos ya que en estos momentos están vacíos de gente, estamos realizando su defensa para evitar que el incendio pueda afectar a las viviendas y que, bueno, pues una vez que pudiese ser controlado en esas poblaciones, pues los vecinos pudiesen volver cuanto antes a sus casas. Pero en estos momentos y dada la situación del incendio a lo largo del día de hoy, esto al menos hoy va a resultar imposible, quiero dejarlo claro.
10: En lo que respecta a Aragón, el gobierno regional ha pedido evitar este fin de semana los desplazamientos a las zonas próximas al incendio de Orés, en la comarca de Las Cinco Villas, salvo por causas estrictamente necesarias, ya que este siniestro está también aún lejos de ser controlado. Es, de hecho, el mayor de los incendios registrados este año en nuestro país y afecta ya más de 12.600 hectáreas, con un perímetro aproximado de 600 kilómetros. Al igual que la consejera de Castilla-La Mancha, la que acabamos de escuchar, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha ocultado su preocupación por la evolución de las llamas en las próximas horas.
13: Seguimos muy preocupados. Seguimos muy preocupados porque el cambio de viento va a hacer que la cabeza del incendio y que el sector 6 en este momento esté activo, esté más activo de lo que nos gustaría. Y pese a que todo lo que puede estar trabajando, está trabajando en el incendio y está trabajando en la cabeza.

0: condiciones en mueve.es.
1: Mueve. Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
2: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
3: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
6: Noms propis de l'esport català.
7: Emili Alsamora, nascut a Lleida el 1973, li van regalar una moto amb 5 anys i 10 després es proclamava campió de Catalunya de 80 centímetres cúbics. La seva primera carrera al Campionat del Món va ser el 1994 en la categoria de 125 centímetres cúbics, categoria en la que guanyaria el Mundial 5 anys després i ho va fer sense guanyar cap cursa a aquell campionat.
8: Sí, va ser l'anècdota, no? Bueno, amb 13 curses que era el Mundial no vaig poder guanyar cap cursa, sí que pràcticament 3-4 van guanyar, diguéssim, creuant la línia de meta, eh? En primer però van passar per el que es diu el rebufo, però bueno, teníem molt clar que teníem un hàndicap també amb aquestes motos en petites, havia un reglament pes-pilot, el reglament era el pes de la moto i el pilot. Nosaltres estàvem molt per sobre dels pesos de pilots molt més menuts, però al final la regularitat i rodejar-te d'un bon equip i un bon assessorament va fer que, bueno, que juguéssim les nostres armes i al final pots guanyar el Mundial, no? Que al final era l'objectiu.
7: Emili Alsamora és un dels noms propis de l'esport català.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
10: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
9: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
10: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aigua fort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
9: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
10: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
9: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa...
11: No te despistes, en por fin, la hora traspapelada.
12: Esta es la última hora, la hora traspapelada del viernes. Última hora de la temporada, no significa nada, de verdad que no significa nada. Fernando Eiras, ¿cómo estás? Tal?
13: Es un honor, lo venía pensando. Digo, esto es un honor. Lo último de la temporada.
12: Lo último que...
13: O sea, este es el coche de escoba de los coches
12: lo
13: escoba.
12: Lo último, o sea, de esta temporada es tuyo.
13: Eso es muy bien.
12: Es tuyo, fíjate.
13: Vamos a poner una guinda buena.
12: Amigo Edu García, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te encuentras? Director de Radio Estadio de Onda Cero, ¿cómo te encuentras?
14: ¿Qué tal, Jaime Cantizano? ¿Qué tal, Fernando Eiras? Pues me encuentro muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
12: Sí.
14: Date cuenta que trabajo lo que me gusta, que a veces se nos olvidamos, ¿eh?
12: Es
14: trabajo
12: verdad,
14: lo que me gusta, que yo es estudio para esto, ¿eh?
12: Lo sé, lo sé.
14: Así que, muy bien.
12: Bueno, vamos a ello, ¿no? Lo consiguieron, la gran final esperada, el mundo se va a parar el domingo. Y no me digas que somos favoritos.

0: Hay planes.
1: Mira esto.
0: Que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
3: No veo este mundo.
0: En una sola suscripción.
4: Quédate conmigo.
0: Por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
6: Es brillante.
0: En un solo lugar.
7: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
8: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
7: Noms propis de l'esport català.
9: El Carles Castillejo és un atleta en majúscules. És possible que l'especialitat sigui una virtut quan parlem d'un esportista, però el Carles no es va conformar en una distància concreta. Campió estatal en els 5.000 metres, els 10.000 metres, la mitja marató i la prova reina, la marató. Al llarg de la seva trajectòria va disputar 4 Jocs Olímpics, el primer d'ells a Atenes l'any 2004, on es va quedar només 30 segons de la medalla olímpica en una cita que manté gravada a la memòria.
10: I tant. Mira, jo d'aquell dia recordo que mentre corria estava saltant un atleta grec a la prova de llargada i de la cridòria que feia el públic se'm va posar la pell de gallina mentre competia. O sigui, imagina't. Sempre els diem que tots tenim un do, tots, però moltes vegades no ho sabem fins que algú es creua davant nostre i ens ensenya que som capaços de fer una cosa. Jo vaig tenir la sort de que el meu mestre d'educació física en el col·le va descobrir que jo era capaç de córrer ràpid i no cansar-me. I a partir d'aquí doncs, ha estat tota una carrera esportiva que ha anat evolucionant i al final els diferents títols de campió d'Espanya en diferents distàncies doncs, es correspon a aquesta evolució diguem, natural de distàncies més curtes a distàncies més llargues.
9: El Carles Castillejo és un dels noms propis de l'esport català.

0: Por fin, con Cantizano.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Retorn sine die dels veïns i veïnes de Sant Gervasi i Bonanova afectats per l'esvoranc de l'L9. Només els veïns de dues de les vuit finques podran tornar a les seves cases dilluns vinent. La resta hauran d'esperar que es comprovi que el retorn és segur. Sílvia Paner, que portaveu del govern.
1: Finca a finca, fer unes cates, unes injeccions i unes mesures particulars. Quan aquestes mesures ho recomanin, ho anirem reallotjant, com ha sigut el cas d'aquestes famílies que ja poden tornar a casa seva.
0: Mentrestant, els comerciants afectats respiren més tranquils després que se'ls hagi informat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona afrontaran les despeses immediates dels negocis. És el cas del Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi.
2: M'ho he rebut com un descans, no? De dir, bueno, ja podem com tornar a la normalitat. La setmana passada pensava que ja ens dirien que sí, ja van 17 dies més, i ara ja no venia en cap expectativa. Però bueno, ha sigut una alegria, sí, per la nostra part, però bueno, clar, encara hi ha molts veïns que els hi queden dos, tres setmanes o un mes.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest divendres 17 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda. Esquerra Republicana està disposada a abordar la qüestió dels pressupostos de l'Estat.
4: Així ho ha dit el líder republicà Oriol Junqueras en un dia després que el TJUE s'hagi pronunciat favorablement al voltant de l'amnistia. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat Junts per frivolitzar, diu, amb una moció de censura.
5: Nos parece que es muy relevante el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
4: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que aportaran al Congrés en forma d'esmena a la totalitat a la proposta de finançament del govern.
0: Pas endavant en la remodelació de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat.
4: Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura.
6: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolució de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
4: És Eva Valenzuela, directora de l'aeroport, que assegura que les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i que es comptabilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, que hauria fet tocaments a 14 alumnes.
4: Els Mossos l'han tornat a arrestar després que avui

0: víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
1: La plana cultural d'aquest divendres té els festivals com a protagonistes. A mi me suena el rumbo
0: de mi corazón. Començarem parlant del 40è aniversari del Festival Peralada, que té Montserrat Caballé com una de les seves impulsores principals. Abordarem també el passat, present i futur d'aquesta cita musical catalana amb el seu director artístic Oriol Aguilar. Com cada divendres, també ens visitarà també el Juan Torres per parlar de segones parts al cinema i acabarem descobrint totes les propostes musicals dels festivals d'aquest estiu amb la Marta Lozano.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Lamine Yamal i Pedro Porro entrenen amb normalitat a la sessió preparatòria de la selecció espanyola de futbol abans de la final del Mundial del proper diumenge. L'Atlético de Madrid, en paraules del seu conseller delegat Miguel Ángel Gilmarín, descarta la venda de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona i es mostra molt crític amb Joan Laporta, el president barcelonista, i Agustín Ubal torna al Barça de bàsquet i es converteix en el cinquè fitxatge de la secció.
1: Volem conèixer ara la previsió del temps per demà. David Torres, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes o sense canvis i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produeix a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no tant de forma significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona i les mínimes de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, David. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Vicenç Armero. Nou dies després que hagin hagut de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar a les seves llars. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard Jiménez? Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid, on es va produir l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines encara es poden allargar setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
5: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
4: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi a Cassoles podran reobrir portes. Són els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensa que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
6: Primer és la seguretat de les persones, aquesta és la màxima, i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
4: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts, la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats, sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
1: Gràcies, Ricard. Una notícia, la dels ajuts, que ha estat ben rebuda per als comerciants que respiren més tranquils.
0: Sí, amb l'anunci dels ajuts i el retorn esglaonat als comerciants que ja comencen a veure la llum, el gerent del local on precisament es va trobar aquest esvoranc, Domingo Finez, explica que amb aquests ajuts aturarà l'ERTO que havia començat a tramitar. Diu que ara podrà pagar íntegrament les nòmines, o també la dentista Alba Barreras, que celebra, diu, el canvi de criteri del consistori.

0: Avui a la reunió, doncs, sembla que realment es faran càrrec de tot i que els hi facilitaran.
1: Estoy muy contento porque tenía montado el ERTE y de repente podemos pararlo y entonces pararemos el ERTE, abren un crédito de la Generalitat, entonces esto ya es un éxito.
2: Per tant, uns ajuts que compensaran les pèrdues als comerciants i permetran també pagar els sous als seus treballadors per tal que les seves butxaques no es vegin afectades per una situació provocada per una obra de l'administració.
3: L'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I per això, perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia i la segona, que el govern central obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Oriol Junqueras assegura que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez a la Moncloa, no pas perquè hi confinen el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit a Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat a res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
5: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
4: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
3: Hores d'ara, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela de la negociació pressupostària, Marcos.
4: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro Sánchez comenci ja la campanya electoral.
3: Gràcies, Marcos. Per cert, un últim apunt. L'Estat va invertir 1.320 milions d'euros a Catalunya l'any passat, segons dades que avui ha publicat el Ministeri d'Hisenda. Aquesta xifra representa un creixement de gairebé 30 punts respecte al 2024, però si la comparem amb la inversió executada a la resta d'Espanya, la dada no és tan favorable, i és que Catalunya només ha rebut un 8,6% de les inversions que el govern central va fer al conjunt de les comunitats autònomes.
2: Des de la Generalitat reconeixen que voldrien una execució més important, però la Conselleria d'Economia prefereix veure el got mig ple. Així doncs, el departament d'Alicia Romero ha subratllat que les inversions a Catalunya s'han gairebé duplicat respecte al 2018. Més crítics s'han mostrat des de Junts, que denuncien una asfíxia premeditada de l'Estat a Catalunya.
3: Encara que la criminalitat baixa un 7,6% al primer semestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat, la xifra dels delictes sexuals s'ha mantingut. El govern veu amb preocupació aquestes dades i entitats feministes demanen més polítiques públiques per acabar amb aquesta xacra. Udal Sanz, què tal?
6: Bona tarda, Lola. S'han registrat 2.254 delictes sexuals entre gener i juny, només 3 menys que el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra, però, és un 15,1% superior que la mitjana dels primers semestres entre 2022 i 2025. Les entitats del tercer sector consideren que la xifra és molt preocupant i demanen que es preparin polítiques públiques de prevenció i conscienciació. També insten el govern que garanteixi l'atenció a la víctima i el finançament a les

0: associacions que donen aquesta atenció. Ho ha dit Natxeli Bea, de l'associació ADAS, a Onda Cero Catalunya.
1: Les entitats reben moltes derivacions, però després no tenim assegurada la nostra supervivència, per exemple, i per tant, nosaltres ara mateix tenim una llista d'espera de 6-7 mesos.
0: La consellera Parlon coincideix ja amb les entitats i prioritza actuar amb polítiques transversals i preventives. I en aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat aquest divendres la instal·lació de 280 nous punts lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que es podrà alertar de situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
2: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments d'alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent.
3: Sí, l'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació per les PAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia aquestes classes particulars. Els Mossos d'Esquadra no descarten que puguin aparèixer, diuen, noves víctimes.
2: Sembla que les temperatures ens estan donant avui una treva moderada i això també es nota pel que fa al foc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 15 comarques en aquest nivell.
3: Els municipis afectats aquests divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Sagrera, el Segrià, el Solsonès i també la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restriccions d'accés. Continuen tancats, això sí, el de Ribera Salada, el de Barònia de Rialb i el Montvell Marmellà.
2: I és que no hem de baixar la guàrdia. De fet, Protecció Civil preveu que l'entrada de la tramuntana elevi el risc d'incendi de cara a la setmana vinent.
3: Sí, per això es manté activat el pla Infocat davant la persistència d'un perill real elevat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, apunta una previsió d'una calor intensa la setmana vinent, però no tan elevada com la dels darrers dies. Però aquesta forta tramuntana, com dius, és el que genera aquest possible risc.
2: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
4: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
3: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal, amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal.
2: Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
3: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions, diu, importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i la integració del mòdul A i l'ampliació també de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992.
5: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre taxistes i conductors de VTCs. L'associació Enjet ha concentrat una 80ena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Bolt.
3: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquestes VTC continuen operant per l'àrea metropolitana

0: metropolitana amb permissivitat i en competència, diu, deslleial.
1: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones, la cual le queremos pedir explicaciones a Transport, que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
0: CESMA també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i que preveu l'eliminació progressiva del miler de VTCs que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
2: Avui s'ha desconvocat la vaga que volien fer els treballadors de la planta de l'Eche Pascual de Gurb, a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se davant la seu de Pascual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment la situació. Pere Parés, bona tarda.
3: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pascual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pascual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a finals de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien a col·locar alguns treballadors a Casa Terradellas, empresa que ha comprat la fàbrica a Pascual. Però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla, també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer els primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. El comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora real, tornaran a començar les mobilitzacions.
4: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
5: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fení Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
7: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-272-272. Verisure.
9: La brújula. L'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: Passant gairebé 22 minuts de les 7 de la tarda, la reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura emblemàtica de la ciutat. Montse Valls, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operaris treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria el gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
11: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important, com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
10: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros finançada per l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els treballs inclouen la rehabilitació integral de la passarel·la i la construcció d'una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor futurs temporals.
2: Anem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè la seva piscina municipal ha reobert avui després de l'incident del passat 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. ferits.
0: Sí, l'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després també de les comprovacions tècniques

0: Les pertinents, paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'incident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada per compensar el temps de tancament.
1: I molta atenció als usuaris del metro de Barcelona, perquè a partir d'avui la línia 1 de metro quedarà interrompuda entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants per obres de millora.

0: El mateix horari que el metro i freqüències d'entre 4 i 11 minuts segons la franja horària. Les obres permetran renovar la via entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, així com millorar la catenària, la senyalització i els accessos al taller de Santa Eulàlia. A més, TMB recomana utilitzar alternatives com les línies 5, 9 i 10 del metro, els ferrocarrils de la Generalitat o rodalies per reduir les afectacions durant aquest període.
1: Gràcies, Montse. Foment del Treball s'agafa a l'aval del Consell Nacional Nuclear a la pròrroga de la central del Maràs fins al 2030 per reclamar també que s'allargui la vida d'Escó i de Vandellòs. La patronal catalana defensa que això no sigui un cas aïllat, sinó que es converteixi en un punt de partida per fer una revisió rigorosa i global del calendari nuclear espanyol. En aquest sentit, Foment del Treball insisteix que la indústria necessita aquesta energia i que les decisions polítiques s'han de prendre d'acord amb criteris tècnics, econòmics i de seguretat, i no a partir de plantejaments ideològics. En successos, els Mossos han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys per cometre diverses agressions gratuïtes a Barcelona. La matinada del 5 de juliol hi ha dos investigats més per la seva presumpta participació en els fets.
2: La investigació es va iniciar arran de la detecció de diversos vídeos en què s'hi podia observar un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diferents persones a la via pública mentre enregistraven les accions amb telèfons mòbils. El 16 de juliol es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats. Un quart implicat va declarar voluntàriament davant dels investigadors i un cinquè continua pendent de localització amb una ordre policial de detenció vigent. De moment, s'han acreditat 6 agressions.
1: Encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per insultar i amenaçar amb una ampolla de vidre trencada diverses persones que participaven en la celebració del Pride Barcelona.
2: La resta es va fer dijous. Els agents van observar que l'individu s'adreçava de manera intimidatòria a dues persones del col·lectiu LGTBI i les insultava també reiteradament per la seva orientació sexual. En un moment donat, l'arrestat va trencar una ampolla de vidre i va amenaçar les dues víctimes mentre empunyava el coll de l'ampolla. La policia hi va intervenir per evitar una possible agressió i va detenir-ho com a presumpte autor d'un delicte d'odi i amenaces.
1: I un operatiu policial a Castelló d'Empúries ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificada, valorades en uns 800.000 euros.
2: El material destinat a la venda al Top Manta es trobava en un magatzem de la localitat. En el marc de l'operació, els agents han detingut un home de 34 anys com a presumpte responsable de la mercaderia. La intervenció forma part del dispositiu Mocopo 2, dirigit a combatre la fabricació, distribució i venda de productes falsificats. L'home ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.
1: 3 minuts i arribem a 2:15 del vespre. Temps pels esports.

0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Última vegada que sentim aquesta cançó aquí a La brúixola, almenys última vegada que la sentim si és prèvia a la celebració de la final del Mundial. José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com ho tenim, això?
2: Bones notícies, perquè ahir dèiem que el Lamine Yamal i el Pedro Porro, amb unes molèsties, no s'havien exercitat amb la resta de companys. Avui han pogut participar a la sessió preparatòria abans de la gran final del proper diumenge a les 9 de la nit al MetLife Stadium de New Jersey, 82.000 espectadors de capacitat. Hi ha entrades encara.
1: Sí, eh?
2: Sí, però...
3: A quin preu? A quin preu?
2: Aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema.
3: De fet, ahir vam fer, a la redacció vam fer una porra sobre quant costava viatjar des de Barcelona fins a l'estadi.
1: Més l'entrada.
3: Més l'entrada, vols, anada, tornada i entrada a l'estadi.
1: Sí.
3: I eren preus desorbitadíssims.
1: Sí, el José ens ho explicava ahir, eren 8.900.
2: Sí, una agència de viatges assegurava, o sigui, tot, però anar i tornar sense hotel, 9.800. No, 8.900.
3: Una bogeria.
2: Sí.
1: Sí, sí, quasi res.
2: Bueno, però s'omplirà.
1: Sí, sí, sí, cap dubte.
2: La FIFA ha dit avui que el descans, la mitja part, que sí, deien l'altre dia que havien dit mitja hora, no, serà més curta. 17 minuts, 5 més del que és habitual. Els comptes de la FIFA són 11 minuts per les actuacions de Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per muntar i desmuntar l'escenari i regar la gespa. A mi no em surten els números.
1: No,
2: o són molt ràpids amb les actuacions i molt ràpids en muntar i desmuntar, o a mi no me'n surten els números.
1: No, després segur que parlarem d'aquestes actuacions amb la Marta, però em sorprèn que tants artistes càpiguen en tan poc de temps, així que el diumenge això ho haurem de veure.
3: I també saber l'estat del terreny de joc, si això tindrà una afectació.

0: Terreny de joc que ja ha estat criticat per jugadors que han passat per aquest escenari en partits de fases prèvies i de creuaments, que està molt dur. Amb un escenari a sobre i encara que el reguis, puguis regar res.
1: I la calor.
0: Clar, tot afecta. I l'aire, que segueix amb problemes
2: De Canadà,
0: de qualitat,
2: no?
0: pels focs i els incendis a Canadà. Bueno,
1: veurem.
0: Ja tenim àrbitre. Te'n recordes que deien no serà un europeu, no serà un sud-americà? Doncs al final, com ja va succeir a la final de fa 4 anys, un europeu. L'eslové és Slavko Vincic. Espanya mai ha perdut amb ell.
2: Mira que bé.
1: Està bé saber-ho.
2: Ens comencem bé.
1: Sí.
0: Per cert, la porra.
1: La porra. Vinga, va.
2: Comença tu, Lola, com a editora.
1: Guanya Espanya.
2: Un resultat, Lola.
0: No, no cal. No guanya cal. Campió.
2: 2-1 a la pròrroga. Campió.
0: Espanya.
2: Espanya. Va.
1: José?
0: Espanya.
1: Espanya també. Va,
0: vinga, dada curiosa. Números curiosos. La foto de la Mini i Messi, de la que vam parlar ahir, del nostre company Joan Montfort, que va publicar el 2007 al diari Esport. Bé, 2007, la data de la foto, fa 19 anys. La Min té 19 anys. Al 2007, Messi portava el dorsal 19. Ara, a la selecció, la Min porta el dorsal 19. Quin dia juga la final?
1: El 19.
0: Val.
2: 4 casuístiques.
1: Veurem, eh?
2: Són 4, Lola, eh?
1: No, seria complicat.
0: Una altra cosa que he vist. Si tu agafes el nom de Lionel Andrés Messi, la primera lletra de cada nom, L-A-M. Si agafes la segona, I-N-E, la Min.
1: Mare meva, això, m'imagino que Twitter deu estar tan ple de tot això.
0: Està ple de friquis.
1: Segur.
0: Fent coses d'aquestes a les xarxes socials. Parlem ara del món a Can Barça.
1: Val, a veure.
0: L'Atlético Madrid, en paraules del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gilmarín, ha tancat les portes a la sortida de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona.
3: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: D'altra banda, el Barça ingressa 105 milions d'euros en una emissió de bons, la majoria dels inversors són internacionals, i a la secció de bàsquet, cinquena incorporació, Agustín Ubal, un jugador que va ser format al planter del Futbol Club Barcelona, 2-0-3 d'alçada, uruguaià, 22 anys.
1: Doncs José, moltes gràcies, amb ganes de saber què passa aquest diumenge i segur que el dilluns ho parlarem amb calma. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana i a gaudir.
0: Bon estiu.
1: Igualment.
4: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.

0: Aquest 2026, el Festival Peralada celebra els seus 40 anys d'història, consolidat com una de les grans cites culturals d'Europa en l'àmbit de la lírica, la dansa i la música clàssica. Al capdavant d'aquest projecte hi ha Oriol Aguilar, el director artístic del festival des de fa més de 15 anys, una figura que ha estat clau en la transformació i la renovació d'un esdeveniment que ha mantingut la seva essència, però això sí, explorant nous formats, espais i llenguatges creatius. En un moment en què la cultura afronta grans reptes, el Peralada reivindica la seva identitat, el seu compromís amb la creació contemporània i també la seva vocació internacional. Ara volem abordar aquestes qüestions precisament amb l'Oriol Aguilar per parlar sobre el passat, el present i el futur d'aquest festival. Senyor Aguilar, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, un plaer compartir una estona amb vosaltres.
0: Igualment, primer de tot, enhorabona per aquests 40 anys. Què significa personalment aquesta efemèride?
1: Doncs la veritat és que és un goig compartit que a casa nostra puguem celebrar això, no? Que any rere any, des de la iniciativa privada, doncs hi ha una proposta artística d'aquesta excel·lència, perquè a l'any 1 doncs, no saps l'any següent què passarà, però portem 4 dècades i penso que col·lectivament ho hem de posar en valor, ho hem de celebrar, perquè realment, si no hagués existit Peralada, en el conjunt de l'ecosistema cultural de casa nostra hi hauria un buit important i, per tant, penso que la contribució està molt rellevant en l'àmbit de l'òpera, en l'àmbit de la dansa, de les arts escèniques, al Festival de les Arts, en diàleg amb les arts visuals i plàstiques. I, per tant, penso que és una efemèride per valorar, sobretot per mirar el futur també i per entendre la contribució dels festivals a la vida cultural i a la vida de les persones de casa nostra, no?
0: Precisament volia anar a aquest any 1 que comentava vostè ara per entendre una mica els inicis d'aquest festival, si ens els podria explicar, que iniciàvem aquesta entrevista escoltant Montserrat Cavaller, que està molt relacionada amb l'esperit fundacional d'aquest Peralada.
1: Efectivament, va ser Montserrat Cavaller l'inspiradora d'aquest festival, perquè ella havia cantat en unes gales prèvies i l'alma mater del festival, Carmen Mateu, amb la Montserrat van establir aquest somni que el Mediterrà, l'Empordà, hi hagués un festival d'aquest caràcter. La Montserrat viatjava, òbviament, pels festivals de tot el món i va pensar que un lloc com el de Peralada, amb aquests jardins, amb aquest patrimoni monumental, el castell, era un lloc únic, i així ha sigut, molt emblemàtic, per construir un imaginari de futur, no? Va convèncer Carmen Mateu i així va començar. De fet, la Montserrat va estar molt vinculada, regalant moltes primícies de les seves redescobertes de repertori i patrimoni musical en el festival, i va ser la gran ambaixadora. I d'això explica aquest festival Constel·lació de Veus, en els noms més grans de la lírica i de la dansa, perquè Rudolf Nureyev, el mític ballarí, també havia ballat a Peralada, i això ha construït aquest imaginari de la màxima excel·lència artística, si és possible dir-ho així, no?
0: Què creu que diferencia el Peralada d'altres grans festivals europeus?
1: Sí, jo crec que Peralada té una personalitat única en relació als grans festivals, que és aquest esperit d'anfitrió que té la casa i que fa que els cantants, quan venen, els ballarins quan venen, els directors de teatre quan venen, senten com un quelcom que no troben enlloc més. Normalment els festivals són festivals que són promoguts per equipaments públics, administracions, amb molta cura, amb molta professionalitat, amb molta estima, però el fet de que sigui una família que fa d'anfitrió, tot aquest caràcter, i sobretot l'equip del festival, que és un equip que ho porta a l'ànima, a la samarreta, i això fa que hi hagi una mostra molt especial. Per tant, el que ha vingut a Peralada sempre en parla bé, fa d'ambaixador pel món, perquè hi ha algú molt únic que no es troba a altres espais d'altres festivals. Jo crec que Bàsicament és això. És algú com molt, amb molta personalitat, amb molta proximitat, amb molt de carinyo.
0: Li volia preguntar per aquests últims 15 anys en què vostè ha estat director artístic i que s'han estat explorant nous formats, perquè s'ha fet una aposta per les produccions pròpies, per als encàrrecs també artístics. Per què? D'on sorgeix la necessitat d'obrir, no?, aquest front, i per què és tan important assumir aquest risc?
1: Doncs, primer hi ha una lectura, que és que els festivals, per se, festival vol dir moment de trobada, moment de festa, moment de celebració, a l'estiu és molt propici, però festival com a concepte també és la descoberta, la innovació, un camí de la mà, no espectacles que ja has vist durant la temporada, per tant innovació, i aquí és on entra la dosi de risc necessària, no? I l'esperit de festival hauria de portar sempre aquest cuny, aquest segell, i no ser només exhibidors del que la indústria ens ofereix, diguéssim, per programar. I, per tant, aquí és on neix tot el projecte que Paralada ve fent des dels seus orígens, de creació pròpia, de producció pròpia, d'innovació, de cridar els noms importants del teatre perquè facin òpera per primera vegada. I aquest és el corpus, el core, que ha fet que Paralada sigui tan diferent, on el públic ens ha acompanyat esperant la descoberta amb aquest punt d'aventura en comú, i amb vegades que surt bé i amb vegades que no surt tan bé, però aquí també està la gràcia d'un festival que va de la mà dels artistes i del públic per provar, per descobrir i per avançar junts, no? I amb això Paralada, doncs, ha tingut una entitat pròpia important, deies les produccions Quilòmetre Zero, que a més construïm amb esperit empordà, amb esperit de proximitat, amb els industrials del territori, la internacionalització, perquè procurem, doncs, sortir de casa, que se'ns conegui pel món, portar els artistes emergents de casa nostra, els compositors amb els que apostem i els hi fem encàrrecs de nova creació. I això és el que genera un imaginari propi, que fa que genera comunitat i sobretot deixa petjada. És a dir, quan baixa el taló, no tindria sentit, seria imperdonable que hagués estat algo tan efímer. I per això és molt important, doncs, les coproduccions, que giri, que es vegi pel món, que s'enregistri i que tingui una difusió molt més enllà del espectador que viu en el festival una proposta, no?
0: Li volia preguntar per al públic i per la seva evolució en els darrers anys. Les noves generacions s'interessen per la música clàssica i per l'òpera?
1: Aquest és un punt realment desafiant, perquè en el cas de Paralada sí que hi ha una tradició familiar de pares a fills. Amb la dansa, per exemple, és molt més transversal, molt més comunitari, amb molta més diversitat. En el cas concret de la música clàssica i l'òpera, és un repte global que no només té Paralada, i que la manera d'exhibir un concert amb un posat molt tradicional, on el públic està a una banda, l'orquestra està dalt d'un escenari, això genera una mirada molt clàssica que algunes vegades aixeca barreres, i que entre tots estem treballant perquè això se superi. És veritat que hi ha un gap o hi ha un impàs en el moment de l'adolescència i la joventut, i després el públic que en projectes educatius i familiars ha provat la música clàssica, l'òpera, en la infantesa, després es reenganxa passada l'adolescència, per dir-ho d'alguna manera, o la joventut. I això és global a tot el món. Llavors el que hem de fer és veure com seduïm els joves perquè ja s'hi quedin. Hi ha moltes propostes a nivell global de nits especials per joves, i en aquí tenim molt de camí a fer.
0: Com treballaran per seguir aquest camí i perquè el festival cada cop sigui més accessible, però sense perdre l'exigència artística que té el Paralada de per si?
1: Sí, amb això jo penso que és la nostra obsessió, és anar evolucionant formats, anar evolucionant comportaments, anar evolucionant el concepte de festival sempre de la mà del públic i dels creadors. Per tant, no generem propostes disruptives o de ruptura, sinó que avancem amb el públic. I en aquest sentit, doncs, parlar d'aquests últims anys s'ha reinventat moltíssim, ha generat moltes propostes amb espais diferents, en formats de proximitat, i això ha vingut per quedar-se. Per tant, jo penso que el públic del nostre festival, que en un cert sentit era un públic molt clàssic en quant a gustos i estètiques, penso que ha evolucionat amb nosaltres cap a un punt de modernitat, de transversalitat, i que ara el públic ja espera de nosaltres que els hi fem propostes innovadores i que no es conformaria en veure propostes molt clàssiques, com potser passava abans. Per tant, bueno, penso que és un camí necessari perquè no siguem només programadors, sinó que siguem estímul a la descoberta i que junts, des de la cultura, contribuïm a això, a fer avançar la humanitat.
0: Precisament li volia preguntar per aquesta qüestió, perquè vostè en diverses ocasions ha reivindicat els valors europeus associats a la cultura. Com creu que es poden defensar precisament aquests valors a través de

0: dall'arte.
1: Doncs, jo penso que en un món global amb tants desafiaments, amb tants conflictes, amb un món que genera cada vegada més desigualtats, la cultura i l'educació són l'eix bàsic, perquè si no enfortim això, el diàleg cada vegada serà més complicat. I penso que totes les iniciatives d'injectar les arts a la cultura, a l'educació, són essencials, perquè fer viure en els sistemes educatius, en els programes educatius, més enllà del que és curricular, el fet transformador de les arts, penso que és essencial per a les escoles, pels instituts. Nosaltres tenim un projecte, que és el Campus Peralada, que és el que estimula la descoberta de les arts als joves de l'Alt Empordà. I això ho portem des d'escoles rurals de 5 alumnes fins a la xarxa d'instituts. I això durant l'any acadèmic i després de l'estiu amb el projecte del campus estiu, on els joves talents de l'Empordà treballen, coneixen, fan la descoberta amb els grans referents internacionals de les disciplines per les quals ells es preparen. Però això ho fem amb molta convicció perquè, per exemple, és un projecte que vàrem començar després de la pandèmia i que portàvem als instituts perquè hi hagués una redescoberta del contacte de les persones, un respecte pel cos, per la diversitat. I quan portem aquests projectes, la relació dels alumnes a l'aula canvia radicalment. Hi ha un abans i un després de quan generem a l'aula aquest projecte. I és una bona prova, una bona mostra de com la cultura i les arts poden canviar les relacions de les persones. I parlaves d'Europa, nosaltres el fet de ser un festival tan fronterer, per dir-ho en termes tradicionals pre-Unió Europea, és a dir, som el festival més francès, podríem dir, de casa nostra, perquè estem a tocar, sempre hem tingut aquesta mirada europeista, europea, ho fem amb molta convicció. No s'entendria Europa sense el fet festival. Europa és la cuna dels festivals, després aquest concepte s'ha estès per tot el món, però no entendríem la cultura europea sense el que ha portat els festivals. I en aquest sentit és una reivindicació permanent que fem perquè la contribució, una de les contribucions dels valors europeus al món ve donat des dels festivals, sense dubte.
0: Doncs acabem amb aquesta idea d'Europa com a bressol dels festivals. Ja per acabar, hem fet mirada al passat i al present. A mi m'agradaria anar una miqueta cap al futur. Com s'imagina el Peralada d'aquí 10 anys, per exemple?
1: Doncs el Peralada d'aquí 10 anys jo me l'imagino com un espai de pont, de diàleg amb xarxa, amb festivals del Mediterrani, festivals europeus, on a través dels projectes que fem amb joves, que estimulem, que premiem, doncs cada vegada tinguem una xarxa de produccions amb el segell Peralada, doncs que siguin referents i que hagin portat a les joves compositores, als joves directors d'escena, als joves cantants, als joves ballarins de casa nostra, doncs arreu del món, i que Peralada sigui això, una cuna de residències artístiques i que la nostra contribució sigui, evidentment, el goig del públic que ens acompanya, però sobretot ser la incubadora dels projectes transformadors i transcendents. M'ho imagino així.
0: I esperem que es compleixi aquest desig del director artístic del Festival Peralada, Oriol Aguilar. Moltes gràcies, molt bona tarda i bon estiu, que vagi molt bé, enhorabona.
1: Muchas gracias, buen estío, una abrazada.
2: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
0: Hem parlat ara de música, després tornarem a repescar el tema, però jo volia llançar la pregunta a l'aire, que és: les segones parts, sí o no? Són bones o no ho són? Juan Torres, bona tarda.
3: Doncs aquí estic jo per respondre a aquesta pregunta.
0: Aquí vaig.
3: Jo, bueno, els meus col·legues i jo, mira, justament una de les pel·lis de les que parlarem avui és una segona part, i vam entrar en debat sobre si era millor que la primera o no. I llavors he fet avui un llistat de tres pel·lícules que són tres segones parts, per demostrar-vos que segones parts sí que són bones.
0: A veure, tu què opines, Ferran?
4: Estem parlant de segones parts o segones oportunitats?
3: No, jo aquí no entro.
0: A veure, poden ser sinònims o no? Això ja ho deixem a mans de cadascú. Jo...
3: Si et serveix de consol, t'he de dir que he trigat a trobar segones parts bones.
4: Segones parts bones, exacte. Llavors, és la norma de l'excepció.
3: Exacte.
0: A veure, anem a analitzar-les, a veure si a nosaltres ens semblen bones o no. Propostes, Juan.
3: Doncs mira, la primera és justament la pel·lícula que amb els meus col·legues vam estar debatint perquè vam veure la 1 i llavors, de forma improvisada, cadascú ha vist la 2 perquè ens va agradar molt la 1, bueno, ja l'havíem vist, vull dir, perquè és un clàssic, i vam entrar a debat, i és una pel·li de l'any 1974, de Francis Ford Coppola, i és El Padrino. Evidentment, El Padrino 2. Jo crec que és una de les sagues on ja aquest debat està més obert, d'alguna forma, perquè, clar, jo crec que qui més qui menys pensa que la tercera és la pitjor, sent una obra mestra, evidentment, però qui més qui menys ho pensa, però clar, entre la 1 i la 2, que les dues són de les coses més espectaculars que he vist al cinema, doncs està clar que hi ha debat. De fet, jo era...
0: Perdoneu el singlot.
4: Increïble. Hi haurà segona part del singlot?
0: Esperem que no.
3: De fet, jo era dels que pensava que El Padrino era millor. Però ja amb el temps que l'he tornat a veure, jo crec que he madurat i he canviat la meva mentalitat i em trobo més atraient la segona part. Si a la primera part vèiem doncs, com funcionava aquesta màfia, aquesta família Corleone i la baralla entre les màfies, que és una cosa que estem acostumats a veure, en aquesta altra el que ens centrem sobretot és Coppola ho va fer de forma magistral, hi ha un muntatge en paral·lel, per una part tenim com arriba Don Vito a ser el padrino, i d'altra banda, és a dir, com és l'ascens de Don Vito de ser ningú, de ser un immigrant que ve d'un poble de Sicília fins a ser el capo de la màfia, i d'altra banda tenim el descens de Michael, del seu fill, des de ser el capo de la màfia fins a ser una persona paranoica que s'obsessiona amb la feina, no? D'alguna forma, el que a la pel·li es tracta és, veiem com el Vito, al ser el creador, i a l'estar en contacte i haver crescut des del no-res fins a ser el jefe d'aquesta màfia, d'alguna forma es guanya la confiança dels veïns, hi ha una relació gairebé d'amistat amb tota aquesta gent a la que li fa favors, ho veiem a l'inici de la primera pel·li, quan el bateig d'un dels seus nets, doncs tothom comença a demanar-li favors i ell els tracta d'una forma doncs, gairebé paternal, d'això de padrino, doncs els diu, bueno, no et preocupis, jo et donaré això, jo t'ajudo a no sé què, o jo parlaré amb no sé qui. I en canvi veiem, en contraposició, al Michael, que no és que, vull dir, ell és que era un outsider, vull dir, és de la família perquè porta el cognom,
4: sí.
3: Però la intenció del pare i la seva pròpia era no tenir res a veure amb aquesta família, vull dir, ell renegava d'aquesta part de la seva família, fins i tot el seu pare li deia que volia que fos un home recte, que fos senador, que fos...
4: vull dir, s'allunyés, diguéssim.
3: Exactament. Llavors, jo crec que al tenir-ho des de fora ho veu més aviat com una empresa, no? D'alguna forma es converteix en un CEO en comptes d'un padrino. I és paradògic perquè s'ho pren d'aquesta forma, com una empresa, com un objectiu, oblida
4: el vincle,
3: exactament, la família,
4: el vincle emocional, diguéssim.
3: Exacte, la família, que al final és el més important en aquesta pel·li, pues no hem d'oblidar que és la part on acaba, doncs, bueno, no faré spoilers perquè és una pel·lícula de l'any 74, em sap greu, però acaba ordenant l'assassinat del seu germà.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, és totes les normes en contra de la família, doncs ell les trenca perquè, d'alguna forma, el personatge s'ha menjat el Michael, no?
4: Ell mira pel bé de l'empresa, en aquest cas, com comentes, que no pas pel bé de la família.
3: Exacte, i de fet, hi ha algun moment en què encara ho aguanta, que li diu, mentre estem a mà viva, no t'acerques a mi. Mm-hmm. Però en el moment en què la mare mor, doncs ja no hi ha aquesta barrera.
4: Exacte.
3: Sí. I llavors trenca i trenca i
4: s'empodera encara més.
3: Exacte, i trenca també al cap, vull dir, és que es queda sol. L'última imatge és un flashback de quan estan al sopar, de quan eren joves i ell encara estava fora, és un flashback, i quan ell estava encara fora de la família i es queda sol al sopar familiar, i realment és la definició del que està passant, perquè es queda sol dintre de la seva família, vull dir, té un munt de gent al seu voltant, però ningú és el seu germà, perquè en realitat o estan morts o l'odien. Uh-huh. Llavors, fins i tot la seva dona acaba abandonant-li. Sí. O sigui, és un descens als inferns. I en comptes de veure el seu germà Fredo com el que és un tio dèbil, en el sentit de que no és el Sonny, que era el que anava a heretar la família, ni és ell que té aquesta mentalitat, sinó que el Fredo és un tio dèbil en el sentit mental, sinó que es deixa enganyar, que...
4: Manipulable.
3: Exacte, és un tio manipulable, i el Michael, en comptes de veure'l d'aquesta manera, el mira amb despreci, que és com una cosa horrible dins de la pròpia màfia, i llavors, tal. A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és que ens permet entrar dins del cap del Michael més, i no centrar-nos tant en les històries que hi ha de baralles de màfies, de bandes, que també existeixen,
4: sí.
3: però que queden en un segon pla comparades amb, doncs, els moments de drama familiar o de drama interior que pateix el Michael. És una pel·lícula que jo estic segur que el 60-70% de la gent que ens escolta ja l'ha vist, però que de veritat jo crec que l'haurem de tornar a veure de tant en tant, perquè, com a mínim a mi m'ha passat, quan la tornes a veure i tu has canviat, la pel·li canvia amb tu, no? I clar, jo recomano molt revisar aquesta pel·lícula.
4: Primer per veure-la una segona o una tercera vegada, i després per la maduresa que tu has agafat a la vida.
3: Exacte.
4: També canvia la teva perspectiva de certes coses i certs ítems de la pel·lícula i maneres d'actuar i de pensar i de com ell interpreta la família o no.
0: Clar, sobretot és el que anava a dir, quan es toquen temes com són la família, que és una qüestió sobre la qual segur que la nostra mirada evolucionarà sí o sí, perquè durant la vida anem passant per la família assumint rols diferents en funció de l'etapa vital en què ens trobem. I és una mica el contrast entre una família que es desfà i aquesta idea de la família italiana, la gran taula, el cap de taula i aquella unió. No? El Padrino 2 és la primera, segona part que ens proposes. En tens dues més.
3: Ara anem a la segona part, i és una pel·li de l'any 1991 dirigida per James Cameron, i és Terminator 2. Hem canviat de música absolutament, l'altre dia em passava amb un amic que justament estàvem parlant d'aquest tema de segones parts, i jo estava buscant pel·lis per portar aquí, i de cop vaig pensar, clar, Terminator 2, i li vaig dir, què et sembla Terminator 2? I em va dir, és que jo quan penso en Terminator em ve al cap la 2, no recordo la 1. I crec que és una cosa bastant habitual, perquè Terminator 2 desbanca absolutament Terminator 1, sent que Terminator 1 és una pel·lícula bastant normaleta. El que passa és que hi ha un salt qualitatiu incommensurable. Vull dir, si Terminator 1 és gairebé una pel·li de sèrie B molt ben feta per James Cameron, Terminator 2 en aquell moment va ser la pel·lícula més cara de la història. Estem parlant de $100 milions. Per fer-nos una idea, l'Odissea de Christopher Nolan,
4: que
3: ara mateix...
4: Que s'estrena avui.
3: Que s'estrena avui, són 250 milions. Vull dir, perquè veiem una mica com han canviat...
4: Home, és que Christopher no s'està per tonteries.
3: Sí, però d'alguna forma James Cameron va ser el Christopher Nolan de l'època, perquè era aquell tio que era capaç de moure produccions tetramilionàries i que fossin rentables, perquè després venia de fer, si no m'equivoco, Alien 2, que també és molt bona, després va fer Titanic... Avatar, vull dir, és aquest home que s'enfrontava a aquests gegants d'aquestes produccions increïbles.
4: Sí.
3: Doncs és superinteressant que aquest director comencés fent una pel·lícula de baix pressupost i sapigués adaptar-se i adaptar la pròpia pel·li al que una pel·li de 100 milions demana, no? Ell va entendre que en aquell moment, als anys 90, el que estava en auge era el CGI i les efectes especials, i va apostar una milionada en portar els millors efectes especials. Fins i tot va crear tècniques noves que s'han utilitzat després. Vull dir, el morphing, que és això de que una cara es transforma en una altra, que ara ho tenim tan assumit, ho va crear James Cameron per fer aquesta pel·lícula. Vull dir,
4: al final el temps li va donar la raó.
3: Absolutament.
4: Va apostar
3: absolutament.
4: I va guanyar.
3: I ja també entrant en la pròpia pel·lícula, el que fa és una segona part que no nega la primera, però que alhora amplia l'univers. Si a la primera teníem la clàssica història de l'home contra les màquines, en aquesta el que trobem és que el dolent de la primera pel·lícula es transforma en el bo d'aquesta, perquè tenim el John Connors, que és aquesta persona que en un futur doncs serà el líder dels humans contra les màquines, i les màquines han enviat el T-1000, que és un robot per matar-lo quan és petit i així que no pugui liderar la rebel·lió, i els humans envien el T-800, que és el Schwarzenegger, per protegir-lo. No? I és un argument que realment, tot i ser original, no és una cosa que no haguem vist mai, vull dir, clàssica història de viatges en el temps, però que en realitat està superben fet, perquè si us hi fixeu, el John Connor, que és aquest nen, no ha tingut mai figura paterna, i en el moment en què apareix el Schwarzenegger, gairebé es converteix en un pare, però hi ha una relació dual entre ells, de la qual un aprèn de l'altre i l'altre aprèn de l'un, perquè el John l'està ensenyant al robot, al Terminator, a ser un humà, i li ensenya a xocar la mà, el famós hasta la vista, baby, que diu al final, doncs li ensenya el John Connor, tot això. I d'altra banda tenim el procés invers que està fent la mare. La mare, obsessionada amb que ha de cuidar el seu fill, poc a poc va perdent la humanitat i es va transformant gairebé més en un robot que el propi Terminator, no? I aquesta història de creixement entre les tres parts, que és supercomplicada de fer, perquè trobar aquest balanç sense quedar passat, perquè no pots transformar el Schwarzenegger en un humà
4: amb sentiments, emocions, no,
3: sense passar per la casilla de salida, vull dir, no és possible.
4: No.
3: Igual que no pots transformar a la Linda Hamilton en un robot, a una mare sense sentiments, perquè té sentiments pel seu fill. Però llavors aquestes inversions de papers estan fets, vull dir, estan cuidades fins a l'últim detall, no? I com en realitat tota la peli, la banda sonora que estàvem escoltant de Guns N' Roses va ser una petició de James Cameron, que no estava aconseguint que li deixessin els drets, fins que va intervenir el propi Arnold Schwarzenegger, que va parlar amb Axl Rose i li va dir: mira, si us plau, m'agradaria que se'ns poguéssiu deixar els drets d'aquesta cançó. I
0: llavors sí.
3: Llavors sí, evidentment a mi
4: menys,
3: sí.
4: Menys mal que ho va aconseguir per les bones, perquè
3: sí,
4: per,
3: no, dic,
4: per les males, jo...
3: A mi si Schwarzenegger em diu...
4: Em demana qualsevol cosa, jo...
3: Dame tu moto i tu xupa de cuero, jo... Tot teu, nen, tot
0: totalment
3: teu. I la pel·lícula està cuidada fins a l'últim detall. És una pena que després la peli, o sigui, la saga acabés on va acabar i desbarrés fins als punts on han acabat aquesta peli, però Terminator 2 jo crec que ja ha entrat en aquest Olimp de pel·lis que es van marcar una època, perquè al final quan pensem en pel·lis d'acció, de ciència-ficció, de viatges en el temps, Terminator ve, i no ve Terminator, ve Terminator 2.
4: Exacte.
3: Vull dir, ja és una millora substancial de la primera. Jo, de fet, tenia dubtes sobre incloure o no aquesta peli, però és que, no sé, jo crec que tothom d'aquí, quan pensa en Terminator, pensa en Terminator 2.
4: Sí, totalment.
0: I l'última, en vam parlar fa relativament poc de la primera, diria, però és que és veritat que la segona és bona.
3: Jo he tingut debat amb això, però per mi no hi ha debat possible. Estem parlant d'una pel·li de 2004 de DreamWorks i és Rectos.

0: una, la meva banda sonora preferida de la història, Accidental in Love, sí, sí, de Counting Crows. Jo, l'any passat a l'Spotify va ser la, de les cançons que més vaig escoltar.
1: Hòstia, Juan.
0: És que està molt bé.
2: No, és un temazo, és un temazo.
0: Per posar-te a la dutxa de bon matí i t'aixeques amb, clar, t'aixeques amb una cara. No,
2: de banda sonora de Rex, vale, que és de la U, la de I'm a Believer.
0: Sí, també, també.
1: Boníssima, increïble. Sí, sí.
0: És que aquesta pel·lícula va ser generacional, és una cosa espectacular.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a més, és una cosa que intentem parlar a vegades quan parlem de pel·lis d'animació, que la gent pensa que és una pel·li de nens.
1: Sí.
2: Tot pent, no, eh?
0: Clar, és una pel·li que agrada als nens, és evident, sí, perquè sí. Al final nosaltres, quan jo, 2004, tenia 7 anys, doncs... Pues,
1: la miràvem i ens agradava.
0: I ens encantava. Però, ara d'adult, la puc tornar a veure, i de fet l'he tornat a veure,
2: sí, sí.
0: I és no, un espectacle.
2: No, no ens amaguem.
0: És un espectacle. Mm. Aquesta pel·li m'encanta. M'encanta perquè fa una cosa que és que si ja la primera el que feia era subvertir aquestes històries d'amor i els contes clàssics i aquestes fàbules, aquesta fa una cosa diferent, i és... Jo crec que respon a la pregunta de què passa després del Fueron felices y comieron perdices, no? Perquè, d'alguna forma, quan troben l'amor és la part fàcil, la part difícil és mantenir-lo.
2: Clar.
0: I jo crec que aquesta pel·li tracta d'això, de coses tan mundanes com quan et presenten a la família de la teva
2: Fiona.
0: Xicota i no us porteu bé.
2: Sí, sí.
0: O que apareix un ex de fa 30 anys. Vull dir, és aquestes coses
2: que passen
0: i que, evidentment, també passen a muy, muy lejano.
2: Clar.
0: I d'alguna, a mi m'agrada, perquè vaig tenir una reflexió pensant en això, i és que si realment els contes el que servien era per explicar doncs perills i per aconsellar a la gent jove i als nens de no t'hi fiquis al bosc a les 12 de la nit, compte que els jocs són dolents, uh-huh. Coses d'aquestes, que ara no tenen sentit, en realitat és rec el que està fent és reconvertir aquesta fórmula i dir, vale, pues està molt bé que trobis l'amor, però el difícil és mantenir-lo. Vull dir que d'alguna forma la part clau del conte es manté, que és els xavals que en un futur seran adults explicar-li els perills i les pors, sí, que poden tenir. O sigui, em sembla més conte això que no pas Caperucita Roja, perquè ara mateix doncs potser no té tant sentit aquestes coses, no?
1: Sí, que et parlen de coses que no són tan probables, que trobis un llop a tal lloc i que vingui a vestir-se de la teva àvia, no?
0: Escolta, que està molt bé, i ara si em passa ja sé què fer. Però és més probable doncs que quan estigui en una relació de cop apareixi un ex de fa anys, o que no em porti del tot bé amb la meva família política, o coses aquestes. I em sembla supervàlida. I d'altra banda, la pel·li està superben feta perquè aconsegueix, primer de tot, està ple de referències a altres pel·lícules, a la vida real, a coses increïbles, que evidentment als nens ni clar, els hi va ni els hi ve, però que tu flipes.
2: Clar, clar, clar, és això, t'anava a dir.
0: I també té l'humor de nens, de l'asno actua com aquesta alivio còmico que jo, sí, quan era, sí, un nen, pues, m'encantava. I a més, el doblatge en espanyol està superben fet.
2: Molt ben fet.
0: Està superben fet. I llavors aconsegueix aquest balanç d'agradar als adults i agradar als nens. No sé com ho veieu vosaltres.
1: Sí, no, és una pel·lícula que es gaudeix moltíssim, com deies, vista després, com d'altres que has comentat, mm-hmm, també durant la temporada, que la pots veure amb ulls de nen i després amb ulls d'adult i descobreixes moltes coses que et fa reflexionar, però que també et deixa amb un bon cos. Mm-hmm. I això també, mm-hmm, també s'agraeix.
2: I a més és una pel·lícula que sí que té la continuació de les RECU, diguéssim, Rec 2 té la continuació de les RECU, però són trames totalment diferents, és a dir, ho has comentat tu. La primera és diguéssim, treure el mite d'això, de les fàbules, dels contes, i la segona part, més enllà d'això, de com mantenir tot això.
0: Sí, sí, sí.
2: És que són dues pel·lícules que tenen la continuació, però són totalment diferents una de l'altra, i això fa que puguis veure la 1 i puguis veure la 2, pensar que són pel·lícules diferents, tot i que sigui la mateixa producció.
0: Sí, sí, sí, i al final, és que si us hi fixeu, és una trama adulta envoltada d'un envoltori d'infantil, però que l'amor és una... o la parella, l'amor en parella és un treball constant, és una feina constant, vull dir, això és una cosa que és un argument realment adult, i el que està, sí, fent, sí, DreamWorks és donar-t'ho amb El gato, sí, sí, con botas i...
2: I el tema de l'amistat aquí també,
0: també.
2: La fidelitat de l'asno més rec, l'aparició del gato con botas, un amic que pot aparèixer més en, sí, sí, d'edat adulta i també t'ajut fa un cop de mà...
0: El no encaixar en una realitat social perquè...
2: Exacte. Tots...
0: Vull dir, són coses super...
2: El prejudici que tenen tothom a la primera pel·lícula, en aquest cas, sí. Cap a Rec, vull dir, són...
0: Fixeu-vos la quantitat de coses que estem traient d'aquesta pel·lícula, clar, clar. I podríem entrar també en els canvis...
1: Els aspectes físics...
0: Exacte, el canvi clar. Que fa la Fiona per estar amb l'Rec, i l'Rec li torna, sí. Sent que ella no ho ha demanat, aquests conflictes interns, vull dir, és que és una trama adulta que als nens els hi flipa, i que a mi em va flipar, i que per això jo crec que la 1 està molt bé, inclús la 3 et podria argumentar que és salvable, però per mi, com la 2, és que no hi ha una pel·li igual.
2: Sí que és veritat que després ja van començar a baixar.
0: Sí,
2: fer
0: sí.
2: Navidad, sí. Totes aquestes subtrames.
0: Per mi la 3 que... encara aguanta, però la 1 i la 2...
2: Home, és que realment és difícil aguantar 3 pel·lícules i que les 3 siguin exitoses, és,
1: sí, és un perill
2: complicat,
1: també,
2: sí. A no ser que sigui una saga, diguéssim,
0: sí, Senyor dels Anells,
2: Harry Potter, bueno, Harry Potter ja ni t'explico,
0: sí, però... L'única que ho he vist així de saga que s'aguanta les 3 pel·lis, jo crec que és Toy Story, que
2: Story,
0: les 3
2: sí.
0: Aguanten molt bé.
2: Pirates del Caribe, potser...
0: Pirates del Caribe, potser... Indiana Jones aguanta molt bé, jo Jones crec que sí. Bé. Però fixeu-vos que hi ha un moment en què desbarren totes aquestes, perquè Indiana Jones, a partir de la tercera, està, o sigui, les 3 primeres estan molt bé, la quarta, bueno... I la cinquena ja ni te digo.
2: Acaben les idees també, clar. Clar, ja saps com acabarà.
0: Toy Story ara ha tornat, però va tenir moments de... Sí. Que bueno, sí. Aquello era tal. La mateixa Terminator que hem dit, les dues primeres estan molt bé, la tercera...
2: El Padrino igual.
0: El Padrino, la tercera és una mica pitjor, però sí que és veritat que s'aguanta molt bé, però jo crec que si haguéssim tret una quarta o una cinquena, que no vindria el cas, però no aguantarien el nivell. No,
2: la gent aniria a veure-la.
0: Evidentment.
2: Però sortiria amb mal sabor de boca.
0: I aquest és una mica el problema. Exacte. Del cinema actual, i és que no sabem deixar anar. No sabem deixar anar, sí. Les sagues quan les hem deixat anar. Però espero que alguna d'aquestes pel·lis us hagi entrat ganes de veure-la. Jo, evidentment, si no heu vist alguna d'elles, les heu de veure. Però...
2: A mi em sap greu, però la següent pel·lícula que veuré és Odissea.
0: Bueno, pues, està molt bé. Vull dir, jo també tinc moltes ganes de veure-la.
2: Amb el reparto que tenen...
0: 250 milions,
1: que ha de ser bona.
0: 250 quilos. Bueno, o no, Ens hem menjat... sí. Ens hem menjat pel·lis dolentes amb més pressupost, Però... Yeah.
2: Ara s'ha de triar un bon cinema on veure-la.
0: Sí, és que només hi ha 40 al món on es pot veure exactament.
2: Exacte.
0: Com ell vol,
2: Lola i jo abans ho parlàvem a redacció, amb altres companys també de redacció, que aquesta pel·lícula està dissenyada per certes pantalles i Espanya crec que no té cap.
0: No, sí, a l'IMAX. A l'IMAX del...
2: Però també té els mil·límetres de pantalla.
0: En principi crec que sí, que és una d'aquestes que entra.
2: Ostres.
0: Jo és el que havia sentit, que de fet a Espanya no sé si és l'única o... Bueno, igual m'equivoco, Jo estic... Ara
2: jo
0: parlo
2: havia llegit el França, però almenys jo proper, diguéssim, de Barcelona era França. Però bueno,
0: pues
2: igual,
0: tampoc tinc tantes ganes, t'he de dir, ja me la veuré retallada, però...
1: Això cadascú ho haurà de veure, i si no, les plataformes que facin el que
0: puguin.
1: El que puguin després. Doncs repassem, El Padrino 2, Terminator 2 i Shrek 2, les tres opcions d'avui del Juan. Amb les segones parts, última part d'aquesta brúixola serà Juan el divendres vinent.
0: El divendres vinent.
1: Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
0: Bona setmana.
3: Vigor, gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
7: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama al 900-272-272. Verisure.
8: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
8: Entra a onda0.es
9: /Catalunya.
8: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es /Catalunya.

0: Aquests dies ja anem acomiadant algunes de les persones que ens acompanyen durant la temporada, perquè la brúixola s'acaba en una setmana, és a dir, la setmana vinent encara tenim programa, però clar, les vacances de tothom es van ja accelerant. Una d'elles és la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta ja.
0: Et veig preparadíssima
1: ja, sí, les vacances a prop, la veritat que sí.
0: Molt bé, a veure, última secció de la temporada.
1: Sí.
0: Què ens portes?
1: Clar, com que ja no tornem a fer agenda gairebé fins setembre, doncs sí, he pensat, va, anem a fer una mica de repàs d'alguns dels festivals que són així com que acumulen els concerts que tenim les pròximes setmanes, i així doncs els oients poden escoltar les propostes que tenim pensades.

0: cantante i actriz.
1: Ja ho diem sempre, que l'estiu és temporada de festivals, sí. I doncs això, parlarem de tres festivals diferents. Comencem amb el Festival Bards, del qual ja hem parlat en alguna ocasió, perquè fins al dia 25 d'aquest mes de juliol doncs passaran pel poble espanyol de Barcelona artistes i grups com Ojete Calor, que és que jo escolto aquesta cançó i ja començo a riure. Ja, el nom del grup tela, però també la cançó, bé. També estaran per allà la Maria Becerra, Rubén Blades o Morrissey, entre d'altres artistes. Per tant, doncs, com dèiem, tenim unes quantes setmanes plenes de concerts. Molt bé. I un altre festival interessant és el Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

0: m'encanta The Corrs, eh?
1: Sí, ja t'he vist aquí donant-ho tot, m'agrada, eh? M'agrada molt. Ferran, a tu t'agrada The Corrs? O aquesta cançó com a mi?
2: La cançó aquesta és increïble.
1: Sí, la més mítica
2: sí,
1: del grup,
2: sí, sí,
1: al final.
2: Sí, aquesta 100%.
1: Doncs bé, aquest festival que dèiem, el Portaferrada, va començar fa unes setmanes i estarà en marxa fins a finals del mes d'agost. Aquest dura una miqueta més. Uh-huh. En aquest període doncs, passaran pels escenaris del festival Sopa de Cabra, The Corrs, Siloé, David Bisbal, Mónica Naranjo, Rigoberta Bandini i molts més. Per Home. Tant, també un cartell molt interessant.
0: Sí, molts noms. Jo no havia vist mai Mónica Naranjo en directe perquè... potser mai m'havia creat l'atenció, però va compartir escenari amb Laura Pausini en el concert que sí. va fer el mes d'abril i la veritat és que és una dona espectacular, té una veu increïble, de veritat,
1: sí, sí,
0: i que no necessita

0: res més, perquè ella sola amb la seva veu al mig de l'escenari ja s'ho fa, ja s'ho fa tot.
1: Realment un duo de divas, eh?
0: Sí.
1: Vull dir,
0: sí, sí, sí.
1: No sé quina té la veu més impressionant, però...
0: Exacte. Però sí, sí, sí, sí. Doncs això, que si hi ha gent que té l'oportunitat de veure-la, crec que Mònica Naranjo val la pena. Llavors, David Bisbal és d'aquests que sempre et dona bon rotllo.
1: Jo tenia ganes, eh? Perquè ho vaig estar mirant per veure si quedaven entrades i tal, i dic, jo, m'agradaria anar a veure David Bisbal perquè mai l'he vist en directe. I és això,
0: bé,
1: que té moltes cançons que dius, sí, me les sé.
2: Està fent una gira,
1: sí,
2: ara, no, David Bisbal? Una gira o no? O...
1: Bueno, en realitat va fent, eh? Bueno, sí. També
0: no
1: està
0: para.
1: Participant a Operació Triunfo, però d'Amèrica, no sé si heu vist.
2: No,
1: o sigui, realment no para, no para.
2: Bueno, sí. Té cartell.
0: Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí. Clar, entenc llavors que això s'ha d'anar concert a concert i anar veient si hi ha entrades o
1: sí,
0: si no.
1: Sí, sí, que és això, que quedaven entrades, però jo com estic de vacances ja estava en un altre lloc i dic, jope, no puc anar-hi, però bé, a veure en una altra ocasió, la veritat.
0: Molt bé, i per aquells que potser no els acaba d'encaixar ni el Festival Bars ni el Portaferrada, en tenim una altra, més cap a Girona.
1: Sí, una tercera opció, que és el Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell.

0: potser us sona aquest festival perquè també en vam parlar fa unes setmanes, perquè ja s'han celebrat uns quants concerts molt interessants. Queden uns quants més, també és veritat, fins al 18 d'agost també estaran en marxa i participaran artistes com aquest que escoltem, Antonio Orozco, Luz Casal, Mica, Rosario, Valeria Castro, Malú, Ana Torroja, i no segueixo perquè queden molts més, realment fins al 18 d'agost doncs passaran molts artistes i gairebé cada dia tenen concerts. És un d'aquests festivals que també fan com cada un, dos dies doncs un artista diferent.
1: M'agrada molt que dins d'aquest cartell hi hagi Valeria Castro, perquè hem parlat d'ella en diverses ocasions aquesta temporada i per no qüestions gaire bones, sí. Podríem dir, tema nervis, salut mental, sobre l'escenari, es va criticar molt una actuació concreta que va fer, arran d'això ella va veure que no estava bé, perquè evidentment se la veia a l'escenari que no estava bé, es va retirar un període de temps, tampoc molt, però descansar una miqueta i llavors tornar amb més força, i jo crec que és que Valeria Castro és una persona que val molt la pena, té una sensibilitat molt especial, ella amb el micròfon i el piano és màgica, i hi ha versions, hi ha cançons històriques, podríem parlar de Sabina, per exemple, que jo he estimat més gràcies a que l'has sentit a la veu de la Valeria Castro, o sigui que sí. I llavors Luz Casal també...
0: Sí, sí, són noms potents, espectacular.
1: I Ana Torroja, que també és la música d'ara, però revisitant també el que són els èxits, podríem dir, de Mecano,
0: sí, que és espectacular. En aquests formats al final funciona molt també, clar. No? Perquè sí que és cert que tot i ser un festival, no és com deies un festival d'aquests de m'estic 5 hores i veig a tothom alhora, no? Sí que és com cada dia un, però jo crec que si no formen part d'una gira molt concreta, la gent agraeix el dir, vale, escolto cançons noves, però també una mica més cap enrere.
1: Sí, és el que permeten els festivals, en aquest sentit. Molt bé, doncs tenim el Bars, el Portaferrada i el Cap Roig com a festivals amb agenda musical, podríem dir múltiple, perquè a cada festival hi ha moltes opcions. I ara passem a l'actualitat musical. Segur que aquest estiu ens en deixarà molta, però especialment aquest diumenge.
0: Sí. Les últimes setmanes n'hem parlat molt d'aquest Mundial, sobretot del show de la mitja part d'aquesta final del Mundial, que com deia serà aquest diumenge, en el qual actuaran molts artistes. Teníem dubtes, no? Ho vam comentar aquí a la Brúixola sobre com hi hauria temps de que cantessin tots, perquè dius, si no, no hi ha tant de temps. Doncs ara ja sabem com ho faran. La FIFA allargarà el descans dels habituals 15 minuts fins a aproximadament 30, Han dit entre 20 i 30, doncs quedem potser amb 25.
2: Jo, acabaran sent més de 30.
0: Tu creus que més de 30? Sí?
2: Estil al Nord-Amèrica.
0: Ja. Però bé, és una cosa que ha sorprès, perquè és per primera vegada que es fa aquest espectacle.
2: Sí, és la primera vegada. De fet, la FIFA que s'ha saltat la normativa per aquesta ocasió, i veurem si és segur que s'implementa o no.
1: Sí, clar, a mi m'ha agradat molt la música i m'agrada aquesta part d'espectacle, no? La Super Bowl, tots l'esperem. Però és veritat que al final el Mundial anem al que anem. No? I
2: bueno, el Mundial és un esdeveniment esportiu, no és un festival, com venim comentant en la secció anterior, però això quin efecte tindrà també
1: en els jugadors,
2: en el partit. Els aficionats potser és algú més positiu, tenen espectacle, tenen música, diferents cantants, i ara la Marta els comentarà molt, molt bons tots.

0: Però a nivell físic com pot afectar això?
1: Exacte.
0: Sí. Jo, mira, que al final ahir... l'espectacle és futbolístic, és esportiu.
2: Clar, és el que diu vosaltres, no? Al final estem veient futbol. Que ahir vaig estar llegint una mica el debat que hi havia a xarxes de gent que deia, sobretot el joc d'Espanya, no? De la selecció espanyola, és molt de cansar el rival.
0: Exacte.
2: I els hi dones el doble de temps perquè es recuperin.
0: I més contra Argentina, que és, és un equip que en principi futbolísticament no proposa un joc molt vistós, per tant és un joc més de desgast físic.
1: Però ja vam veure què va passar a la semifinal.
0: De pulmó, exacte. Semifinal, quarts, vuitens, setcents, fase de grups. Sí, sí. Argentina té un joc molt diferent d'Espanya i Espanya això en aquest cas potser quedarà perjudicada. Clar. Però bueno, som-hi.
2: Sí, sí, no, doncs és això que s'ha creat aquest debat, no? De gent que diu, ai, m'encanta, perquè podré veure a Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay, no? Que dius, genial.
0: Home,
2: sí,
0: tot disfrutar, gaudir-ho, gaudirem segur.
2: Sí, sí, però d'altres que diuen, bé, bueno, ja ho vam dir, no? El Noel Gallagher va dir, al final, no són gent de futbol, el futbol no ha necessitat mai aquest tipus d'espectacle.
0: I ho va dir Noel Gallagher.
2: Sí, sí, per això. Jo crec que li va fer ràbia que no el van trucar per cantar ell, no? Però...
1: Al final, ahir ho parlàvem amb el José, tot això és un tema publicitari i un tema dels diners que mou aquesta mitja part.
0: I també una forma de Donald Trump de demostrar aquí estic jo.
1: Sí.
0: I quan estic jo les coses es fan diferent, ja vam veure.
2: Home.
0: Sense entrar en temes esportius, la vermella que van retirar el jugador nord-americà.
2: Escandalós, eh?
0: Ara canviant la normativa de la FIFA perquè hi hagi 30 minuts de mitja part amb un concert, amb diversos concerts de diferents artistes. Bueno.
1: Un Donald Trump que si guanya Espanya segur que molta gràcia no li farà.
2: Exacte. Jo ahir estava pensant, dic, potser no ens deixa guanyar, saps? Que té ja l'àrbitre comprat i diu, igual que vas treure la vermella, no? Sí. Doncs treus això.
0: O augmentes la despesa en defensa o no guanyes.
2: Ja, exacte. Però sí, tornant una mica a aquest show, a aquest esdeveniment, una cosa també important a dir és que tindrà una finalitat solidària, ja que servirà per donar suport al Fons d'Educació Global Citizen de la FIFA. I bé, doncs això, com dèiem, seran 11 minuts que podrem veure Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay. Això només a la mitja part.
1: També em semblen molt poc, 11 minuts.
2: A mi també. Però és més per muntar i desmuntar.
0: Seran
1: sí, ja
0: dos cançons
1: però...
0: per grup. Més o menys.
2: Bé, jo el que he estat mirant, clar, això
0: no,
2: suposicions
0: saps,
2: també.
0: Saps més que jo,
2: no, però deien com que cantaran una miqueta cadascun i després com que acabaran tots junts.
0: Ah, un tràiler de cada cançó, no?
2: Sí, potser sí. Jo espero que la Shakira canti aquesta.
0: I el tema de, de muntar i desmuntar l'escenari també, quin efecte tindrà la gespa?
2: És que jo ho he pensat també.
0: A la gespa, perquè clar,
1: totalment.
0: I a més amb la calor que està fotent a... Joan, a Nova Jersey, Nova York, crec.
2: Crec que és a Nova Jersey.
0: A Nova Jersey?
2: Sí.
0: Fa una calda increïble.
2: Sí, sí, però bé. Com, és el format de la Super Bowl, no? Com vam veure en Bad Bunny, de ràpid, munta, desmunta i que facin aquest espectacle. Sí que és cert que l'altre dia veient el partit, el comentarista ho deia, no? Diu, bueno, potser ara esteu veient que, no, que falta gent a l'estadi, però és que aquesta gent té una altra cultura, que és més la cultura de surto i sopo i torno.
0: Sí.
2: I
0: això es
2: més...
0: veu molt en els partits de bàsquet de l'NBA, que durant 4 quarts, 10 minuts cada... 12 minuts cada quart, i hi ha molts aficionats que arriben a la mitja part, és a dir, que els 24 primers minuts no els veuen.
2: Sí, perquè potser no li donen tanta importància, no, al partit, sinó més a tot...
0: El show, menjar...
2: El que ho envolta.
0: El que hi ha fora, exacte.
2: Però bé, doncs això, aquest serà l'espectacle de la mitja part, i també hi haurà una nova incorporació, que dèiem, Laura Pausini i Robbie Williams, i ara aquesta setmana s'ha dit també Post Malone.
1: I això, això serà quan surten els jugadors.
2: Sí,
1: a l'entrada, perquè és l'himne.
2: Sí. Bueno, més que l'himne, jo crec que la Laura Pausini i el Robbie Williams faran l'himne i que després hi haurà també com una altra actuació.
1: D'acord.
2: Bé, estarà l'estadi.
0: L'himne nord-americà. Sí,
2: no, l'himne de la FIFA, que és una cançó que tenen la Laura Pausini i el Robbie Williams. Però bé, molta música, molt de futbol, veurem com surt tot.
1: Què passa, i a Espanya...
0: Sí, gairebé la mateixa música que futbol.
2: Sí, t'anava a dir, d'artistes i de jugadors.
0: Perquè entre la pausa d'hidratació i demés, bueno...
2: Doncs sí, sí, sí.
1: Sí, que amb un artista espanyol, ara que hi som, ja posats... No?
2: Bé, l'Aitana va dir públicament que volia que vingués la Rosalía.
0: Clar, ara que ho dius, l'ideal seria un artista argentí i un artista espanyol.
1: Per exemple, penso que sí, que hauria estat molt bé. Ja que donem veu a la música, doncs donem-la bé.
0: Exacte.
1: Doncs mira, precisament ara parlaves que Aitana deia que Rosalía...
2: Que s'hauria d'apropar, sí.
1: Doncs a veure, què ens dius de Rosalía?
2: Doncs sí, parlem d'ella, però no exactament d'ella, sinó d'un tema relacionat amb l'artista.

Bé, hem escollit aquesta cançó Sueño en Blanc molt tranquil·la perquè és una notícia molt trista. Després de diversos dies de recerca, arran de la seva desaparició a Miami, el ballarí Mikey Moves, que tenia 28 anys i conegut per haver format part del Motomami World Tour, doncs ha aparegut mort. Un ballarí de Rosalía. Tant ella com la seva exparella, el Rauw Alejandro, havien fet una crida a les xarxes socials per ajudar a localitzar-lo i perquè, com us dic, portava 12 dies desaparegut. I bé, doncs la notícia ha causat una gran commoció entre artistes del món.

0: i que després tu has d'estar donant la cara a l'escenari, la Rosalía i tot l'equip, com si aquí no estigués passant res, i això també és un tema, sí, un tema delicat, amb la feina, evidentment, no?
1: Però... Sí, sí, però és això, per això tots dos havien posat aquesta imatge, no?, de dient, mira, porta uns quants dies desaparegut, si algú l'ha vist, vull dir que s'hi van involucrar en intentar ajudar, i bé, doncs finalment el desenllaç ha estat aquest.
0: D'acord, no sé si podem acabar amb una notícia més alegre.
1: Una mica més amable.
0: A veure.
1: Sí, sí, i amb una altra artista catalana, que és Aitana. Per què?

0: Bé, la notícia és que Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitania de Barcelona per impulsar un projecte cultural conjunt. Jo vaig veure el vídeo i dic, però bueno, què fan aquests dos junts? Doncs mira, s'han comprat un teatre. Aquest espai va ser la seu de la Filmoteca de Catalunya entre els anys 1991 i 2011 i després va reobrir com a teatre el 2013. I ara, doncs, bé, iniciarà una nova etapa amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per creadors de diferents disciplines artístiques, podríem dir, i donar-li una nova vida al recinte.
1: Bé, s'haurà de veure aquesta nova vida que li donen i si donen també espai, doncs això, disciplines de nous creadors, per personatges artistes emergents o es centraran més en algun target més específic. Ja ho veurem. De totes maneres, és interessant, no?, perquè s'uneixen dues disciplines molt diferents, com són la música i la màgia, i de dues persones que ara mateix estan a l'ordre del dia, Aitana i també el Mago Pop, que més enllà del seu espectacle ha comprat el Teatre Victòria, ha comprat els drets també de Maricel, que durant aquesta temporada hi ha mostres de Goll de Gom, Marxa, tal, doncs al final ho recupera el Mago Pop, una cosa que en alguns per alguns ha estat una bona notícia, per d'altres potser no ho han llegit de la mateixa manera. Això
2: clar, exacte, al final quan una persona compra diversos teatres, doncs a veure, en principi li ha donat un bon ús, perquè és una persona que ve del món de l'espectacle, i Tana també, evidentment, són dues persones que en principi tenen una connexió molt forta amb el món de l'espectacle i de l'oci, i li han de donar un bon ús, però clar, també té un punt de perillositat el fet de que les persones amb cert èxit es facin amb els teatres, perquè acaben tenint un oligopoli del que és l'oci català.
0: Sí, estava pensant, em recorda el joc del Monopoly, no?
1: Però... Sí, exacte. Doncs ho anirem veient, al final és una notícia que coneixíem fa poc, per tant encara tampoc no tenim els detalls. No.
2: Però a mi també em va sobtar, quan em va sortir el vídeo a la plataforma X de les dues persones,
0: sí, no?
2: El Mago Pop i Aitana junts, dic...
0: Què fan, no?
2: Sí.
1: Doncs res, nosaltres, Marta, ho deixem aquí una temporada més.
0: Sí.
1: No sabria dir-te quina seria la cançó d'aquesta temporada, perquè la temporada anterior crec que ens vam quedar amb Die With A Smile, de Lady Gaga i de Bruno Mars. Crec que aquesta temporada potser no hi ha hagut com una cançó així més...
0: Tan destacada
1: més concreta, podríem dir.
0: El Ferran té alguna idea.
2: Si Espanya guanya...
0: Dai.
2: Si Espanya no guanya, no.
1: Vinga, va, acabem amb Dai, si us sembla el programa. Marta, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. A partir del setembre tornem. Encara estareu aquest cap de setmana, per això,
0: sí,
1: a Europa FM.
0: Sí, a mi queden dos dies encara de feina, però us dic adeu i això, fins setembre. I de veritat que m'ho passo sempre superbé aquí a La Brúixola amb aquesta secció de música.
1: Encantats de tenir-te, que vagi molt bé. Una abraçada, Marta.
0: Igualment.
1: Gràcies. I nosaltres tanquem aquesta setmana de Brúixola, la penúltima ja, amb aquest Dai de Shakira obrint boca de cara a aquest Mundial, la final entre Espanya i Argentina, que es disputarà a Nova Jersey aquest diumenge, d'aquí res, 48 hores, i també coneixerem doncs, tots aquests detalls musicals que ara ens explicava la Marta Lozano. Tornem dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.

0: Diu que t'escolta.
1: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
0: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: Tanquem aquest divendres la setmana a la brúixola d'estiu i ho fem amb un equip campió del món. I no, no ens referim encara al Mundial de Futbol que es disputarà aquest diumenge entre Espanya i Argentina, sinó que parlem de Robotech, campions del món de la First Lego League, que aquest any, a finals del mes d'abril, es va celebrar a Houston, als Estats Units. Un equip format per 6 nois i noies de Mollerussa, al Pla d'Urgell, que fa alguns anys que competeixen junts en aquest certamen i després d'assolir molts èxits en la seva trajectòria, doncs aquest any han conquerit el món. En parlarem amb algun dels seus membres, en Julià Domingo, en Marc Pereira, l'Oriol Raurem i el Sergi Civit. En els minuts literaris ens acompanyarà Anna Monjo per parlar-nos del llibre Que et plori el tigris, d'Emilien Malfatto. I la Clàudia Moreno ens explicarà per què hi ha tanta tendència i tanta afició amb els llibres de pintar que els estem trobant pràcticament per tot arreu. Tancarem la brúixola a les Valls d'Àneu, a punt per celebrar la setmana vinent la 35a edició del Dansàneu, i en Joan Ramon Zaballos ens porta una nova proposta de viatge, en aquesta ocasió a Alemanya, al Land de Saxònia. Un programa que és possible gràcies a l'equip tècnic d'aquesta casa, al suport de la producció de Gerard Sanz i de Clàudia Moreno. Comencem!
0: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim!
1: Avui comencem amb els protagonistes més joves que ens acompanyen aquests vespres de juliol aquí a Onda Cero Catalunya. Aquesta temporada han aconseguit una fita que molts pocs equips segurament poden explicar, proclamar-se campions del món de la First Lego League que s'ha celebrat a Houston, als Estats Units, la competició de robòtica educativa més important del món. Són de Mollerussa, del Pla d'Urgell, formen part de l'equip Robotech i després d'anys de feina, d'hores de programació, moltes segurament, de proves, d'errors i també, sobretot, de molta constància, doncs han aconseguit el premi més prestigiós perquè reconeix l'excel·lència en tots els àmbits, el robot, el projecte d'innovació, el treball en equip i els valors. L'any 2022 es van començar a posar en marxa, durant aquest temps han anat superant reptes i tornejos. Com a particularitat és important destacar que no estan associats ni a cap centre educatiu ni a cap associació, s'autogestionen entre ells, entre amics. Als Estats Units ja hi van ser l'any passat i tampoc en van marxar amb les mans buides, però aquest any han fet el ple. És un equip que està integrat per Abril Armengol, per Sergi Civit, per Julià Domingo, Marc Pereira, Oriol Roure i Aneu Tarragó. Avui, com a portaveus, doncs, quatre dels membres de l'equip són els que ens acompanyen. En Julià, en Marc, l'Oriol i en Sergi. Què tal, nois? Molt bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
1: Benvinguts. Abans d'entrar una mica a conèixer el camí que heu recorregut durant aquest temps i arribar a aquest moment culminant, que imagino que va ser proclamar-vos campions a Houston, ens situem a finals d'abril, principis de maig. Torneu a ser a Houston i vau estar l'any passat. Com recordeu el moment aquell en què esteu esperant a escoltar el veredicte i són els segons aquells previs abans de sentir el nom del vostre equip? Què és el que us passa pel cap en aquell moment, en aquells segons d'espera?
4: Doncs la veritat que aquell moment va ser molt emocionant per nosaltres, ja que en la competició, no? Al final van ser 4 dies de competició on vam estar competint contra els 160 millors equips de tot el món i veure com al final anàvem donant els premis i que ens aprovàvem més cap al premi guanyador, que era com el nostre objectiu que ens va marcar des de principi de temporada. Doncs, a poc els nervis anaven pujant i, finalment, quan anuncien el premi, fan una petita descripció de l'equip, explicant una mica què han fet aquesta temporada i per què han destacat, i després diuen el guanyador. I, en aquest cas, mentre anaven explicant el nostre equip, no?, deien algunes paraules clau que havien utilitzat nosaltres a la presentació, la veritat és que ens anàvem cada cop emocionant més i, finalment, vam aconseguir el repte que ens havíem posat.
1: Clar, a mesura que anaven dient, ja diu, això va per nosaltres, no?
2: Sí, exactament. Veure que tot l'esforç i el treball que has fet durant tota la temporada, durant tot l'any, finalment dona els seus fruits, és un orgull per nosaltres.
1: Us ho esperàveu?
3: Bé, o sigui, els premis es van donant d'una forma progressiva, llavors comencen pels menys importants i acaben pel del guanyador. I arribats a aquell moment de podríem anar a casa sense res, o el del guanyador és com un extrem i l'altre, llavors, bé, sabíem que era possible, però jo, per exemple, no m'ho esperava, o sigui, pensava que ja, bueno, tornàvem a

0: casa amb un Premi de Robot, que estava molt bé, i vaig seguir treballant.
1: Que t'he interromput abans, que anaves a parlar.
2: Ah, no, bueno, és això, que ens ho podíem esperar perquè portàvem doncs, tota la temporada treballant molt dur, compartint un munt d'hores per poder aconseguir aquest objectiu i veure que al final el vam poder aconseguir pues, realment omple.
3: Sí, és el que comentava, no? Que al principi de la temporada ens marquem un repte, un objectiu. El primer any era més aprendre, el segon any ja era guanyar el campionat de Lleida, però l'accedir a Nacional ho vam aconseguir. L'any passat el repte era arribar a Houston i ho vam aconseguir. D'aquest any el repte, tot i que era una mica encara més emocionant i més impossible, era guanyar la final mundial. Llavors, sí que anàvem amb intenció de guanyar-la, però sempre hi ha el petit dubte que comentava l'Oriol, però amb il·lusió sempre.
1: Clar, com us organitzeu? Perquè, clar, aquí estem parlant d'aquest cap de setmana com si fos, mira, una cosa de 4 dies, al darrere hi ha una feinada de poc, a més, com deies també, doncs, veiem la trajectòria dels anys anteriors, d'aquests reptes propis que us heu anat posant vosaltres. No sé si cada membre de l'equip té una mica un rol o us ajudeu entre tots, perquè després entrarem a conèixer quin és el repte que teníeu aquest any, però és un procés llarg, no? És només construir el robot, hi ha tota la prèvia, també.
4: Sí, possiblement l'organització és una de les tasques més difícils i més importants que hem hagut de gestionar durant aquests anys. Hem après durant totes les temporades, millorant les coses que anàvem fent, però principalment ens gestionem mitjançant eines com el WhatsApp, el Drive, i compartim totes les idees setmanalment. A més, cadascú té les seves extraescolars, fa els seus esports, llavors intentem quedar mínim 2 cops per setmana, més els temps lliures que tenim el cap de setmana.
1: Clar, una agenda allà mil·limètrica per quadrar-ho tot, perquè al final també esteu en centres educatius diferents i tot això ho heu de fer doncs, en les hores que teniu lliures del vostre dia a dia.
2: Sí, sí, és això, que cadascú juga el seu esport, fa extraescolars, i és això, haver-nos d'organitzar és el primer que fem, i quan ja tenim això fet, doncs comencem a treballar de valent per poder arribar pues, amb aquestes alçades.
1: La First Lego presenta cada any un repte, una temàtica. Quina era la d'aquest any?
0: Bé, aquest any la temàtica era sobre l'arqueologia. Havíem de trobar un problema que afectés als arqueòlegs i una manera de solucionar-lo. Ja pot ser amb una idea innovadora, millorar alguna que ja existeix. Llavors, bé, vam decidir crear Arqueodents.
3: Sí, bàsicament Arqueodents és una màquina que vam crear per ajudar els arqueòlegs, que agilitza un dels processos en els quals inverteixen més temps, que és la separació dels sediments, la separació de les terres arqueològiques.
1: Val, destriar, no?
3: Sí, sí. Uh-huh. Perquè volen separar alguns petits fragments, com les llavors o altres restes orgàniques, que els hi permet datar millor informació sobre el jaciment. Llavors, aquesta màquina automàticament, amb diferents líquids, diferents densitats, i el seu mecanisme que vam implementar, separa aquestes mostres molt més eficaçment.
1: Uh-huh. I quan vosaltres penseu quin és el problema que poden tenir els arqueòlegs, imagino que aneu a preguntar als arqueòlegs, no? Com és aquest procés de documentació que feu per detectar doncs, amb què els podem ajudar, no? Quina solució podem aportar?
4: Sí, realment una de les primeres fases que fem a l'hora de treballar és la investigació. Parlem amb molts experts. Aquest any hem parlat amb més de 490 experts de diferents àmbits per detectar un problema. A més, quan ja tenim detectat el problema i comencem a crear la solució, tornem al contacte amb els experts per aplicar-li millores.
1: 490 experts. I com que analitzeu tot aquest volum d'informació per a veure com ho treballem, com destriem també aquí, què és el que ens serveix i què no?
0: Bé, nosaltres anàvem anotant els possibles problemes que tenien i llavors, un cop amb tota aquesta informació, agafàvem i buscàvem de solucionar aquests problemes amb una solució molt bàsica, una explicació, i llavors amb tots els membres ens sentàvem a decidir mitjançant paràmetres quina podia ser la millor. I llavors, ens vam centrar en unes 4 solucions que les vam desenvolupar una mica per veure el seu potencial, les que ens semblaven més bones, i llavors vam arribar a la solució final.
3: Sí, realment aquest any, més enllà de la competició, buscàvem que la solució que estem plantejant pogués ser realment útil i que es pogués implementar al dia a dia de les persones. És per això que van dedicar, com ha explicat el Sergi, no? molt temps a dissenyar el nostre pla, a investigar moltíssimes idees i parlar amb experts, com deia l'Oriol, per així poder triar millor la solució. De fet, ara actualment ja tenim una patent per a poder-la tirar més endavant.
1: Clar, llavors podríem dir que durant tot aquest procés així previ d'investigació, en realitat estàveu treballant com amb diferents fronts, no? Diferents problemes, diferents solucions, i veure a partir d'aquí quina era la més viable per vosaltres per desenvolupar-la.
2: Sí, bàsicament. Com ha dit l'Oriol, vam aconseguir arribar a quatre solucions totalment diferents que solucionaven diferents problemes, i aquestes quatre solucions les vam exposar al grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida. I allà ja ens vam poder començar a encarar a la que era més factible i la que els hi podia ajudar més. I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a treballar només centrant-nos en la que ens havíem quedat.
1: I les altres tres, les teniu encara en ment per seguir desenvolupant-les o ara mateix estan apartades?
4: Doncs realment, actualment les tenim apartades, ja que ens volem centrar al projecte que hem fet aquest any i portar-lo més enllà. Com ha dit el Marc, tenim fins i tot una patent en camí i estem fent quedades normalment amb el grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida per portar-lo més enllà.
1: Clar, perquè això ho comenceu a treballar per diferents fases, en el sentit de dins de lo que són els tornejos, a Lleida, després al Nacional i després ja feu el salt a Internacional, o quines són una mica les fases per les que aneu passant?
2: Sí, bàsicament comencem per províncies, llavors vam fer aquí la regional a Lleida, allà ho vam presentar, vam poder aconseguir el premi al guanyador i vam poder passar a la nacional. Allí vam fer les mateixes presentacions, les mateixes rondes del robot, i vam aconseguir un premi que ens va portar l'accés a la final mundial, aquesta internacional. I allà també vam tenir 4 dies per presentar el nostre robot, el nostre projecte, i fer les tirades del robot, el joc del robot. I d'aquesta manera doncs, vam aconseguir guanyar el premi als guanyadors de la competició.
1: I què passa durant aquests 4 dies que esteu a Houston? No sé si ho teniu tot supercalculat, superpreparat, o també hi ha marge, un cop estàs allà, doncs, a incorporar canvis, esteu parlant, hi ha altres equips i altres professionals que potser us poden aportar idees, o no, o us senyiu realment amb el que heu estat treballant?
0: Bé, normalment quan estem allí ja és una cosa que hem treballat molt i acostumem a no fer canvis, però, per exemple, al robot, bé, cada taulell és diferent i quan estàs allí fent les oficials sempre pot passar alguna cosa dolenta o que no t'esperaves, perquè quan és l'hora de la veritat passa tot el que pot passar. Llavors, és allí que hi ha unes taules de pràctica on pots fer petites modificacions i bé, no vam canviar gaire cosa, però ens va ajudar a millorar les primeres tirades que no van ser gaire bones.
1: Uh-huh. I us ha passat durant el desenvolupament de dir, ostres, estem arribant aquí amb un punt que a veure com ho desenrosquem això, algun moment així de crisi, per on tirem?
3: Una mica sí que ens hem anat trobant petites situacions, no?, on teníem algun dubte per saber cap on continuem, però al final bueno, ens posàvem junts en equip i decidíem junts cap on afrontar-ho i hem anat superant les diferents dificultats. I també un dels principis potser que tenim a l'equip és que busquem una mica la perfecció, no? Fer la forma ideal en cada un dels aspectes de competició. És per això que sempre ho portem tot ben planificat, perquè després del dia de la competició no surtin sorpreses. Per exemple, a l'hora d'accedir a la sala de presentació, com nosaltres portem els materials, doncs mirem imatges per internet i tot per saber si realment ens hi cabrà el que podem portar. I diferents paràmetres que semblen que no, però realment ens influencien a l'hora de la competició.
1: Clar, i a més suposo que també partíeu amb l'avantatge de ja sabem on anem, perquè l'any passat ja havíeu estat, coneixíeu una mica doncs, el terreny, no? Això ajuda també a tenir certa tranquil·litat de saber on vas.
4: Sí, exactament. Coneixem una miqueta com era la zona on hauríem de presentar, on practicàvem el robot, però realment cada any canvien petites coses, llavors intentem planificar-ho tot, com ha dit bé el Marc, abans.
1: I també haureu fet un munt de contactes, no? De l'any passat, que us coneixíeu d'abans, d'altres experiències, us haureu trobat amb altres equips, en altres competicions. Això també ajuda a crear una mica doncs, de connexions o de sinergies entre un equip i un altre, ajudar-vos a col·laborar, a demanar consell mentre potser esteu amb el projecte, parlar entre les persones que heu anat coneixent.
0: Sí, la First Level League és una competició que impulsa molt aquestes relacions entre els equips, una part són els valors de com et comportes amb el teu equip i amb els altres, i bé, fent diverses videotrucades, preguntes que teníem als altres equips, durant aquests 2 últims anys hem intentat retornar tot allò que ens va ajudar, que ens van ajudar aquells equips, i intentant impulsar aquesta competició no només a Lleida, sinó també a tot el món.
1: A més, una de les particularitats que dèiem és que vosaltres us autogestioneu, no formeu cap part de cap associació, no esteu associats tampoc amb cap centre educatiu. Això vol dir que també hi ha hagut una feina aquí de portes en fora, de donar-vos a conèixer i d'obtenir una mica el suport i els recursos per poder aconseguir que aquests reptes també vagin

0: més enllà, no? I portar-vos fins a Estats Units. Quina és la resposta que heu obtingut quan heu anat a demanar una mica l'ajuda i a presentar-vos també com a futurs talents que tenim?
1: Sí, és això. Una part molt important, doncs, són aquests recursos que nosaltres no tenim. Per això és fonamental l'ajuda dels pares, que ens busquen sponsors. D'aquesta manera, doncs, podem aconseguir arribar fins a aquestes competicions amb aquestes ajudes d'aquestes empreses que ens han rebut amb les mans obertes perquè, bueno, som el futur i ens volen cuidar, sí.
0: I s'ha donat el cas ja, perquè estàveu comentant que esteu aquí a l'espera d'una patent. Què vol dir que esteu a l'espera d'una patent? Què pot passar a partir d'ara?
2: Doncs, la veritat, un dels futurs a l'hora de l'equip, no? Perquè aquesta ja ha sigut l'última temporada, per temes d'edat,
0: sí.
2: La quarta i última temporada. Doncs, la veritat que, com vam comentar al principi, el projecte volíem fer que realment es pogués dur a terme i per això ja vam crear una patent per portar-ho més en sèrio, tenir-ho protegit. I ara estem mirant, de fet, demà ens reunirem amb la Universitat de Lleida per a posar en comú la nostra idea i veure quina seria la possibilitat de desenvolupar o fer una investigació sobre aquesta temàtica. I a veure si realment podem començar a produir més unitats i convertir-se, no, en un producte real.
0: I a partir d'ara, què? Què teniu pensat fer? Perquè és el que deies, ha estat l'última participació, no?, que teniu a la First Lego League. No sé si tots o alguns encara sí i altres encara no.
2: Bueno, principalment a nivell d'equip potser ja hem acabat. Ja vam dir una mica al principi de temporada, no?, de dedicar el màxim esforç, la màxima dedicació. Per això queden moltíssimes hores aquesta temporada per realment aconseguir l'objectiu i finalment ha donat els seus fruits, no? I ara, de cara al que estem fent actualment, no?, és una mica el retorn que explicava l'Oriol. Volem que tot el que hem après durant aquests anys, els contactes que hem fet amb altres equips, realment pugui tornar a la competició i pugui inspirar més equips i que més equips a tot el món i també a la nostra província i tota Catalunya puguin participar en aquesta competició, ja que realment a nosaltres ens ha canviat una mica, no?, el nostre dia a dia i trobem que pot ser molt útil. Per això també hem creat molts recursos digitals i alguna plataforma i actualment ja estem arribant al miler d'usuaris que utilitzen aquesta plataforma.
0: L'estaves comentant que també us ha canviat en el vostre dia a dia. En quina manera us ha canviat o creieu que pot influir aquesta trajectòria, aquesta experiència que heu tingut en el vostre futur, que teniu tot el camí encara per recórrer? És a dir, esteu acabant ara d'estudiar i teniu encara totes les portes obertes.
3: Sí, principalment la First Lego League ens ha donat unes habilitats que no tindríem si solament haguéssim anat a l'escola i a l'institut, ja que, per exemple, a l'hora de parlar, la comunicació és una part molt essencial en aquesta competició, llavors l'hem hagut d'anar millorant durant aquests anys. També a l'hora d'organitzar i ser més responsables als treballs per un futur, ja que cada vegada que et fas més gran, els treballs és una part més important dels teus estudis. I la First Lego League ens ha donat aquestes habilitats per realment fer projectes viables.
0: I en el vostre cas, Julià Oriol, com creieu que us pot ajudar, doncs, tota aquesta experiència que heu adquirit en el vostre futur?
1: Pues, realment, el que hem après també és una metodologia de treball que ens pot ajudar tant als estudis com en un futur a l'hora de treballar, ja que realment això de saber-nos organitzar, gestionar bé el temps i saber com treballar d'una forma més eficient, doncs ens ajudarà molt en un futur i realment també en l'educació.
4: Sobretot fixar-se objectius i anar complint petits passos que et poses per no desencaminar-te d'aquí, del que vols arribar.
0: Doncs enhorabona per tota la feina feta, per aquesta trajectòria, per aquests èxits que heu aconseguit i per tot aquest camí que teniu per endavant. Seguirem de ben a prop les vostres trajectòries, que de ben segur donaran per parlar, i molt, que vagi molt bé, fins aviat.
1: Moltes gràcies.
5: Gràcies. La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
8: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
9: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
10: Aleshores, quan tornem?
11: El dilluns 17 d'agost.

0: però si potser hi ha partits de Lliga.
1: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
0: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
1: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
0: I si hi ha partits de Lliga?
1: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
0: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
1: Sí.
0: I amb tertúlia?
1: Sí.
0: I amb entrevistes?
1: Sí.
0: I també amb seccions?
1: Sí.
0: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
1: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
0: I quina temporada serà?
1: La 23.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
0: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
1: Va, prou!
3: El próximo 19 de julio, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar con Julia Otero de la alianza que la asociación ha hecho con A3Media y sus servicios informativos. El cáncer afecta a 2,3 millones de personas en España, por eso esta alianza llamada Contra el Cáncer con Todo tiene más sentido que nunca. Además, Ramón Reyes nos contará por qué el cáncer es el problema de salud pública número uno en España. El 19 de julio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
4: Seguim parlant de llibres amb el Club Saudade. Avui ens acompanya l'Anna Monjo per parlar-nos d'un llibre breu, de lectura ràpida, de frases curtes, directes, de sentències pràcticament, i per això també doncs, es dur per la claredat amb la que escriu, donant veu a diversos personatges i fins i tot doncs, a un element natural com és un riu. Estem parlant que Plori el Tigris, d'Emilien Malfatto, una autora francesa que ens transporta a l'Iraq contemporani. Què tal, Anna?
5: Hola, Núria, contenta d'estar aquí.
4: Nosaltres també contentes de tenir-te aquí. Nosaltres ja pràcticament, abans de començar, ja hem fet una mica la síntesi del que volíem explicar i el que volíem comentar d'aquest llibre i és el que comentàvem. És una lectura molt breu, està escrita d'una forma molt directa, que et deixa al lector doncs, amb allò de, mira, jo et deixo tot això que està passant i tu ara gestiona-ho com puguis una mica, no?
5: Correcte. És el clar exemple de que breu no vol dir que no hagi de ser intens.
4: Total.
5: És a dir, hi ha llibres de 400 pàgines que et poden deixar totalment indiferent i aquest, en menys de 100 pàgines, bueno, en aquesta edició que tinc jo, és una edició en castellà, són menys de 100 pàgines, però en un format molt petit. O sigui, jo crec que el vaig llegir en un viatge de tren. És molt curt, o sigui que tots la gent que ens escolta que no li agrada gaire llegir o que tot el que és molt llarg no s'hi volen afrontar, és un bon llibre perquè en 100 pàgines et fa pensar molt, perquè és com tu dius, és molt directe, però el missatge és molt potent.
4: Explica'ns, què et va remoure després d'aquesta lectura?
5: Doncs mira, el que em va remoure més és pensar que és una història contemporània. És a dir, per nosaltres ara desvetllarem el que passa, perquè realment a la primera pàgina del llibre tu ja saps el que passa.
4: I saps el que passarà.
5: I saps el que passarà. Mm. Estem parlant de l'Iraq contemporani, en una zona rural, on hi ha una dona que queda embarassada fora del matrimoni. Per diferents circumstàncies, però queda embarassada fora del matrimoni i això li marca un destí. No deixa de ser una tragèdia grega moderna portada a un altre territori, però tu ja saps, en les dues primeres pàgines, quin serà el destí d'aquesta dona.
4: Un destí que, d'altra banda, ella també el té completament assumit.
5: Absolutament. O sigui, ella sap quin és el seu destí, com dins li naix doncs, la vida i la mort. Perquè ella ja al començament diu, jo tinc dins la vida i aquesta vida em portarà la mort. I sap perfectament que serà una víctima, que serà una víctima del sistema, que serà una víctima d'una societat que no permet l'embaràs fora del matrimoni i ella és la primera víctima del llibre, però no l'única.
4: Perquè a més anem veient també que hi ha diferents veus que ens van parlant i que ens van donant una mica la seva perspectiva, no?
5: Sí, és un llibre plural, cada capítol parla d'una persona diferent, o sigui, tot va al voltant d'aquesta història, però hi ha la perspectiva doncs, de la pròpia protagonista, la que es queda embarassada, dels seus germans, de la seva cunyada, de la seva mare, de la seva parella, de l'home que la deixa embarassada, perquè al final el tema és que ells han de casar-se, però ell mor, i fins i tot ell des de la mort fa la seva perspectiva del que està passant, no? I hi ha un personatge més en aquest llibre que està en tots els capítols, que és el riu, el Tigris, no? Aquell personatge constant que va fluint al voltant d'aquesta societat i que s'ha mantingut constant durant tota la història de l'Iraq rural i que continuarà allí quan aquesta història acabi.
4: Uns personatges també que deies van oferint la seva pròpia versió també des d'un punt d'assumir una realitat que no té cap altra alternativa, no?
5: No, viuen en una societat que els oprimeix i que saben que té unes normes molt estrictes. I aquestes normes tan estrictes, amb ella sap des del primer moment que li portarà la mort, altres dones de la seva família saben que els hi portarà a subjugar-se a una realitat que, bueno, és la que és i és la de servir a l'home, casar-se i tenir fills i no tenir cap més esperança de fer res més en la teva vida, i els homes del seu voltant, ella no té pare, i llavors el seu germà gran, amb qui crec que diu al llibre que es porten 5 o 6 anys, és el cap de la família i és qui ha d'executar la sentència. I per tant, quan llegeixes el punt de vista d'ell, o de ella també té un germà petit, com ells es veuen obligats a evolucionar cap a una masculinitat, cap a una posició en la societat que potser tampoc voldrien, però què fan? És a dir, què és millor, no? I crec que és el més interessant d'aquest llibre, com et fa veure, que després parlem del llenguatge del llibre, si vols, però com et fa veure que la víctima principal és ella, i això segur, però tots som víctimes d'un sistema, no? I com sortir-ne? Perquè un, des del punt de vista occidental, des de la societat en la que vivim nosaltres, tu penses, no matis a ta germana. O sigui, no agafis aquest rol i no matis a ta germana. Però no mataràs la seva germana amb aquesta família que l'implica. És la mort dintre de la societat. És no tenir feina, és no tenir entorn, és que tota la gent que hi ha al seu poble els aïlli, és no menjar. O sigui, no condemnar a la mort a la teua germana és condemnar a la mort de la teva família i dels teus fills futurs, perquè ell està a punt de tenir un fill també. Mm-hmm. I per tant, quina possibilitat d'elecció tens aquí, no? I això és superdur.
4: Comentaves també que hi ha un moment en què aquesta dona, que no sabem en realitat ni el seu nom...
5: Ni el seu nom, no té nom.
4: No té nom. Aquesta dona va amb un metge, no?
5: Sí.
4: I li explica, doncs, bueno, veu quina és la situació... I ell sí que vol mirar d'oferir-li una alternativa.
5: Sí, de fet, ella... clar, ella, bueno, al final, allò que et deia, és una tragèdia clàssica. Ella realment sol té una relació sexual en tota la seva vida i queda embarassada, i quan la seva parella mor a la guerra, ella amb els mesos es va donant que està embarassada, no? I llavors demana ajuda a la seva cunyada i li diu, crec que tinc un problema, i la seva cunyada la porta a l'hospital. Llavors, quan arriba a l'hospital, amb ella li fan reconeixement, evidentment s'adonen que està embarassada i a la seva fitxa surt que és soltera. I tant l'enfermera com el metge se la queden mirant, i clar, per nosaltres aquell capítol és un moment en el que el sistema t'hauria de protegir. O sigui, nosaltres aquí dius, ostres, hi ha un sistema social que t'hauria de protegir, ells saben que aquesta dona està condemnada a la mort. I des del sistema ho saben, i saben que aquesta dona tornarà al seu poble i quan sigui evident que està embarassada, està condemnada a la mort. Llavors el metge, des del seu punt de vista, se planteja de dir, d'acord, tu tens algú que pugui fer-se càrrec de tu a Bagdad, pot ser? Sortir de l'Iraq rural i marxar a la ciutat on pot ser una mica més anònima i viure una vida que no serà fàcil, però almenys viure la teva vida. I ella li diu, no ens queda ningú, perquè degut a que vivim en un sistema violent constant, ja no sol per la violència social, sinó per la guerra endèmica que hem viscut, no hi ha ningú de la meva família fora de la família que tinc al poble. I per tant, ja no és que la societat no et deixi escapar, sinó que la violència sistèmica que ha viscut aquell propi país no la deixa escapar, perquè és evident que no és una opció que marxi sola. Llavors ella en aquell moment sap que té la sentència de mort, el metge també ho sap, l'enfermera també ho sap, la seva cunyada també ho sap, en aquella habitació tothom ho sap, que estan veient un cadàver, però la deixen marxar.
4: I a nivell d'estar llegint, és això el que sobta una mica, no? Que no hi ha cap alternativa, que no hi ha cap altra solució, i la resignació amb què s'assumeix quin és el destí, no? Que és el que et fa, doncs, pensar, ostres, això està passant a dia d'avui a uns milers de quilòmetres de distància, i és una realitat que és constant, no? I que ens trenca una mica els esquemes.
5: A mi em trencava molt l'esquema també, perquè al final tothom ho sap i tu, al ser un llibre que és plural i que cadascú dona el seu punt de vista, tu estàs veient el punt de vista del seu pensament, però no del que diuen. És a dir, quan ella parla, quan parla el seu germà, des del llibre, quan parla la seva mare, tots tenen aquest pensament de això no és just, això no hauria d'estar passant, però ningú ho verbalitza.
4: Clar.
5: I el silenci que es desprèn d'aquest llibre és tan dolorós. És tan dolorós veure com hi ha una consciència comuna, però són incapaços de trencar les dinàmiques que els envolten, que és molt trist perquè veus que aquest silenci el portaran dintre per sempre i aquest dolor el portaran dintre per sempre, perquè a part ella és conscient, i això ho mencionen diferents personatges en el llibre, que quan ella desaparegui, quan ella mori, quan amb ella l'assassinin, no se'n tornarà a parlar mai més. Ella desapareixerà per sempre d'aquella família, perquè és un atac al seu honor i no la podran ni tan sols tornar a esmentar. I això, clar, bueno, és que no ens ho podem imaginar, crec que no entra dintre dels nostres esquemes en el món en el que vivim tu i jo, per sort, Núria.
4: Uh-huh. Parlaves del llenguatge també, que ja parla per si sol, no? És un llibre, el que dèiem, és molt curt, són unes frases molt, molt directes, molt, molt sentenciadores també en el context en el que estan parlant i que te transmet fins i tot, com el que dèiem abans, no? Com una fredor,
5: sí,
4: del que està comunicant amb com ho reps tu com a lector, no? Un fet tan greu i li falta com el punt aquest d'emoció, però precisament no n'hi ha perquè està tot dit i està tot clar.
5: Jo crec que és un llibre que emociona perquè no mostra emoció. O sigui, ella, l'Emilienne Malfatto, que a part és una dona jove, vull dir, l'Emilienne Malfatto és del 1989, uh-huh. Per tant, és una dona nascuda i crescuda en un entorn on, evidentment, ella té una crítica al voltant de tot això, però no expressa la seva opinió. En cap moment té un estil molt fred, molt contingut, sense sentimentalismes, que fa que t'impacti més. Perquè al final ella una mica crec que vol explicar-te uns fets i ella està molt documentada, ha estat durant molts anys corresponsal a Iraq i coneix molt bé la societat i per tant crec que el seu objectiu amb aquest llibre era mostrar una realitat i deixar-te tu que pensis. Ja pensaràs tu, ja veurà. I que no jutgis una realitat que potser no coneixem prou bé i una realitat en la que si ens hi posem a nosaltres mateixos, què faríem? I aquesta, ella és una pregunta, és una llavor que et posa al cap i dir, bueno, però i què faries tu?
4: Clar.
5: Perquè des d'aquí és molt fàcil dir-ho.
4: Sí, sí.
5: Però no estem en aquella societat.
4: No, treballar, clar. A més, és la primera novel·la que publicava, també?
5: És la primera novel·la i li van donar el concurs a primera novel·la per al 2021, crec que... Sí, el 2021 la van escriure. I sí, sí, és una primera novel·la valenta, curta, directa, i jo crec que ja tenia molt clar quin era el missatge que volia enviar i com ho volia fer. És un llibre que te genera molta tristesa.
4: Impotència, però... no?
5: Impotència, sí.
4: Sí, perquè és això, és el que dius. O sigui, és una cosa que està tan allunyada de la teva realitat que, uh-huh, que no ho conceps de cap manera que pugui ser així.
5: Moltes vegades jutgem les altres cultures des d'un punt de vista que no és el seu, no? I que no podem arribar a entendre els demés si no ens fiquem en la seva pell. I aquest llibre t'ajuda a posar-te en la teva pell d'un Iraq rural que ens queda molt llunyà, però que ens és contemporani. Hi havia un personatge que abans tu comentava també, que és el de la cunyada, uh-huh, i la cunyada està embarassada, ella és la dona, de, diguéssim, el que ha de ser el botxí, i ella està embarassada, està a punt de tenir una criatura, i ella també durant un capítol parla de que, bueno, que ella s'ha convertit en una ombra de la família, està una mica, com ella és, diguéssim, l'hereu de la casa, i la mare està ja gran, ella s'ha convertit en la dona de la família i és una ombra, està allí, i ella ho diu, estic aquí únicament per servir els homes, per servir el que ells vulguin, i si ho faig bé, potser seré la més feliç de tots. Perquè el meu personatge és tan secundari i sóc tan algo del voltant, m'he convertit com en un moble.
4: Clar, és com invisible, sí, però al final també és necessària,
5: sí,
4: perquè la necessiten pel dia a dia i la necessiten per procrear.
5: Per procrear, per cuinar, per ocupar-se del dia a dia, però ella una mica és com l'única que diu jo, en certa manera puc guardar distància, no? I la figura d'aquesta dona ens va crear, recordo, bastanta discussió i també la del germà petit, que el germà petit encara pues, està una mica fora de tot això perquè és petit, és el germà preferit de la germana que morirà, i ell és com, no acaba d'entendre,

0: i la germana, hi ha una altra germana petita també, que no acaben d'entendre què passa, però ell ja és prou gran com per adonar-se quin serà el seu destí. I ell es pregunta també moltes coses, o la mare que ho diu en, al començament de la seva descripció al llibre, la mare diu, soc una dona que s'ha fet gran però que no soc tan gran. O sigui, estic, ella es descriu a si mateixa com una dona sense dents per culpa dels embarassos. Per dir, al final he donat el meu cos i la meva vida als demés, als meus fills, al meu marit, i jo estic envellida per la realitat que m'ha tocat viure. Ja et dic, toca molts temes i ens va donar per molt, molt debat, 100 pàgines de molt debat.
1: Clar, és que ara estava pensant amb la mare i no, no sé si en algun moment diu l'edat, però jo tinc la sensació que era una dona de 50 i algo, que tampoc no és allò, una padrina de 70-80 anys, ni molt menys, eh?
0: Totalment.
1: Sí, que dins del, del que és el nostre sistema, és una dona amb una edat correcta que podria estar treballant, que podria tenir una vida totalment activa, però que si la traslladem en aquest altre context, doncs ja és una altra fase.
0: És una altra fase, és una altra salut, és, està envellida i de fet t'adones, tant en el cas de la mare com en el cas de la cunyada, que dic que ella mateixa se defineix gairebé com un moble d'aquella casa, com evidentment en el cas d'ella, que ella és la víctima principal de tot això, com el cos femení és el camp de batalla, com la mare és ja la derrota de dir no tinc dents perquè se me'ls han portat els embarassos, no tinc força perquè he treballat tota la meva vida per pujar aquesta família i no podré impedir la mort de la meva filla perquè la societat me portarà cap aquí. La cunyada, que encara és jove i encara està procreant, i com ella mateixa diu, jo pues, sóc un personatge secundari, sóc un moble, sóc una cosa sense la que no podem viure, però que tampoc compta, i ella com a protagonista, que és un mort en vida. I com el camp de batalla és el cos de la dona tota l'estona, no? Com l'honor, com la societat les necessita, però alhora les castigue molt més de lo que castigue o porte als homes també a un lloc com aquest, no? Tot i que els homes també surt bastant en aquest llibre la seva obligatorietat d'anar a la guerra. Uh-huh. I això també és algo que els persegueix i els fa patir molt. La realitat és aquesta, anar a la guerra no és fàcil absolutament per ningú. I els homes també és una cosa que pateixen molt i que potser caldrien més llibres al voltant del patiment dels homes que van a la guerra i com s'utilitzen també els seus cossos com a llançadera, no? com a armes.
1: Uh-huh. I entremig de tot això, doncs, aquest riu que travessa l'Iraq, que malgrat tot doncs, continuarà allà.
0: Exacte. El Tigris és el testimoni silenciós d'aquest llibre. Ell ho ha vist tot i ell ho sap tot. I, de fet, el títol a mi m'hi porta perquè diu... Bueno, jo m'he llegit la versió en castellà i es diu que por ti llore el tigris, perdó, que por ti llore el tigris, perquè una mica el que et ve a dir és que és l'únic que la plorarà, el riu que continuarà allí, perquè els altres no tindran dret ni tan sols a plorar-la, sinó que tindran l'obligació d'oblidar-la. I això és trist de veure com el riu és testimoni del que va passant i de com no s'ha evolucionat prou.
1: Ho deies, 100 pàgines no havien donat mai per tant debat, per tanta consciència també, que et plori el tigris, d'Emilien Malfatto. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos doncs, també aquest llibre que, com dèiem, ens fa reflexionar sobre moltes qüestions d'una manera així molt, molt directa en aquest relat coral. Fins aviat.
0: Fins aviat. Moltes gràcies, Núria.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Conecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
3: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
4: Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, expressions o fenòmens dels que tothom opina... però que potser no coneixem tan bé com ens pensem, perquè quan una cosa es posa de moda sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un fenomen que s'està posant molt de moda. Bé, si és cert que és una cosa que ha existit tota la vida, aquest passatemps ara està canviant de públic. A veure, quants de nosaltres ens hem posat a pintar els típics dibuixos que ja venen fets, que no has de fer tu? A restaurants, al col·le, a casa un dia de pluja... Se m'acudeixen mil escenaris on hem pogut seure a pintar. Sembla una activitat molt enfocada pels nens petits, oi?

0: Doncs, com deia, l'edat del públic ha canviat una mica. Ara molts adults dediquen part del seu temps lliure a relaxar-se pintant. És clar que sí, parlem dels mítics Bobby Goods. Treballar, estudiar, cuidar de la casa. Totes aquestes rutines de la vida adulta sovint poden ser una mica sufocants i angoixants. I tothom necessita relaxar-se. Hi ha qui fa esport, qui surt a passejar per la platja... Però el que està molt de moda són precisament aquests Bobby Goods, els llibres plens de dibuixos d'animalons fent diverses tasques en diversos escenaris. I per què precisament aquests? Doncs bé, com pràcticament tot el que està de moda avui dia, gràcies a les xarxes socials. TikTok i Instagram estan plens de vídeos de gent pintant aquests llibres amb rotuladors, bolis de purpurina, colors de fusta, el que sigui. Jo els he vist i he d'admetre que el vídeo és molt, molt relaxant. Jo no sé si us agradava pintar de petits, jo no era gaire fan, la veritat, hi havia altres activitats que preferia fer, però sí que ara he d'admetre que trobo certa pau en agafar un llibre d'aquests, uns rotuladors, una bona playlist i relaxar-me pintant. Ara que fa tanta calor, que gairebé no es pot ni sortir de casa, quedar-se refugiat fresquet amb l'aire condicionat, a mi em sembla un planazo. I és que a més de relaxar, és divertit. Pensar el disseny, triar els colors, és molt guai. I a més hi ha una cosa com hipnòtica, pràcticament. I és que realment pintar pot ajudar a baixar els nivells de cortisol i aliviar l'ansietat i fomentar la concentració. A mi em semblen uns bons beneficis, no? I això és precisament el que triomfa dels Bobby Goods, que a vegades coses tan simples com posar-se a pintar ens poden ajudar a trobar una mica de calma en la rapidesa de la vida. Això és el que té a tanta gent enganxada a desconnectar mitjançant aquests llibrets. Però clar, com tot el que es passa de moda a les xarxes socials, sempre hi ha gent que està en contra. Que si és infantil, que si estressa més del que relaxa, que si no té sentit... En fi, el que algú li salva la vida, una altra persona se la pot trastocar totalment. Però més enllà del debat, el que realment em pregunto és si simplement s'han posat de moda perquè els dibuixets dels animalons són molt graciosos o perquè realment té beneficis per la nostra salut mental. Avui ens preguntem per què tothom parla dels Bobby Goods? I qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquest fenomen que una professional de la salut mental? Avui tenim amb nosaltres la Eva Llàster, psicòloga. Eva, benvinguda.
1: Hola.
0: Bé, Eva, sovint sentim parlar de que pintar ens ajuda a reduir l'estrès o fins i tot el cortisol. Primer de tot, jo et vull preguntar, què és el cortisol i quin paper té a la nostra salut mental?
1: Doncs mira, el cortisol comúment s'anomena la hormona de l'estrès. I és una hormona esteroidea que és essencial, que està produïda per les glàndules suprarrenals. I per què és essencial? Doncs perquè la seva funció principal és la supervivència. És a dir, actua en situacions d'emergència, no? S'augmenta el cortisol doncs, davant d'una amenaça o davant d'una situació de tensió tant física o mental. Llavors, quin és el problema d'aquesta hormona? Doncs que en aquest sistema de vida o en funció de les activitats que tenim o de com afrontem els problemes de la vida, doncs tenim el cortisol permanentment elevat, que s'anomena estrès crònic, i és aquí on ens afecta tant a la nostra salut física com mental com emocional.
0: Llavors, què hi ha de cert darrere d'aquesta afirmació de que pintar baixa els nivells de cortisol?
1: Doncs és certa, és 100% cert, doncs perquè quan pintes s'activen de manera simultània diferents àrees del cervell que l'exercici o l'activitat de pintar fa que s'alliberi dopamina, que és una altra hormona que redueix aquest cortisol i redueix l'estrès. Per tant, és una activitat que ajuda a alliberar una altra hormona que fa que redueixi aquest cortisol.
0: En quins moments pot ser especialment útil pintar? Per exemple, després d'un dia estressant, abans d'anar a dormir, enmig d'un moment de molta ansietat, on pot ser més beneficiós?
1: Doncs mira, jo si voleu que ho sigui sincera a totes les persones que ens escolten, jo agafaria aquesta pràctica com una rutina diària, una estoneta cada dia, l'estoneta que tinguem, 10 minuts, 15 minuts, per què? Perquè és un espai d'autocura i tenir aquest espai doncs, és un hàbit i és una rutina que prevé, no? És a dir, i ja...

0: ho tens incorporat i ja genera, te condiciones, no? Però en positiu, de que aquella activitat que tu fas, cada vegada que la fas, et relaxes. Per tant, si la tens com a rutina diària, quan hi hagi moments doncs, de crisi, no? Pues un dia superestressant, o t'has enfadat per alguna cosa, o sents molta ràbia, molta ira, o estàs en un moment doncs, més complicat, què passa? Que si tu t'has condicionat de forma positiva amb aquesta activitat, un pic la fas de forma estressant, que és l'operació rescat, no? que en diem, doncs és molt, els efectes són molt més ràpids perquè t'has condicionat, no? És com quan algú té una experiència negativa, no? Puja en un ascensor i se queda allí enganxat. Després, no? Genera, no tothom, òbviament, però hi ha gent doncs, que genera doncs, certa fòbia o cada vegada que entra en un ascensor doncs, es posa nerviós, sudora. Doncs seria el mateix aquest condicionament, però en lloc d'anar una situació negativa, en una situació positiva. Llavors ho transformem com una eina de prevenció i després una eina que funciona en moments puntuals, no? De, vinga, avui he tingut un mal dia, doncs m'afico a pintar, que sé que em va superbé. I com que jo ja m'he condicionat, els efectes apareixen molt més ràpid.
1: Clar, amb l'estrès i el ritme de vida que portem avui dia, ens falta dedicar més temps a activitats sense pantalles i sense objectius de productivitat, oi?
0: Sens dubte, òbviament, no? És el que deia, no? És l'autocura, el jo que vull, jo que necessito, escoltar-te molt, no? Tant el cos, el cos ens parla moltes vegades i anem tirant amb aquell mal de cap latent o amb aquell dolor d'esquena latent i llavors és, vinga, què puc fer jo per parar? I una miqueta cada dia, no? Jo penso que amb el ritme de vida que portem, doncs és bo afegir en aquest dia a dia aquests moments d'autocura i tant, sens dubte.
1: Clar, però hi ha gent que potser li posa més bé nerviosa, està molta estona asseguda i que li costa mantenir la concentració. Aquests llibres de pintar també poden produir l'efecte contrari, angoixar més que relaxar?
0: A veure, quan et dediques amb una activitat amb atenció plena, 100% atenció plena, el cervell es relaxa. Per tant, a les persones que li posen nerviosa és perquè no, en aquesta activitat no són capaces de posar aquesta tensió plena i de relaxar-se. Estan pensant en una altra cosa, tenen, no, la ment amb molts focus i no estan en aquesta activitat. És cert que no tothom li serveix el mateix tipus d'activitat per relaxar-se. Llavors, jo què és el que suggeriria i el que proposo, no? És provar-ho, perquè hi ha gent que li encanta, per exemple, pintar, fantàstic, però hi ha gent que potser és la cuina, o d'altres és el caminar, o d'altres és fer mitja, per exemple, no? O un altre tipus d'activitat. Llavors, o ballar, no? Tot i que sí, a casa teva tu pots ballar, no? Hi ha gent que és més física, no? I necessita aquest espai. I el ballar, per exemple, és molt bo perquè té el component aquest de físic i de matemàtic, no? Per tant, és aquest gimnàs neuronal que utilitzem també en la pintura, no? Que s'activa doncs, tot el que és la part de la memòria, motriu, visual. Llavors, és prestar atenció amb això i sempre relaxa, però és obvi que cadascú, segons la seva forma de ser i els seus gustos, ha de trobar aquella activitat que més li resulti aplacentera en aquest sentit.
1: Per què creus que aquest tipus de llibres han explotat ara i no fa, no sé, 10 anys?
0: Doncs perquè la societat està canviant i l'activitat i la quotidianitat és diferent de fa 10 anys i no en parlem quan tirem una miqueta més endarrere, no? Llavors, som una societat més estressada, som una societat més de molts inputs alhora, de molta informació. Llavors, el nostre cervell s'hiperestressa, no? És hiperactiva, per dir-ho d'una manera. Llavors, abans les activitats eren més pausades, la pròpia societat tenia un ritme una mica més lent, no? Dius, només amb 10 anys? Sí, amb 10 anys ha canviat aquest ritme de la societat, no? Ara ho podem tenir tot ja instantani, i no només una única cosa, en poder tenir de forma instantània moltíssimes, no? Infinits reels, a la sèrie que tu vols en el moment, amb tots els capítols seguits els vols veure. Llavors, ara, doncs, bueno, perquè s'ha vist que és una activitat que en la nostra quotidianitat no està si no la busques i no la trobes, i llavors per això han sortit, no, aquests llibres, com pot ser altres exercicis, com poden ser sudokus, crucigrames i tal. Abans, en el nostre dia a dia, hi havia activitats que eren més de parar, no? I sobretot molts anys més endarrere, no? La vida al camp, la vida als pobles, no? Ara també la gent sembla, no, que comencin a tornar una miqueta amb aquell contacte amb la natura, no? Doncs ja hi havia en el nostre dia a dia aquesta presència, no? Cosa que actualment la societat ens aboca a estar molt informats però poc presents.
1: Llavors, per tancar, més enllà d'aquest tipus d'activitats, quins consells ens pots donar per millorar una mica el nostre benestar emocional, baixar una mica els nivells d'estrès?
0: Doncs, l'aquí i l'ara. És a dir, que amb qualsevol activitat que puguem fer de la vida quotidiana, doncs, les fem amb seqüència, no totes alhora. Durant molt de temps s'ha fet apologia o s'ha parlat sobre el multitask, no? El multitask en el fons no existeix. És a dir, el multitask és que el cervell s'hiperactiva i tu pots fer moltes coses alhora però de forma superficial. No, potser estàs parlant per telèfon i fiques una rentadora, o parles per telèfon i estàs enviant un correu electrònic, i en el fons després dius, ostres, no sé què m'ha dit, o no sé si li he dit allò que li volia dir, o ara no me'n recordo si he ficat en còpia aquí en el mail. Llavors, el cervell et descansa quan fa una única tasca. Llavors, he d'enviar un correu electrònic, doncs em centro en el correu electrònic, i després faig la trucada de telèfon, i després fico una rentadora, i després cuino, però intentant no fer moltes coses alhora. I després el que deia abans, no? Incorporar algun moment d'autocura diària. Del verb badar, no? Que s'està perdent, no? Del nostre vocabulari, que no deixa de ser aquest contemplar, el no fer res, el gaudir de la sensació d'estar present.
1: Doncs, Eva Llàster, psicòloga, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor com aquestes activitats i quins són els seus veritables beneficis per la nostra salut mental.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies. Avui hem descobert el que hi ha darrere d'un dels passatemps més virals del moment i del que tothom parla. Hem vist els beneficis que pot aportar per la nostra salut mental i com aquest tipus d'activitats que requereixen concentració poden ajudar-nos a baixar els nivells de cortisol al nostre cervell i millorar una miqueta la nostra salut mental. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla dels bubiguts, ja sigui pel benestar emocional que poden generar els beneficis o el simple plaer del que és l'activitat en si mateixa. També genera l'etern debat de si és una activitat infantil o no, però aquest llibret sembla que es quedaran als nostres vocabularis una bona temporada. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot per avui per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
4: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro.

0: La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda web y app.
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272.
3: Medishore. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: En verano, es tiempo de soñar. Como cuando haces la maleta y parece que llevas más ilusión que ropa. Con todo lo que está por venir y sobre todo, con las personas que lo compartiremos.
6: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
8: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
9: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanyi en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
8: home,
9: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
7: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya.
10: Seguim avançant amb la brúixola d'estiu aquesta nit de juliol. Parlem del Festival d'Ensaneu, que aquest estiu està arribant a la seva 35a edició. Ho farà a partir de la setmana vinent, del 24 de juliol al 2 d'agost. Les Valls d'Aneu tornaran a convertir-se en un gran escenari de cultura, de patrimoni i de creació contemporània. Un festival que va néixer com una escola d'estiu de dansa tradicional i que avui és un referent cultural del país, reconegut per la seva capacitat de connectar les arts amb el territori, la memòria, el paisatge i la comunitat. Enguany, a més, el Ensaneu també fa un pas més amb l'aposta més ambiciosa de la seva història per la producció pròpia i la creació artística des del Pirineu. N'hem parlat amb la seva directora, Ruth Martínez, a qui li hem preguntat doncs, què suposa el fet d'arribar a aquests 35 anys per a un festival, el d'Ensaneu, que ha nascut al cor del Pirineu.
11: Hi ha un punt d'emoció i, per tant, de mirar enrere, no? Quan fas un any rodó sempre és una oportunitat per fer una mica de balanç. I una mica l'alegria també de veure que és un projecte, com molt bé explicaves, no? que ha mutat, que ha modulat, no? que també s'ha sabut reinventar i ajustar a una realitat que és canviant. No? Per tant, són ja 12 anys des del 2015, no? d'aquest nou format, i la veritat és que és una alegria veure doncs, com el públic, tant el públic local, la gent del territori de les Valls d'Aneu com també la gent que ens visita doncs, se'l fa seu i realment esperen la programació amb molta il·lusió, no? És una mica el que aquest miratge que intentem que ens mantingui amatents els 365 dies de l'any.
10: Clar, parlem d'aquestes 35 edicions, però d'aquesta nova etapa, com deies, des de l'any 2015. Com ha anat evolucionant el projecte des del 2015 fins ara per a convertir-se en aquest festival de cultures del Pirineu, tal com el coneixem avui, i amb els passos a més endavant que fa aquest any?
11: Doncs la veritat és que ja la idea, no, de passar, diguem, d'això d'un model més de formació, més participatiu, el que és un festival que evidentment aposta per l'exhibició, és a dir, per ensenyar els espectacles acabats, però que també posa l'accent en els processos, en els mentrestants, en allò que passa, no, abans que una proposta cultural estigui acabada. Això jo crec que ho hem anat, com et deia, modulant, no? s'ha anat construint i la gent ara ho espera i ho entén, no? Veure que realment quan parlem de propostes artístiques, de creació, d'estar al costat dels artistes, hem de donar-los aquests espais, diguem, de confort

0: d'acord en els quals puguin crear, puguin, diguem, dialogar amb els entorns, amb aquest patrimoni que en el nostre cas és esplendorós, no? Un patrimoni que és arquitectònic, que és monumental, però que també és natural, uns espais naturals bellíssims i naturalment també immaterial, no? Tot el valor que té la transmissió oral, els blocs que fem de memòria, com tota la col·laboració memorial democràtica, és a dir, tot aquest llegat, no? Que esdevé el peu per fer noves creacions artístiques. Hem de procurar que hi hagi aquests marcs, aquests espais com el Sant Sàneu, en el qual els artistes puguin dialogar amb tot aquest bagatge i, per tant, que tot això després tingui una traducció en el que són estrictament els espectacles. Això no passa d'un dia per l'altre, Això és una cosa que hem anat aprenent i que hem anat construint, sobretot amb la gent del territori, i jo crec que la resposta és el que veiem ara, no? Que és un festival més musculat en relació a la programació, molt clarament intergeneracional. És un festival on trobes propostes per públics molt diversos i segur que encara ens en deixem i n'hem de treballar més, però sí que és veritat que, no, que et trobes les padrines amb la gent jove barrejats d'una manera totalment natural i després on també la interdisciplina i és molt clara, no? Hi ha vasos comunicants entre totes les arts escèniques, entre també el pensament, entre els moments, no? aquest espai, aquest recés per pensar on som i cap on volem anar, i crec que tot això es connecta d'alguna manera en aquesta programació de 10 dies tan intensa també en el que és el ritme de les activitats, no?
1: Clar, i d'aquí també doncs, aquesta importància que deies, no?, d'un públic molt intergeneracional, que estiguem parlant de drets culturals que té la ciutadania, i més a més quan ens referim a un territori que és rural com són les Valls d'Àneu, on a vegades l'accés a la cultura o l'accés a la cultura que tenim coneguda de les grans àrees metropolitanes doncs no hi acaba d'arribar.
0: Clar, realment ara se'n comença a parlar, no?, dels drets culturals, però és una cosa que primer, com la majoria de drets, que ens sembla que són conquerits i que ja els tenim, no, això
1: s'han de batallar,
0: hem de continuar preservant i exercint-los per consolidar-los i perquè no ens els prenguin, això és importantíssim. I després, és clar, per nosaltres, que som el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, hi ha una part de dir d'emoció, diguem, no?, de pensar, no, nosaltres, encara que no tinguem grans teatres i auditoris, perquè la inversió en totxo cultural, per entendre'ns, a les Valls d'Àneu ha estat mínima, afortunadament, hi ha institucions importantíssimes com la biblioteca o com l'Ecomuseu, però la resta, diem, sobretot quan pensem en espais escènics, per entendre'ns, no hi és. Per tant, per nosaltres és importantíssim dir, si fem dansa, portem la Veronal, si podem, i portem la Venidera, si podem, i portem la Mabel Olea, i portem la Lorena Nogal, i portem el Víctor Pérez Armedes, i hi ha aquest punt, diguem, no, de buscar les millors propostes a les quals puguem accedir, i aquí és evident que ho fem amb la complicitat dels artistes. Aquests artistes, evidentment, que moltes vegades estan en gires, estan a tots els escenaris nacionals i internacionals, doncs venir fins allà dalt potser no els ve de pas. Per tant, jo vull agrair públicament que sense els artistes que vulguin venir, evidentment no tindríem el festival, podríem dir, la purpurina que té aquests últims anys i molt singularment en aquest 35è aniversari. Això d'una banda. I després t'adones, no?, tot aquests eixos que hem introduït de paraula, de teatre, per què funcionen tan bé? Doncs perquè és molt complicat veure produccions de teatre, encara que siguin petites, encara que siguin formats adaptats, lectures dramatitzades, per això és tan important, no?, la col·laboració que fem amb altres productors i altres marcs de producció en aquest àmbit específic, que clar, la gent doncs, vol veure l'Àngels Bunyalós, clar que sí, dient la Víctor Català, no?, perquè són gent que has vist tota la vida, són referents culturals que no has tingut l'oportunitat de veure'ls al territori.
1: Clar, i amb la proximitat també que suposa de tenir-los a tocar pràcticament.
0: Clar, són aforaments petits, petitíssims, si ens ho mirem des d'una perspectiva, diguem, de gran ciutat, barcelonina, per entendre'ns, o fins i tot lleidatana, no? Clar, els aforaments més grans que podem tenir són, no sé, són una plaça major de Borén, que són 300 persones, o Santa Maria d'Àneu, que per fi la recuperem després d'un any de pausa, i són 200 persones. Clar, és poca gent, però molta gent també dimensionada en l'espai, en el context cultural on estem programant.
1: Parlaves de buscar les millors propostes, les millors produccions, però també de crear-les, perquè una de les novetats d'aquesta edició és aquesta

0: Aposta per la creació pròpia, quatre produccions, dues coproduccions, què en podem avançar, com s'ha estat treballant?
1: Doncs era aquesta voluntat de en aquest any d'aniversari de fem un pas endavant i intentem aixecar sempre amb complicitat d'altres, no?, d'altres companys de viatge que tenim produccions, perquè creiem que també és un acte de responsabilitat, diguem, que les produccions no neixin i morin en un dia, no? Hi ha un treball dels artistes que ha de, diguem, buscar aquest rodatge, i és el que hem fet amb propostes com, per exemple, aquests drames rurals i altres contes que et comentava, que farem amb clàssics. De fet, també la Medea, que veurem aquest any, també és amb clàssics, en aquest cas amb el CCCB, però després també vinculat a tot aquest eix, aquesta commemoració que farem sobre la figura de Joaquim Murelló, sí, que és un viu home nauenc il·lustre que centra la nostra atenció aquest any i l'any que ve. Doncs fem una producció amb el Xavier Albert i la Laura Obert, que tindrà un format molt curiós de diàleg, de conferència performàtica, que anirà, diguem, enganxat a l'exposició commemorativa que estem treballant i que de fet inaugurarà el festival i que després es podrà veure a Barcelona i abans, naturalment, a Lleida, a l'IEI, no?, l'Institut d'Estudis Inardencs. Per tant, ja en aquest rodatge hi haurà sempre aquesta acció performativa artística enganxada. Després veure també què s'esdevé en el territori, quins són els aniversaris rellevants. Aquest any és l'any Pau Casals, 150 aniversari del naixement del mestre. Doncs fem aquesta proposta amb text original de Jordi Lara, amb el mateix Jordi Lara i Xavier Albertí com a intèrpret, en els papers d'Enric i Pau Casals, els dos germans, i en una producció que ens fa moltíssima il·lusió, perquè es podrà veure també a la tardor, a finals de la tardor a Barcelona, al Petit Palau, al Palau de la Música, i és un homenatge, diguem, a tot l'entorn de Casals, i en aquest cas molt singularment a la relació que va tenir amb el seu germà Enric. I s'escoltarà música que forma part, moltes vegades desconeguda, del nostre patrimoni musical català, no? I després també aquesta possibilitat que et dona el Danceneu de posar l'accent en coses, diguem, que creus que tenen valor i que escapen al context resultadista en el qual ens trobem, no? Que és el tancament d'aquest acompanyament que hem fet a 3 anys vista a la coreògrafa i ballarina Magdalena Garzón, que ha fet un treball i fa un treball importantíssim, fet amb molta cura, molt ben treballat, i aquest any acabem aquest acompanyament amb una obra d'encàrrec, amb un solo d'encàrrec de dansa, i estem en un espai meravellós com és l'església de Sant Joan Vigil, és aquest martiri de Sant Sebastià, un solo de dansa amb Víctor Pérez Armedo, que també ens porta a pensar i a parlar de l'obra pictòrica de Toni Catany, del fotògraf mallorquí. Fem venir la gent de la Fundació per parlar del que ha significat l'obra de Catany i de com ha inspirat a la Magdalena en treballs precedents com el Cas Profans. I bé, doncs ho fem amb una obra de nova creació, no?, en aquest cas.
0: Clar, estem parlant de noves creacions, de produccions, de coproduccions, però és que a més, a part d'aquests 35 anys del Danceneu, tenim altres aniversaris, com són el 30è del Centre d'Art i Natura de Farrera o el 25è aniversari de les colònies de l'Escola Folk del Pirineu, una mica l'origen de tot plegat. De quina manera col·laborareu en aquests actes també?
1: Bueno, importantíssim també aquest treball que et deia en xarxa, no? No s'entendria que no veiéssim què estan fent els nostres companys i, a més, anys rodons que no hi participéssim i no ens hi suméssim, no? A més, amb la gent del Cant, ja era en època d'en Lluís, però amb l'Albert Valdomà actualment, que també va treballar al Festival d'Ensani, que és una persona, en fi, que coincidim moltíssim a nivell de gustos, et diria, i d'interessos estètics i estilístics. Per tant, està molt fàcil d'escoltar. Fem un petit eix sobre, no?, de prescripció comuna, conjunta, i tenim dos espectacles preciosos que venen amb el segell del Cant, i com et deia, de fet ens costava veure en la programació on no podríem subscriure conjuntament, perquè hi ha moltes coses que ells fan que a nosaltres ens encanten i a la inversa, no? Ens hem centrat en aquest concert de l'Anna Roig, no?, que és una cantautora que seguim des de fa molts anys, ho farà presentant, diguem, el format de concert, concert-espectacle, que és aquesta vigília, i després una tarda-vespre amb un espai molt bonic, que és la plaça Major de Sorte, en el qual el Pol Guast i la Clara Peia dialogaran sobre un, si em permets el col·loquialisme, un temazo com és el comiat, no? Què vol dir quan ens acomiadem, què associem al comiat, si és una pèrdua, si és un alliberament. Bé, parlarem de tot això i ho farem naturalment amb dos artistes de primera, no?
0: I el 25è aniversari de les colònies de l'escola de folk, aquests 25 anys també, doncs, lligats

0: amb aquesta tradició i amb aquest patrimoni del qual també en bebeu el d'ençà neu.
1: Aquí estem intentant una cosa que espero que ens surti, que ens fa molta il·lusió, que és que les gairebé 50 persones que vindran a tocar puguin recrear aquest esperit de les colònies. Per tant, estem buscant quin és el millor emplaçament perquè puguin, de fet, acompanyar-los ja des de la vigília i, per tant, fer colònies 25 anys després. Molts d'ells han continuat anant i ara són músics que veiem a l'escena vinculada, no?, al folk, naturalment, i també a d'altres gèneres, és a dir, molta gent que parteix del món del folk, que és la porta d'entrada, diguem, no?, a d'altres tipus de gèneres musicals, i per tant ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració amb el CAT, no només, si m'ho permets, en aquesta producció, sinó també en aquest homenatge merescut a en Jordi Fàbregas, que fa 5 anys que ens va deixar, i per tant també en Jordi, que era molt bon amic del festival, el vam tenir en diverses ocasions, i per nosaltres encara el Pont d'Arcalís és una referència total, no?
0: Doncs tenim 35 edicions del Dansa Neu per celebrar aquest estiu a les Valls d'Àneu del 24 de juliol al 2 d'agost, una àmplia programació amb molts més films, molts més espectacles que podem anar a consultar. Ruth Martínez, moltíssimes gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres, ens veiem a les Valls d'Àneu.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
0: Seguim viatjant, seguim obrint noves finestres al món, una finestra que avui ens porta fins a Alemanya, en concret a Land de Saxònia, i en aquest viatge, doncs, com sempre, el fem en companyia d'una persona que precisament aquest país el coneix molt bé i de molt a prop. Joan Ramon Zaballos, què tal?
3: Molt bones, aquí estem, per parlar de viatges una altra vegada.
0: Doncs vinga, parlar de viatges i en un país que coneixes molt bé, com és Alemanya, i suposo que també, doncs, com és Saxònia, que és el cas que ens ocupa avui.
3: Parlem de Saxònia, que és un land molt peculiar. Abans de visitar-lo, que el recomano molt perquè, diguem-ne, turísticament hi va poca gent. És potser un land, no diria maltractat, però que sí té una història passada i recent que no l'ajuda massa a ser un destí turístic com podria ser, per exemple, Baviera, no? O el cas de Berlín com a tal, o fins i tot Hamburg, no? Per tant, Saxònia, que té una identitat molt marcada, un dialecte molt marcat, de fet hi ha estudis, i a més jo quan donava classes d'alemany ho havia explicat posant exemples en vídeos on s'havien fet en càmera oculta exemples d'això, el dialecte o l'accent de Saxònia no agrada a gran part d'Alemanya. I quan senten parlar amb aquest accent de Saxònia, diguem-ne, la gent es rebota bastant.
0: I què té de diferent aquest accent?
3: Bueno, sembla ser, primer un tema fonètic, però després sembla ser que també hi ha un tema històric, que és que van haver-hi alguns dictadors o alguns personatges polítics que eren nascuts a Saxònia, doncs que eren molt impopulars, i quan els sentien per les teles i per les ràdios amb aquell accent...
0: La gent era rebuig.
3: Sí, una mica aquest era una barreja entre tema fonètic, per entendre'ns, que també té el seu, pot tindre la seva incidència, però jo crec que hi ha l'aspecte més històric on acabes associant un tipus d'accent o d'entonació amb un personatge que no t'agrada. No? Per tant, això és una realitat que és curiosa però que s'ha d'explicar, perquè també fa, doncs, que, bueno, t'entenguis que hi vagi menys gent o que passin aquestes coses. I després una altra molt tràgica, que és que la nit del 13 al 14 de febrer de 1945, és a dir, pocs mesos abans que acabés la Segona Guerra Mundial, quan a Dresden hi havia molta gent que estava fugint de l'abans de l'Exèrcit Roig, i per tant hi havia molta població desplaçada, va haver-hi un bombardeig brutal per part dels anglesos i van arrasar la ciutat. La ciutat va pràcticament destruïda pràcticament al 100% i ho va fer amb bombes incendiàries, amb el qual van matar a més de 30.000 persones, bàsicament tot població civil. I això en el seu moment es va defensar, després històricament que s'ha analitzat, se sabia que estratègicament ja no tenia cap incidència, ni per temes perquè hi haguessin soldats i això, sinó que hi havia població civil, i des d'aleshores va quedar a la població alemanya, i després els mateixos aliats han reconegut que el bombarder responsable d'això, que se li havien donat una sèrie de mèrits, després es va considerar que havia sigut més una mala decisió que no un reconeixement, una feina de, diguem-ne, militar ben feta, sinó que va ser realment una sangria sense sentit, no? I això va marcar molt la ciutat, és a dir, de tal manera que un dels llocs més emblemàtics de Dresden, com és la Frauenkirche, que va quedar absolutament destrossada, només quedaven cascots, quedaven doncs, trossos de pedra, A posteriori, estic parlant de fa molts pocs anys, va haver-hi la voluntat de tornar a reconstruir. Hem de tenir en compte que Saxònia era un dels lands que havia quedat amb el sector comunista, d'acord? Per tant, sota la influència dels russos durant molt de temps. I per tant, doncs, és un land que això també

0: de mercat, vull dir, aquesta presència russa.
1: Bueno, és una història
0: russa, recent encara. Exacte. I va ser ja després de la caiguda del mur de Berlín on es va començar doncs, a invertir i a modernitzar i actualitzar les dues grans ciutats, que són Dresden, que és la capital, i després Leipzig, que és l'altra. No? I aquesta Frauenkirche va ser bàsicament a través de donacions particulars de la gent, que es van aconseguir 130 milions d'euros per reconstruir, i quan vas allà hi ha com una nau central, no hi ha més, i veus la diferència, perquè han fet que els maons originaris es veuen, s'han mantingut els que han pogut recuperar i els altres són els nous, i per tant veus una església que dius, sembla que sigui la façana, dius, què passa aquí, no? Sembla com sigui un mecano, no? Peces de diferents colors. No, és que un dels de les totxanes són les originals i l'altre són les de la reconstrucció, no? I a dins ara s'hi fan concerts, etc, i s'ha reconstruït molt en part gràcies a la voluntat popular. I de fet, dos edificis emblemàtics, com és la Semperoper, una òpera d'allà que també va quedar construïda. La gran sort és que es van guardar, es van salvar els planos originaris de l'òpera, uh-huh. I per tant a posteriori es van recuperar i es va poder reconstruir l'òpera, que ara està en funcionament, és un dels edificis per visitar molt emblemàtic, una de les òperes famoses, edificis d'òpera famosos d'Alemanya, la Semperoper, gràcies a que s'havien pogut preservar els planos originals de l'edifici i es va poder reconstruir pràcticament doncs, idèntic. El que passa és que una reconstrucció nova, amb planos antics, però el nou edifici. I després el Zwillinger, que és un palau barroc, tot això està en el centre, també molt, molt bonic, que també es va tenir que recuperar. Per tant, molt de Dresden, que encara s'està recuperant de doncs, la ciutat que va quedar arrasada. Una ciutat que passa pel riu Elba pel costat, recomano doncs, fer un creuer pel riu Elba, on veus doncs, la ciutat i els paisatges del voltant, que són molt bonics, a través d'un creuer pel riu Elba. I una altra cosa que hi ha, que és molt popular també a Dresden, és un mosaic, la desfilada dels prínceps, de 102 metres de llargada, que es pot veure des del carrer, perquè està en una part d'un palau, no s'ha de pagar entrada, és gratis, i el pots veure des del carrer. Aquests 102 metres de mosaic, que està conformat per més de 25.000 peces de ceràmica que fan doncs, aquesta desfilada, monumental desfilada dels prínceps. Okay. Després, si ens anem de Dresden, tenim llocs molt, molt importants i coneguts. Per una part està Meissen. Meissen és molt popular a Alemanya, a part que la ciutat és molt bonica, té una catedral i un castell molt, molt interessants, és perquè és el lloc de procedència de la famosa porcellana de Meissen, que la mitjana i posteriors, i encara ara, és un món de referència. La porcellana de Meissen està molt, molt apreciada i durant molt de temps va ser doncs, una marca de referència per les cases reals, per emperadors, etc. Tindre coses, vaixelles, encara és caríssim, si tens alguna cosa de Meissen, amb el segell, és molt, molt valuós, perquè es manté els sistemes de producció, etc. S'ha d'anar molt cuidat perquè es trenca, com tota la porcellana bona. I allà doncs pots...
1: Sap més greu, no?
0: Sí, exacte, has de vigilar on la poses. Es pot visitar, hi ha el Museu de la Porcellana, la fàbrica, per tant, Meissen, pel tema de la porcellana, a part de que la ciutat, repeteixo, que també és molt, molt bonica. I després, una altra cosa que és molt interessant, sobretot pels amants de la natura, és el Parc Nacional del que se'n diu la Suïssa Saxona. Està relativament a prop de Dresden i és un parc nacional on té una cosa la més emblemàtica, que és el famós pont de Bastai, que és un pont de 76 metres de llargada i amb un barranc de 40 metres. I aquest es va fer fa molt de temps i dona pas, i des d'allà hi ha unes vistes molt espectaculars, sobretot el tema de les muntanyes del voltant i també molt a prop sobre el riu Elba, perquè està bastant alt, doncs tens una vista de tot un tram fluvial del riu Elba. Estem parlant de que en aquest parc hi ha 755 roques que es poden escalar, el qual fa que ja es puguin fer més de 12.000 rutes d'escalada.
1: No te les acabes amb la vida, això.
0: Exacte, vull dir que et pots passar tota la vida escalant aquell parc i encara et quedaran muntanyes per pujar. I si vols fer excursions, que també l'escalada no, però caminar sí, tens més de 400 quilòmetres marcats per caminar a través d'aquestes diferents roques que hi ha en el Parc Nacional. Per tant, un lloc, diguem-ne, de vista, perquè és un paisatge particular, i que el pots gaudir de moltes maneres, és a dir, des de la comoditat, perquè hi ha, en algunes zones hi ha restaurants, alguns hotels situats en llocs

0: estratègics, i després, si vols caminar, ja dic, no t'ho acabes, i després la possibilitat aquesta, si ets escalador, de poder, amb diferents graus de dificultat, doncs, escalar aquestes muntanyes. De fet, allà antigament hi havien viscut persones en aquesta zona, perquè era tan laberíntic i de tan difícil accés que pràcticament qui vivia allà vivia pràcticament aïllat
1: del món
0: pràcticament. I hi ha unes parts que es poden, bueno, que recorden com es vivia amb aquesta, la gent antigament amb aquesta zona. Molt a prop d'allà també tenim un castell impressionant, a dalt de tot d'una roca, d'un penya-segat molt gran, que també dona vistes a l'Elba, que és Königstein. És un castell espectacular. S'ha de pujar amb un ascensor, i després tot el que és la part de dalt d'aquesta gran roca, allà es va amurallar i es va fer tot el castell. És un castell, crec recordar que inexponable, mai es va aconseguir ser ocupat per ningú, i les vistes des d'allà són espectaculars de tot el voltant, i el castell és una passada, és un dels castells d'aquests, vull dir, que diria que val la pena fer el viatge per veure el castell de Königstein. És poc conegut, bueno, poc conegut, a veure, per la gent d'allà molt conegut, però vull dir, segurament que sí que el nom molta gent no li sonarà de res. Doncs, si algú li agrada els castells, diria, apuntis al castell de Königstein, perquè és un dels que s'ha de visitar si li agraden els castells. I l'altra cosa també interessant i curiosa, el que els agraden els rellotges. Els rellotges suïssos, sí, sí. Però a més també fan rellotges. I molts d'ells, i els millors, diria, es fan en una població molt petita que se'n diu Glashütte, on allà hi ha com 4 o 5 cases de rellotges i el Museu dels Rellotges. És un poblet petit i especialitzat en el món dels rellotges des de fa molt temps. I allà hi ha una de les famoses marques de rellotges a Alemanya, que és Lange und Söhne, que potser els amants dels rellotges segur que saben de quin rellotge parlo, qui no ho sàpiguen, doncs estaríem parlant de que és un rellotge que el rellotge més barat està al voltant de 20.000 euros.
1: No, hi ha molta gent que no sap, que doncs els preus ja s'escapen.
0: Estem parlant de rellotges que el més barat va cap a 20.000 euros i em sembla que l'últim més car que han fet puja als 800.000. Fan només 5.500 rellotges anuals. Hi ha unes llistes d'espera increïbles per aconseguir un rellotge d'aquests. I vaig llegir una entrevista perquè em vaig interessar, perquè és molt curiós, no? I van dir que ja els sembla bé que hi hagi llista d'espera, perquè aconseguir un rellotge d'aquests és una experiència que necessita el seu temps d'espera. Per tant, cap ganes de produir el doble o triple.
1: Clar, no, és que no els hi cal, tampoc.
0: Sí, però bueno, podria fer-ne amb el doble o el triple i en vendrien molts més, doncs no fa falta. Ja al ritme que anem tenim suficient.
1: Rellotges és la gràcia també, no? L'exclusivitat. Si no, tampoc no podríem posar els preus.
0: Exacte. Lange und Söhne, doncs ja ho saben. Si un dia volen fer un regal i quedar bé, comencen a estalviar, que els hi costarà una mica de diners. Després, dos altres ciutats importants d'allà, de la zona de Saxònia, Leipzig i Chemnitz. Leipzig va començar, és una ciutat també molt bonica la part antiga, i és molt coneguda i també per ser històricament, perquè va ser un dels llocs on la caiguda del mur de Berlín va començar abans i va tenir especial incidència, sobretot a dos llocs emblemàtics que ara es poden visitar, la Nikolaikirche, on es reunien i allà es feien les primeres trobades per anar en contra del règim comunista, i ara es pot visitar. I després la Runde Ecke, que és la central de la Stasi, on allà ara és un museu, on van estar a punt de passar una sèrie de coses molt dramàtiques i per sort no van acabar passant, però quan després va caure el mur de Berlín, la població va entrar a la Runde Ecke, que t'antic, perquè Runde Ecke significa cantonada rodona, i perquè és un edifici en un lloc molt cèntric que feia tot el xaflà rodó, no? Va entrar la població per intentar que no destruïssin tots els arxius i totes les coses que estaven allà, i algunes es van poder preservar, no? I ara és un lloc de memòria històrica on recorden el temps de la Stasi i el que feien, no? I per tant és molt recomanable visitar-ho per fer-te una idea d'unes coses que van passar fa dos dies i com va anar. Per tant, aquests dos temes. Cal recordar també, quan parlava de Saxònia, que és un lloc especialment peculiar dins Alemanya, és també que l'extrema dreta, un dels seus feus i on va començar la importància de l'extrema dreta, de l'AfD alemany, va ser precisament el Land de Saxònia. I per tant, les ciutats com Leipzig i Dresden han sigut llocs on l'extrema dreta alemanya ha tingut millors resultats, en tot l'any en general. Per tant, això també I com des de fa temps també marca una mica la tendència quan deia que els alemanys tenen una certa... Ja, els altres llocs d'Alemanya una certa...
1: Sí, sí, que és

0: 2025 amb el Club Baloncesto Jairis de la localitat murciana d'Alcantarilla, de 43.000 habitants i amb un pavelló amb capacitat per 1.200 espectadors. És un projecte humil, però amb una base sòlida i un futur prometedor.
1: Títols així tan celebrats és perquè són inesperats i això no és que arribéssim a la Copa sense confiança, al contrari, l'equip arribava en un molt bon moment tàctic i també emocional i de confiança, però en cap cas imaginant-nos d'arribar a diumenge vius i de guanyar a Avenida, no? Doncs són aquests cap de setmanes màgics, aquests moments màgics que s'han d'aprofitar, els hem aprofitat i bé, de posar-nos les mans al cap, sí. És un projecte jove, un projecte ambiciós, a darrere hi ha gent que en tenia moltes ganes de tirar endavant aquest projecte i d'anar a poc a poc escalant llocs a la taula classificatòria i mirar aviat els de dalt. És la tercera temporada que estem que el club està a primera divisió, és el primer cop que participem a la Copa de la Reina i bé, sens dubte això és haver donat dos passos endavant de cop, però s'ha de seguir sent humil i fent les coses bé perquè haver guanyat aquest any no et garanteix èxits del futur.
0: El Bernat Canut és un dels noms propis de l'esport català.
2: Una de la madrugada y tú estás en la cama con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha Fenómenos Extraños, Historias y Misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: campiona mundial i als Jocs Olímpics de París del 2024 es va penjar per fi la medalla d'or. En realitat, ella ja ho sabia molt abans.
1: Sí que és cert que jo no ho veia tant com un desig o com una cosa que està allà d'aviam sí. Jo tenia la convicció absoluta de que jo no li deia a ningú, I vaig anar allà i deia, és que vamos a ser campiones olímpiques. És que no tenia cap tipus de dubte. Sabia que ho anàvem a aconseguir i sabia, i òbviament hi havia un tema que era objectiu, i és que l'equip estava jugant increïble. O sigui, jo de tots els anys que jo havia estat a la selecció i encara que no hagi anat, encara que no hagués anat als Jocs, havia viscut les preparacions i havia estat involucrada, jo coneixia com havia estat l'equip, la dinàmica que hi havia i el nivell de joc i sobretot també la solidesa del bloc i lo compacte que estava. I jo, la sensació que jo he tingut aquest estiu passat abans dels Jocs en comparació a tot l'altre que jo havia viscut fins ara, era diferent. És que es sentia diferent. I no vol dir que tot l'altre fos dolent, o sigui, va ser meravellós també perquè s'han aconseguit medalles un munt.
0: La Paula Crespí és un dels noms propis de l'esport català.
2: Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.
3: Sigue el Mundial en Radio Estadio Noche.
4: Les cuento algo, escuchen. Acompaña a la selección española en la gran final en Nueva York con Halcón Viajes. Reserva ya por 8.900 euros con entrada al estadio incluida, vuelo de ida y vuelta, traslado, seguro y asistencia. Y prepárate para vivir junto a La Roja un partido histórico, plazas limitadas. En el fútbol y en los viajes, déjaselo a los que saben. Halcón Viajes, orgulloso socio patrocinador de la selección.

0: rigor històric, entenent que no deixa de ser una fàbula, per tant...
1: Sí, bueno, claro, es una obra mitológica, claro, ¿no? Te quiero decir que sí, no tiene tampoco mucho sentido, pero igual, con eso incluso hasta lo que más me ha sorprendido es ataques por parte de la ultraderecha, en el sentido de que ya la consideran una película woke.
0: Ah, vale.
1: Piensan que es una versión que la intenta, como si dijéramos, acomodar a los principios un poco más de la ideología de izquierdas, progresista. Bueno, una serie de cosas que luego cuando veáis la peli realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, la peli sí que es una peli muy larga y tan larga que nos va a dar para hablar pues mucho de ella, porque tiene muchas cosas.
0: Doncs ara de seguida el Pablo ens explicarà què tal. Abans simplement fem un petitíssim recull del que ha donat de si la taquilla la setmana passada, perquè ja puguem anar directament a que el Pablo ens expliqui. Clar, aquí hi havia Baiana / Moana, perquè clar, depèn de... L'original es diu Moana i aquí es deia Baiana perquè coincidia amb el nom d'una... Bueno, unes històries aquestes dels d'això. Hi havia la resposta a la pregunta. Si la setmana passada ja preguntàvem al Pablo calia i ens mirava d'aquella manera de dir homes, potser no... Doncs la taquilla, clar, fixem-nos, passa el de sempre, no? Si parlem del cap de setmana, va ser 1,5 milió, va ser la més vista en el cap de setmana i durant tota la setmana va fer 2,600,000. Durant, diguem-ne, primera setmana d'estrena, però entenent que s'estrena abans. Sí, ni bé ni malament.
1: Bien,
0: no? Jo crec que és bastant per lo que ens esperàvem que podia fer fins i tot. Jo crec que és bastant. El que passa és que, clar, s'ha de comparar amb uns Minions que en la segona setmana han aguantat bastant bé, sumant 1,400,000 al cap de setmana, és a dir, pràcticament això va estar en empat tècnic, i ja porta acumulats 7 milions de recaudació. Per tant, és allò de que no serà tan potent com un Gru, però que pinta que sí que passarà com a mínim dels 10... 15 sí que pot arribar. Toy Story ja ha arribat als 15 milions en les seves 4 setmanes, es manté el número 3 amb 900,000 més, per tant un tiro segur, però és que a més ha funcionat bé, vull dir, aquest sí que no els hi falla aquí amb Disney, almenys amb Toy Story no fallen. Es manté a la quarta posició després de 3 setmanes Obsession, que suma 780,000 més, ja passa dels 5 milions i està molt a prop d'agafar Backrooms, que porta 3 setmanes més a la cartellera i que porta acumulats 6,100,000. Jo crec que fins i tot la pot superar. L'estrena més potent de la setmana que no fos Baiana era Haciendo Amigos, que Pablo, aquesta sí que podia haver passat com una, anem a dir, alternativa, no? D'aquestes a cine familiar o cine de comèdia així i tal.
1: Sí.
0: I ha debutat en un cinquè lloc fent 400,000 euros. No és una arrencada molt potent.
1: No és segurament el que... Lo que preveían, teniendo en cuenta que era una producción de Santiago Segura con estas connotaciones de, bueno, no exactamente en este caso cine familiar, pero sí este tipo de comedia bien intencionada, ¿no? Buenista, que de alguna manera en otras ocasiones ha funcionado muy bien. También es verdad que ha ido a caer en un momento complicado, porque claro, está la cartelera a reventar de películas infantiles y hay poco espacio como para ninguna otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, los responsables de La Odisea, que en este caso es Universal Pictures, sí que han... Bueno, dejado respirar unas semanas la cartelera para que se pegaran los primeros tiros las producciones infantiles y ahora llega con una propuesta de cine para adultos que de alguna manera también se estaba un poco pidiendo, ¿no? Porque más allá de las pelis de género que comentábamos, la Obsesión o la de Backrooms, había muy